0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
3: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
4: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
3: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
5: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
3: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
6: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
7: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
3: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
8: Estúpido como para meterte en este lío. Y nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él. ¡Ahora!
9: ¿Qué vas a hacer?
10: Recargar.
11: ¡Torpedo!
10: Es genial tenerte de vuelta.
12: Me la suda.
10: Están tirados.
13: Funky Radio Show.
14: ¿Qué coño es eso?
15: Funky Tracks Radio.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
3: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
1: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià Mèdia.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Tony Modulation.
4: Una persona de lo más particular.
5: Recuerda hablar lo menos posible.
6: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
3: Virus a càrrec, biòpsic, és tu, lo tu, codute, codorota, és tu, ace...
4: Cada setmana, des de Perifèries, us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
3: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.com.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
3: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
2: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
3: Home, testimonis.
2: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
3: A la teva ràdio local.
4: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Fem salut, el programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem salut, cada setmana a la teva emissora.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Els Transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
3: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
4: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
3: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
5: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
3: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
6: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
7: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
3: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
8: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
9: A la xarxa més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Cada setmana a les ràdios de la xarxa, reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabu, des d'Ona la Torre, reguem.
5: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
6: Premià Mèdia, comunicar en tots els sentits.
5: 40 anys amb tu, 40 anys

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
2: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La porta de l'escenari. I això és millor que en el teatre.
1: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
2: Anem al teatre.
3: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Un, dos...

0: Nadal.
1: Rock!
2: Museu particular. Capítol 8. Les roses.
3: I de la sang del drac en sortiu un roser.
4: Rebeu aquesta rosa com a símbol d'amor, de vida i d'esperança.
5: De bon grat, accepto el vostre present.
6: Ei, Àlex.
7: Ei, Anna, com estàs?
6: Bé, i tu?
7: Vols que parlem de la flor més bonica que hi ha al món?
6: I tant que sí.
7: Saps quin és?
6: Suposo que la rosa.
7: Efectivament, la rosa.
2: Museu particular.
7: Saps que existeixen en l'actualitat més de 150 espècies de roses i milers de variants?
6: Uau.
7: Però abans de començar, no? Hem de fer una miqueta d'història, no? I sabem que en el planeta Terra tenim roses des de fa 33, entre 33 i 23 milions d'anys. Tenim els fòssils més antics de roses, que de fet va ser una noia, la Charlotte Hill, qui els va descobrir a mitjans del segle XIX, a Florissant, a Colorado. I això ens parla, no?, d'aquesta trajectòria més que notable d'aquesta flor. Però per què creus que la rosa es diu rosa? D'on sorgeix?
6: Em sona com el llatí rosa, rosa i roses.
7: Sí, quan comences a declinar, no? És de lo primer que, no?, que t'encarreguen.
6: Sí.
7: Però no. O sigui, ve del llatí, té a veure amb el llatí, però una miqueta més amb el grec primer.
6: Vale.
7: Abans de saber llatí, primer hem de saber una miqueta de grec. I ens remet a la mitologia grega. La mitologia grega ens parla que... Tu sabies qui era? Cloris?
6: Explica-m'ho.
7: Cloris era la deessa de les flors. O sigui, segons la mitologia grega, Cloris era la deessa de les flors. I quan es va trobar amb una ninfa del bosc morta, de tanta pena que li va fer, va crear una flor expressament per aquella ninfa que s'havia mort. Aleshores, per allà segurament passava Dionís, que era aquest déu del vi, però també de les flors, també aquest déu de la flora, i el que va fer Dionís va ser donar-li el seu meravellós perfum. Però encara faltava una cosa, que era el nom. I en aquest cas va ser Afrodita, la deessa de la bellesa, qui va decidir donar-li el seu nom. I per fer-ho el que va fer va ser agafar el nom del seu fill, Eros, i reorganitzar-ne les lletres. Per tant, d'Eros, el déu de l'amor, va passar a dir-se Rosa.
6: Amoro, que bonic, sisplau. M'encanta.
7: Per això també tenim aquest vincle, no?, d'aquesta flor amb aquest amor, que és un vincle que és antiquíssim. Hi ha el poeta Anacreon, al segle VI, entre el segle VI, que va viure a cavall del VI i del V abans de Crist, diu que la flor dels amors és la rosa. Però no només això, Eros, després, un cop ja havíem creat aquesta rosa, el món ja gaudia d'aquesta rosa, el que va fer Eros va ser anar-se'n sabent que era una cosa importantíssima, allò que acabava de passar, que aquella flor seria un regal meravellós per qui la tingués. El que va fer va ser anar-se'n a Harpòcrates, que Harpòcrates era un déu, que era el déu del silenci i de la discreció. I aleshores el que va fer Eros va ser oferir-li, talment com si fos en Jordi, oferir-li aquesta rosa a aquest déu per tal de que tingués sempre tots els secrets dels déus a salt, no? Mm-hmm. Que els tingués, doncs, ben guardats, aquesta discreció. I és per això que, tot i que avui potser no tenim aquesta consciència, tant com sí que tenim de que la rosa és símbol de l'amor, la rosa també és símbol del silenci i de la discreció. O gràcies a aquesta, no?, aquesta part de la mitologia. I és per això que veiem que en el cas d'alguns jaciments grecs, també romans, en espais com les sales de banquets o les sales on es rebien els convidats i de més, tant al sostre com a les parets, moltes vegades estan decorats amb roses. Perquè el que ens diu és que el que passa en aquella sala s'ha de mantenir sempre amb discreció i silenci. El que passa en una bacanal romana ha de quedar dins d'una bacanal romana, no? I fins i tot això ens ha arribat amb una expressió llatina que vol dir sub rosa, vol dir això, sota secret.
6: Uau.
7: Quan una deliberació és sub rosa, vol dir que doncs, el que passa en aquella sala s'ha de quedar en aquella sala. I inclús en època medieval, en alguns llocs d'Europa, moltes sales del que avui serien ajuntaments, dels governs municipals i de més, penjaven roses del sostre per tal de que tenir aquesta consciència del que estava, el que es deliberava en aquella sala, s'havia de mantenir, o bé en secret, en silenci, o com a mínim amb discreció, no? I és una vessant de la rosa que potser avui hem perdut una miqueta, més.
6: Jo la recuperaria, això de posar roses pels passadissos, perquè a vegades ens fa una mica de falta.
7: Una miqueta de discreció, no?
6: Sí.
7: Però bé, això, aquesta potser és la història, evidentment, doncs, mitològica, però també hi ha una història una miqueta més real, no? I aleshores parlàvem d'aquesta espècie que fa milers d'anys que existeix al planeta, que en principi és salvatge fins que cap a l'any 3000 abans de Crist a Xina es domestica, no? I es comencen a plantar. De fet, per exemple, hi ha la dinastia Han, que va entre el segle III abans de Crist i el segle III després de Crist, per tant, una dinastia llarguíssima, que són especialistes en plantar-la. Alguns emperadors van inclús a plantar-la però a tal quantitat d'hectàrees que fins i tot feien perillar el subministrament de menjar. És a dir, no hi havia prou terra per plantar blat, no? Per menjar, perquè el coi d'emperador volia que estigués minat de roses.
6: Que no faltin les roses.
7: Però clar, evidentment no es mengen exactament igual que l'arròs o exactament igual que qualsevol altre cereal, no? Aleshores, aquesta flor acaba després, doncs entrem ja en el món de la botànica, dels esqueixos, no? Es creen, de fet encara avui, s'estan creant constantment noves varietats de rosa, i en aquest cas, qui té un paper important en el cas d'Europa, fem un salt ja molt, molt, molt gran, al segle XIX, és Josefina, que era l'esposa de Napoleó. Uh-huh. Has vist aquesta última pel·lícula que han fet, que són...
6: El Joaquim Fènix.
7: Que no és ben bé, No, a nivell històric no hi entrarem avui, perquè doncs no tenim el temps, no? Però sí que ella el que va fer, no? A Napoleó li compra un castell a les afores de París, el castell de Melmaçon, i el que fa és crear el primer jardí exclusiu de roses, posant una rosa de cada exemplar que existia en el món, de cada varietat que existia en el món. Ella crea el seu jardinet ple de roses, i no només això, sinó que li encarrega amb un pintor que les pinti cadascuna d'elles, i tenim exactament uns llibres preciosos, no? Perquè que més enllà d'aquesta part documental, destaquen pràcticament per la vessant artística, no? de totes aquestes roses, no? I ja està, no podem dir res més de les roses.
6: Segur que sí, perquè encara no hem parlat de Sant Jordi.
7: Ai.
6: I avui ha de sortir Sant Jordi, sí o sí.
7: Hauríem de sonar aquí els segadors a tot drap, no? Evidentment, si parlem de roses, a casa nostra, i ho fem en català, no podem deixar d'obviar aquesta diada, que no és pas nacional, tot i que molts la reivindiquen, però potser ara en parlarem una miqueta, però sí que és molt important dins del calendari, no? I on les roses tenen un protagonisme. Tenen un protagonisme, entre d'altres coses, perquè és una festa de primavera, i és el que hi ha. Mm-hmm. Evidentment, no? Si la festa de Sant Jordi, que ha caigut el 12 d'agost, doncs segurament no haguéssim arribat, no?, a plantejar una festa al voltant d'una flor que no es dona en aquesta època, no? Però més enllà d'això, sí que sabem, no?, doncs que Sant Jordi era el patró de la cavalleria i de la noblesa. En el cas de Catalunya és el 1456 que s'adopta com a patró del que podríem dir territori. Que el fet aquest de que estava més vinculat a la noblesa i a la cavalleria fa que no sigui una festa excessivament popular, perquè al final el pagès que anava a doblegar l'espinada tant li era, si era Sant Jordi o no. De fet, es va, en alguns moments, no?, ha sigut com a festiu i no ha funcionat per això, perquè la gent no se l'ha acabat fent seva. I que realment aquest vincle amb les roses, com a mínim el tenim documentat des del segle XV, quan sabem que dins del Palau de la Generalitat es fa un mercat de roses, es beneeixen les roses, com encara avui l'arcabisbe de Barcelona, cada Sant Jordi beneeix les roses dins del Palau de la Generalitat, i que aquesta fira també tenia el nom de la Fira dels Enamorats. És per això que a Catalunya el Sant Valentí, per bé que es pot celebrar i celebrem l'amor cada dia... podem arribar, doncs, en aquest cas, a establir que això, que la Diada dels Enamorats catalana és el 23 d'abril.
6: Per tant, ho hauríem de reivindicar com a dia de festa?
7: Ho podríem parlar.
6: Podem fer ja aquest dia festiu? Estic cansada d'haver d'anar a mirar llibres a correcuita perquè treballo.
7: Sí? Creus que un Sant Jordi festiu seria una veritable diada nacional de Catalunya?
6: Home, com a esperit català, no, perquè som més treballadors quantes, que jo que sé, però...
7: Vives en un poble de 800 habitants. Quantes parades
6: 800?
7: De...
6: 800? 400?
7: Perdona, els he doblat. Quantes parades de llibres i roses?
6: Una.
7: Bueno, pues, prou, encara una, sí, però sí, n'hi ha moltes una. Que no. Sí. És, jo entenc el debat i el podem fer. És veritat que en el cas de la Diada de Sant Jordi no és fins a la Renaixença que s'impulsa, per tant, ja estem parlant del segle XIX i sobretot a partir del 1914 amb la Mancomunitat que se li dona aquest impuls. Però bàsicament ha sigut una festa urbana, i urbana barcelonina. Pensa que, per exemple, en el cas de ciutats com Reus, Tarragona, fins als anys 70 no apareixen les parades al carrer.
6: Què dius ara?
7: Venent roses i això.
6: Quatre dies.
7: En molts llocs hi havia aquesta consciència del Sant Jordi, és a dir, de la festa litúrgica religiosa cristiana. En molts espais es beneien roses a les esglésies, però es repartien com es poden repartir aigua de Sant Magí o no, o el dia de Sant Blai que es beneixen els fruits. Però aquesta consciència de festa, aquesta consciència de la Fira dels Enamorats, de la plaça Sant Jaume i de més, és molt restrictiva d'aquest context urbà barceloní. Aleshores, jo, està bé, però no sé si em plantejo a vegades que prou trist és a vegades el Sant Jordi en determinats espais, com perquè si és festa, tots fent cap a Barcelona, perquè el bonic és passejar per les Rambles, no? I aleshores encara tinguem menys oferta, no? en aquests pobles, ja no dic en aquelles ciutats, sinó sí. Ja potser en aquells pobles una miqueta més, més petits. És un debat interessant, no? Però jo segueixo pensant que en aquest cas és una festa molt urbana, no? I que en els pobles perd el sentit, sinó que és més complicat arribar a que sigui una veritable celebració.
6: T'entenc. Àlex, m'ha inspirat tantíssim el mite que has explicat de Cloris, que mira que he buscat per tu.

0: Què és aquesta preciositat?
1: És or per les nostres oïdes. És una peça que va compondre Reinaldo Hahn. Ell va ser un compositor que va néixer a Caracas l'any 1874 i va morir a París el 1947. I ell va treballar molt sobre la figura de Bach i realment això és una peça que es diu Acloris.
0: Oh!
1: Acloris, inspirada en una peça de Bach. Clar, quan jo aquesta peça la coneixia i quan m'has explicat el mite, tot m'ha encaixat molt fort, no? Perquè és una cançó molt tendra. Si escoltéssim la lletra, veuries que, bé, hi ha amorcito, que se n'hi diu. I també m'ha encaixat molt bé el que em deies tu de que la rosa també és un símbol de la discreció i el silenci. M'encaixa que Reinaldo Hahn fes Acloris perquè l'únic amant reconegut que va tenir Marcel Proust va ser Reinaldo Hahn. Llavors, no sé si jo m'estic fent una pel·lícula ja...
0: A mi em sembla interessant aquesta
1: pel·lícula. Veritat? Gràcies. Jo sé que tu me la compres. No sé si m'he fet una pel·lícula o no, però m'encaixa molt bé aquest Acloris del Reinaldo Hahn sobre aquest mite tan bonic que ens has explicat. Si avui parlem de roses, òbviament hem de parlar de El nom de la rosa, una novel·la d'Umberto Eco, de la qual no sé si t'he d'explicar massa perquè tothom vull pensar que la coneix, perquè, si no, quina existència tan trista no haver llegit El nom de la rosa, una novel·la best-seller que va sortir l'any 1980, més de 50 milions de còpies venudes, no sé quantes vegades l'han traduït, bueno, és una cosa molt bèstia. I una cosa interessant del nom de la rosa, bé, ja sabeu que El nom de la rosa s'ambienta en un monestir benedictí al segle XIV, on hi ha tot un conflicte d'interessos vinculats al coneixement. I en aquesta novel·la, que també es va portar al cinema, que també és una obra audiovisual super ben resolta, la veritat, clar, no apareixen roses en cap moment.
0: No, realment no. Te vas fer la pel·lícula o la novel·la esperant-les i,
1: sí,
0: i
1: no. No es parlen d'elles com a tal, i crec que aquesta també és una mica una part de la gràcia, no?, d'aquesta producció, de que ni apareixen ni es veuen. I això fa que els espectadors o els lectors interpretem les roses, aquest nom de la rosa, de maneres molt diverses. Doncs hi ha interpretacions que ens parlen que la rosa és el coneixement.
0: Bé, aquest coneixement que havia d'estar secret.
1: Exacte.
0: O aquesta discreció.
1: Correcte, aquesta cosa, no?, que no es pot dir en veu alta o que no es poden saber uns privilegiats. També hi ha qui la interpreta com la bellesa del temps que ja ha passat, no? Tot allò, una mena de vanitas barroca, el temps passa, perquè les roses el dia de Sant Jordi estan precioses, però al cap de dues setmanes estan com poden. Si no,
0: I algunes al cap de dos dies, eh?
1: També, cert. Tot és verit. Tot és molt cert. Tot i que no sé si t'han explicat mai el truc de tirar-li una aspirina i aquestes coses.
0: Però
1: jo crec que ho acaba de matar, això, però bueno. En qualsevol cas, El nom de la rosa a mi em fa l'efecte que és la rosa del desig, perquè una mica freudià, això que et diré, i t'anava a dir que no ho senti massa gent, però crec que ja és massa tard. Al final tots ens movem per impulsos que han de ser sublimats. Llavors, aquesta rosa que parla del desig al coneixement, del desig no a l'amor, em sembla que és un gran símbol, un símbol molt potent. Però abans de posar-me més intensa, que a vegades quan començo no paro, seguim amb mites. Però mites més d'anar per casa. Mites que segur que tu coneixes ara que freqüentes Reus. Et sona si et dic Isabel i no és ma germana?
0: Bueno, conec alguna altra, sí, a banda de germana.
1: Isabel Besora?
0: Aquesta sí.
1: Aquesta sí, eh? Aquesta, jo he trobat, corregeix-me tu, perquè segurament ho saps millor tu que jo, que va néixer l'any 1576 a Reus, aquesta xica.
0: Sí, l'any exacte no te'l sé, però més o menys la cronologia...
1: Em moc bé per aquí. A final del segle XVI, Reus, epidèmia, mal rato, problemes, ja et pots imaginar. Què fem? Resar. Resar a tope. I a la Isabel Besora se li apareix la Mare de Déu. Jo, pel que he vist, ella ja ho va dir, però no se li va fer cas a la pobra noia. Clar, és sospitós, no? Ho va tornar a dir, els jurats no se la creien. Vaja, el típic persona estranya que diu coses estranyes. Llavors, la Mare de Déu es devia compadir d'ella i el que va fer és tornar-se-li a aparèixer i deixar alguna mena de marca sobre aquesta noieta perquè la gent se la cregués. I, Àlex, què va ser aquesta marca?
0: Doncs jo diria que era un petó.
1: Un petó on?
0: A la galta.
1: I què va quedar marcat?
0: que després es va convertir en una rosa.
1: Correcte. Li va deixar, que també vaya faena, li va deixar la marca gravada de la rosa, que era el petó que li havia fet a la galteta.
0: Ah, tampoc no es diu si era un rotllo calcomania, que després saps, marxava o no, era així més tatuatge. Això
1: no ho sabem.
0: No es diu.
1: No ho sabem. En qualsevol

0: que cada any, si no m'equivoco, des de fa 77 o 78 edicions, al mes de maig, a Reus hi ha el concurs de roses.
1: Mm, efectivament, al centre de lectura.
0: Exacte, tota la ciutat, no? Diguéssim, només el centre de lectura o més espais?
1: El centre de lectura és com l'epicentre.
0: Però pots veure'n per tot Reus.
1: Però el Teatre Bertina n'hi ha molts. No? Vull dir que els organitzadors bàsicament surten d'allà, del centre de lectura, però el Teatre Bertina té totes les butaques i allà hi posen les roses, hi ha un premi. És el que et deia, segueix innovant, segueixen presentant noves varietats i demés. I és com això, com una fira... novetats, també.
0: Recomanem, no, amants de la botànica i de l'art, que s'hi passin pel concurs, perquè és un moment que Reus, que ja de per si és una ciutat maca, encara tot el centre està més bonic. Clar, ara estem parlant de la rosa en un sentit molt dolç, no? Les roses boniques, les roses de l'amor, les roses del desig i les del coneixement, però escolta, perquè si jo et dic... Quise cortar la flor, más tierna del rosal, pensando que de amor no me podría pinchar. Y mientras me pinchaba, me enseñó una cosa, que una rosa es una rosa. Y cuando abrí la mano y la dejé caer, rompieron a sangrar las llagas en mi piel. Y con sus pétalos me la curó mi moza, que una rosa es una rosa. Pero cuanto más me cura, al ratito más me escuece, porque amar es el empiece de la palabra amargura.

0: Àlex, aquesta poesia per les teves oïdes, suposo que ho has identificat, de quin grup és?
1: Sí, sí, sí, està claríssim.
0: Mecano té aquesta cançó tan icònica, Una rosa és una rosa, que la volia posar per no faltar a la història de la música d'aquest país relacionada amb les roses i perquè realment, quan jo em vaig llegir la lletra, de veritat que em feia la sensació que estava llegint una poesia d'aquelles de t'has d'aprendre a l'escola de lo maca que és. Per què he posat Mecano? Perquè he portat una obra d'art que parla de les roses també com a símbol del dolor, com a símbol del patiment, no? En aquest cas us porto una instal·lació que va fer la Doris Salcedo, que ella és una artista que encara està en actiu. És una instal·lació que es diu Flor de Piel i és bàsicament una manta feta amb milers i milers i milers de pètals de rosa que ella va anar cosint un per un, poquet a poquet. Sí, és preciosa, la veritat, eh? Clar, ja hem dit que la rosa és com una mena de símbol d'estima cap a les dones, però en aquest cas la manta l'està cosida, ja té un punt com de que s'ha punxat, no? I que quan punxes algú, normalment si és algú que està viu, sangne. I de quin color són les roses?
1: Vermelles,
0: no? Fa aquest efecte com de una cosa que ha estat molt maca, però que també ha estat ferida. En aquest cas, la Doris Salcedo va fer aquesta obra per homenatjar les dones que van ser violades, torturades i assassinades a causa del conflicte armat colombià. Ella es va inspirar en el cas concret d'una dona que era infermera i que va passar un gran patiment i no se'n va en sortir, i fins i tot el seu cos va arribar a ser desmembrat i mai es va trobar, i per això ella fa aquest acte d'anar cosint la manta, com anar tornant a encaixar totes les parts que en algun moment van estar juntes, no? I aquesta manta, que també em sembla molt bonic, poquet a poquet s'anirà fent malbé i acabarà sent res. El seu material viu és el seu orgànica, li podrem fer fotos, la podrem gravar, i al principi tenia un color supervermell, però cada vegada és un color més fosc i poquet a poquet acabarà quedant en res. Em sembla molt subtil, em sembla molt potent i, vaja, avui em volia parlar. I per acabar aquest programa d'avui, en el qual hem parlat de roses, també em veia una mica en el deure de

portar una altra cançó que no només és gairebé... Hi ha persones que la consideren com una de les millors cançons del pop del país d'Espanya. També és una cançó d'un grup que ha tornat a sortir a la palestra fa poc, precisament per temes vinculats al feminisme o al no feminisme, que en poc que te la posi ja sabràs de què va, escolta-la una miqueta i ja ho tanquem, això.

0: Suposo que ja t'has ubicat en l'univers.
1: Meravellosa. La recordo al cotxe del papa amb caset.
0: Jo ja tenia el CD, fixa't. La oreja de Van Gogh és una cançó de l'àlbum Lo que te conté mientras te hacías la dormida. Un gran àlbum. Preciosa, és difícil que hi hagi cançons amb aquesta qualitat dins del pop. No vull dir que ara no n'hi hagi de bones, però aquesta que va ser tan icònica que és difícil trobar algú que se sàpigui tanta gent i tantes generacions diferents perquè va saltant.
2: Transcendeix.
0: Tant cantada com la Maya com per la Leire, ens agraden per igual les dues, però al final el que volia dir d'aquesta cançó és que tot i que hem parlat de les roses com a símbol de l'amor, Roses, aquesta cançó no deixa de ser la història d'una persona que no ha estat matent que la relació amb l'altra persona s'ha acabat, és una parella que s'ha trencat, i el que fa aquesta persona, que em sembla l'escena més trista del món, és esperar amb un ram de roses que aquest ex arribi, però no arriba.

0: Feliç Dia de la Rosa!
1: I dels capullos.
2: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
4: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
5: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
6: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
5: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
7: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
5: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
8: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
9: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
5: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
10: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
11: Avui va de verd i blau. Hi ha una dita que diu: verd i blau fa ceba bau. I jo trobo que no hi ha res més meravellós que el verd de la naturalesa i el blau del mar. I la combinació dels dos a mi em té més que enamorada. I saps què? Que són els colors que més faig servir quan dissenyo les meves joies. I si barregem el blau i el verd, què en diem? Surt el color turquesa, que és un color fantàstic. I mira, segons la psicologia del color, el turquesa és un color refrescant i tranquil·litzant. I a més, pot ajudar per reduir els nivells d'estrès i augmentar la claredat de pensament. A més, aquest color promou la sensació de novetat, innovació i creativitat. O sigui que ja ho veus, ho tenim tot amb el color turquesa. Queda molt clar que el verd i el blau és naturalesa, mar, relax, ment desperta i creativitat. Per tant, de babau, res a res de res. Ara, i si ho diem al revés? Blau i verd, faça despert. Aquí sí que ens quadra més, oi que sí? Doncs ja ho veus, reflexions que tinc i que m'agrada compartir-les amb tu. I a tu, t'agrada la combinació del verd i el blau?

0: Les dones no sempre han caminat amb comoditat per la nostra literatura. Des d'aquesta secció volem posar un granet de sorra més, recuperant la vida i l'obra de 7 autores del nostre país que no sempre han estat prou reconegudes.
1: Veus indispensables. 7 escriptores que tenen molt a dir. Víctor Català.
0: Obrim les portes amb Caterina Albert, que va voler ser coneguda sota el pseudònim de Víctor Català. Però què en sabem realment? Per què aquest renom? Quines altres obres, a banda de Solitud, van marcar la seva trajectòria literària? Ho descobrirem acompanyats de la historiadora i investigadora en literatura contemporània a la Universitat de Girona, Mita Casacoberta, que actualment dirigeix la càtedra Víctor Català d'Estudis sobre el Modernisme. Nascuda a l'Escala l'11 de setembre de 1869, fou la gran de 4 germans i va créixer en una família liberal, amb uns pares que li van permetre experimentar i aprendre en llibertat. És un fet molt present en la vida de Caterina Albert i que l'autora va recordar sempre. Fem un petit repàs d'aquests inicis amb Mita Casacoberta.
1: Veus indispensables.
2: Provenia d'una família de propietaris rurals.
1: Mita Casacoberta, historiadora i investigadora en literatura contemporània a la Universitat de Girona.
2: Rurals, pensem en gent tradicionalista, més aviat carca, etc. I no, aquesta vegada resulta que aquests propietaris rurals empordanesos eren republicans i, per tant, molt liberals. Per què dic això? Ella va ser la filla gran de 4 germans, van venir 2 nois després i una noia al final, i de fet era la pubilla. Ella, a diferència dels altres, va ser la que no va anar a la universitat. Evidentment que va tenir una educació tant a casa molt bona com també a l'escola de l'Escala, però no estava destinada a ser el que després ella va voler ser. Va tenir una educació realment molt bona, perquè va tenir professors particulars de música, de pintura, d'escultura i, sobretot, una gran biblioteca que li van deixar utilitzar sense cap mena de problema, perquè en aquella època, justament, el problema de les dones burgeses era que l'educació servia per tallar-los les ales. Doncs en aquest cas no. Per tant, ella té uns escrits preciosos ja del final de la seva vida, de records, de quan ella era petita i les malifetes que havia fet pintant, dibuixant les parets de casa seva, la plantofada que li va clavar el seu pare, etc etc. Però era una persona amb una capacitat artística, creativa, absolutament brutal. Per tant, com que ningú no li va tallar les ales, doncs ella va llegir, va escriure.
1: Víctor Català. Autores que van deixar un llegat literari i que reivindiquem de nou.
3: No vull que em segresteu el pensament dintre de fets o fórmules pactades. Vull, com les aus, les ales alliberades per volar en tot moment, ara dreta, ara esquerra, per l'espai ple d'infinites rutes invisibles. Del poema Insubmissió, inclòs dins el llibre blanc, Víctor Català.
1: Veus indispensables.
0: Curiosa de mena, Caterina Albert es va impregnar de l'ambient que l'envoltava, relacionant-se estretament amb la gent del poble i escoltant els contes i les rondalles de la seva àvia, una font d'inspiració que la va portar a escriure. Mita Casacoberta ens desvetlla alguns detalls de la seva joventut i dels seus inicis en el món de l'escriptura.
1: Mita Casacoberta.
2: La cosa divertida, des del meu punt de vista, és clar, és que quan comença a publicar, que comença a publicar molt aviat, ho fa en revistes humorístiques, satíriques, com l'Esquella de la Torratxa, sempre amb pseudònim, no Víctor Català, sinó d'altres pseudònims, i el que és absolutament al·lucinant i que ha sortit ara amb una tesi que va fer la Irene Muñoz, és que també escriu a la premsa republicana articles en castellà, perquè el republicanisme en aquell moment era en castellà, de tipus polític, i es posa amb tothom, i és divertidíssim. I comença a escriure en català. Per què? Doncs perquè durant els anys de la seva adolescència doncs es produeix un fenomen a Catalunya, que és la construcció de la cultura del catalanisme, que a partir d'això, dels anys 80, per tant, ben bé quan ella és a la seva adolescència, doncs es converteix en el modernisme. I això la fascina, perquè és tot el moviment artístic, la idea de l'art total, etc.
1: Escriptores que van deixar un llegat literari i que reivindiquem de nou. Víctor Català.
0: Amb 28-29 anys, Caterina Albert es presenta als Jocs Florals d'Olot, uns certàmens que significaven un gran reconeixement per als guardonats. I ella n'era molt conscient. Escoltem la historiadora i investigadora en literatura contemporània, Mita Casacoberta.
2: I sabia que aquí podia passar alguna cosa i va enviar, és que sapiguem, perquè no se sap mai, eh? Després si, quantes peces hi envien, però dues van guanyar. Una, que era un poema, que després ha passat una mica desapercebut, perquè l'important va ser que hi va enviar el monòleg La infanticida. I aquí hi va haver un escàndol brutal. Per què? Perquè hi va haver tres membres del jurat que varen dir que aquell monòleg era una meravella i que valia la pena de premiar-lo, encara que el realisme, parlaven així, eh?, d'aquell monòleg, era absolutament punyent i que podia provocar això, problemes, diguem, de recepció, no? Tanmateix, va guanyar. Què fan els Jocs Florals? Tu envies una obra amb un lema i un sobret on hi ha el lema i a dintre el nom. Esclar, quan van obrir aquest sobre, de poc es moren, perquè van veure que era una dona, Caterina Albert i Paradís. Aquesta és l'única vegada, diguem, que Caterina Albert s'exposa d'aquesta manera en uns Jocs Florals, sobretot en aquest moment que ja és tan important de la seva trajectòria. És el 1898 i l'escàndol que això va provocar a Olot, els clars, n'hi havia dos que ja estaven en contra, eh? I per tant, quan es va saber que no només era un monòleg que parlava d'un infanticidi, sinó que, a més, és escrit per una dona, doncs aquí van fer tota una campanya i ella va decidir que no anava a buscar el premi i que ja no es tornava a donar a conèixer amb el seu nom. I més endavant va sortir el pseudònim Víctor Català.
0: El monòleg teatral La infanticida té com a protagonista la Nela, una noia que viu al camp amb el seu pare i el seu germà i que s'enamora perdudament d'en Reiner, amb l'esperança que aquest l'ajudi a deslliurar-se de la pressió patriarcal i marxar del molí on viu. Nela es queda embarassada, Reiner l'abandona i ella intenta avortar, però no ho aconsegueix. Amaga l'embaràs, el part i la criatura, però finalment, abans que el pare la descobreixi, llença sa filla a la mola del molí. L'escàndol dels Jocs Florals davant l'autoria de la infanticida ens mostra el context de l'època i el motiu pel qual Caterina Albert va decidir utilitzar, tal com ens explica Mita Casacoberta, la màscara de Víctor Català.
2: En aquells moments, per una dona, i sobretot per una dona burgesa, i sobretot per una dona burgesa que no segueix els dictàmens del políticament correcte a l'època, doncs era un problema publicar determinades coses, perquè hi ha moltes dones que publiquen, hi ha moltes dones premiades als Jocs Florals, tot depèn d'allò que escrius. Per tant, ella sempre té molt clar que hi ha un personatge que és Caterina Albert i Paradís i que ha de fer unes determinades coses i que les fa, entre altres, cuidar l'àvia, cuidar la mare, cuidar les tietes, però, ei, no només això, sinó que és la persona que portava, que es va encarregar de tota la qüestió administrativa de les propietats. Per tant, és la senyora Caterina Albert i Paradís. Això per una banda, per tant, ho tenia claríssim. I què fa? Doncs ella continua escrivint, escriu monòlegs, escriu poesia, escriu narracions. Com que ha decidit que no tornaria a utilitzar el seu nom, no es tornaria a mostrar, s'hi posa una màscara, que és Víctor Català.
0: Una màscara que va manllevar el nom a un dels personatges de la seva novel·la inacabada, Calze d'Amargor. La història d'aquesta tria és ben curiosa. Arran d'una visita, una amiga de la família llegeix els poemes de l'Ocant dels Mesos. Els hi demana i al cap d'un mes li fa saber que el poemari ja està imprès i que no es pot pas negar a publicar-lo perquè li faria perdre els diners. És en el moment en què ha de decidir en quin nom signar que fa la tria de Víctor Català. L'Ocant dels Mesos fou publicat per l'editorial Avenç.
1: Veus indispensables. Víctor Català.
0: Després del poemari L'Ocant dels mesos, Víctor Català comença a aparèixer a la revista modernista Joventut.
1: Mite casa coberta.
2: Comença a aparèixer a la revista modernista Joventut el nom de Víctor Català en poemes. I, sobretot, amb uns relats terribles, meravellosos, que són els drames rurals. 1902.
0: Un pseudònim, una màscara, que ens mostra en la seva literatura la part més fosca i cruel de la vida.
2: El que fa Víctor Català en els seus llibres, en general, és una introducció, un pròleg, que sempre adreça al llegidor i que parla en masculí i que exposa quin és l'objectiu de la seva obra. En el cas dels drames rurals és molt divertit perquè és molt irònica, s'adreça a la jove damisel·la ciutadana i li diu que faci el favor de no llegir aquells relats perquè no ho suportarà. Perquè precisament ella, ell, perquè parla en masculí, que és, bàsicament diu, un vagabund, un caminant, que va pels camins, que es troba pedres i pedruscalls i, per tant, problemes. El que fa ell és recollir aquestes pedres i explicar-les. Caires vius és el títol d'un altre dels seus llibres, no? Per tant, faci el favor de misar la ciutadana, de treure els ulls d'aquest llibre perquè es trobarà amb el que és la veritat de l'existència humana. I la veritat de l'existència humana és les relacions de poder, és la violència, és, en fi, allò que ens defineix com a persones. És clar, estava fent un discurs que era justament el contrari del discurs de l'harmonia, de l'equilibri còsmic, de la, diguem-ne, del respecte a la tradició, del respecte a la religió. Per tant, les dones han de ser d'una determinada manera i els homes també. I en la cultura del catalanisme del que es tracta és d'exercir també un cert control social. I, per tant, ella està als antípodes de tot això.
0: Drames rurals és un recull de 12 contes, 5 dels quals ja s'havien publicat de forma individual a la revista Joventut. Entre ells, el que porta per títol La vella, que amb el seu subtítol de drama rural és el que dona nom al recull. Una obra impregnada del segell Víctor Català, on la crueltat humana, els fets fatídics, la brutalitat o el dramatisme hi són ben presents.
1: Veus indispensables.
0: De drames rurals en podem destacar la relació que es va establir entre Joan Maragall i Víctor Català, però deixarem que sigui la mite qui us desvelli l'anècdota.
2: Quan ella va publicar els drames rurals hi va haver un personatge, Joan Maragall, que ja se sentia fascinat per la poesia d'aquest personatge que ell no coneixia, aquest nou escriptor, aquest nou poeta que signava Víctor Català i que d'alguna manera ell s'hi veia reflectit en la seva poesia. I quan aquest Víctor Català va publicar els drames rurals, va escriure Joan Maragall una ressenya, una crítica al Diari de Barcelona, el Brusi, on li retreia, deia, el títol és «Un libro fuerte e incompleto». I incompleto volia dir aquesta literatura només focalitza la cara fosca de l'existència humana i, per tant, li retreu. Clar, aquí comença una història que és gairebé, podríem dir, una història d'amor-odi entre Maragall i Víctor Català, sense que Maragall sàpiga que és una dona amb qui està parlant, en què, finalment, Víctor Català li diu «Escolti, és un dret necessari de l'artista escollir el punt de vista des del qual expressa la realitat». I és quan li explica allò, si la realitat és una casa als quatre vents i en tres hi toca el sol i només en una hi ha l'ombra, diu, jo he triat com a artista la banda de l'ombra. Bé, llavors, és clar, és molt divertida, realment la relació és molt interessant perquè són dos grans intel·lectuals. El que és més divertit, i això ho dic, és que ell, fins molt tard i fins que no li diuen, jo ho sabia tothom, però suposo que Maragall vivia en una altra esfera. I que era una dona amb qui estava parlant.
3: El cor humà és com una casa a quatre vents, per tres, i dona ara el sol, ara l'ombra. Però el quart està reservat a l'ombra exclusivament.
1: Veus indispensables. Set escriptores que tenen molt a dir. Víctor Català.
0: Si hi ha una obra que s'associa directament a Víctor Català, aquesta és Solitud.
1: Mita casa coberta.
2: La seva gran obra, jo penso que és Solitud, és la seva gran obra i és una de les grans obres de la literatura catalana contemporània i no hi ha volta de full aquí. Jo penso que l'obra de Víctor Català, és a dir, l'obra literària de Caterina Albert és la construcció de Víctor Català, d'aquesta veu, d'aquesta mirada, i que la seva obra és com un mosaic. Ella hi va posant peces. I una peça important, importantíssima, és Solitud. Solitud pren sentit dintre de tot aquest mosaic. I és l'única peça en què podríem dir que hi ha aquesta, aquest raig de llum, aquest raig d'esperança, en relació amb el que és la condició humana.
0: Solitud es va publicar en els fulletons inclosos a la revista Joventut entre el març de 1904 i el maig de 1905 i com a novel·la l'any 1908. La Mila i el seu marit Gaietà, un home antropo i amb poca personalitat, es fan càrrec d'una ermita en una muntanya feréstega i solitària. Lligada a una vida d'infelicitat, Mila busca satisfer el seu desig d'amor, de ser mare, de formar part d'alguna cosa, de construir quelcom.
2: Estem parlant d'una novel·la que és un viatge iniciàtic d'una dona. Aquesta dona és la representació del superhome nietzscheà, perquè aquesta Víctor Català, Caterina Albert, és que llegia Nietzsche, i és que llegia o llegia tot. I, per tant, què fa? El superhome no és un home, no és l'intel·lectual, no és l'artista modernista. És una dona pràcticament analfabeta que, en unes determinades circumstàncies, es veu en el cas d'acabar de conèixer quina és la situació del sentit de l'individu en el món. És la gran pregunta, però com la respon? A través de la construcció d'un personatge, que és una dona, que és una dona que té una capacitat també creativa, que és capaç de veure la realitat i de gaudir de la bellesa. És una dona que té desig sexual. És una dona que, a més, vol ser mare i que es troba amb unes circumstàncies horroroses, amb un marit que és un gandul i a més, un impotent, que s'enamora de qui no s'ha d'enamorar, que acaba amb una violació, i, per tant, l'experiència del mal total, però que podem entendre perfectament, i que d'aquí en surt una nova Mila, que és conscient d'ella qui és i de la força que té la natura i com la natura pot utilitzar les persones i les pot esclafar per reproduir-se, i és, al final, la gran decisió que ella pren de ser ella mateixa, ser conscient de qui és, ser ella mateixa. La gran decisió és baixar de la muntanya, deixar-ho tot i començar una nova vida. Clar, és una meravella.
1: Veus indispensables.
0: Solitud no només destaca per ser una de les grans obres de la literatura catalana contemporània, també ho fa perquè en el seu final hi trobem una Mila que baixa de la muntanya molt diferent a la Mila del començament de la novel·la. Ens mostra la part més salvatge i cruel de la vida i ens presenta un final on s'hi entreveu l'esperança.
2: Jo crec que és una... he dit que era de les obres de la literatura catalana les millors, però és que, clar, de la literatura europea, diria. Perquè sempre parlem de Virginia Woolf, molt bé, fantàstic, meravellós, però estem parlant d'una obra del 1905.
0: Trenca esquemes.
2: Absolutament. I, a més, és una obra que, en aquests moments, és absolutament actual.
3: Tot de cop la Mila va aturar-se i després a girar en rodó. Una gran impressió la suspengué. Reina del cel, el camí que havien fet, sota seu, no es veien més que onades de muntanyes immenses i silencioses que s'ajeien, s'aplanaven, se submergien en la quietesa ombrívola del capvespre, que com una boira negra se les hi estenia al damunt, amortallant-les. La Mila hi cercà, en aquell desert blau, la taca alegre d'una fumarola, d'una caseta, d'una figura humana, però no hi descobrí res, ni la més petita senyal que denunciés la presència i la companyia dels homes. Quina solitud, murmurà, aterrada, i sentint que el cor li devenia d'improvís tan o més obac que aquelles pregoneses.
1: Veus indispensables. Víctor Català.
0: Una altra obra cabdal i potser més desconeguda de Víctor Català és un film 3.000 metres.
2: Falta una obra fonamental, també, que és un film, 3.000 metres. És una obra molt interessant, és una obra que ella escriu l'any 1918 per una revista d'en Francesc Mateu, que es titula Catalana, i no sortirà editada en forma de llibre fins al 1926. És una novel·la moderníssima, és una novel·la que construeix un personatge masculí i que és la, diguem-ne, representació del mal, però sobretot és una novel·la antinoucentista. En el moment en què el noucentisme està construint la idea de la Catalunya-ciutat i la Barcelona ideal, el que fa és focalitzar el mal a la ciutat, ja no com a drama rural, sinó com en el món urbà, i, per tant, està donant la volta a un discurs que és el discurs del noucentisme. Per tant, aquí rep de tots cantons i un film, igual com l'infanticida, ella no els posa a les primeres obres completes que se li dediquen al 1951. No els hi posa. No és fins al 1972 que Maria Aurèlia Campmany, ella ja és morta, col·loca aquestes dues últimes peces.
0: Publicada en fulletons a la revista Catalana entre l'abril de 1918 i el juny de 1921, té com a protagonista en Nonat Ventura, un fill bastard que fou abandonat en un hospici i que viu obsessionat en descobrir els seus orígens per fer-se justícia. Les enraonies diuen que els seus pares són rics i temps li falta per abandonar Girona i instal·lar-se a Barcelona. El seu objectiu? Trobar els seus progenitors i abandonar una vida de pobresa. Una fita que l'acabarà convertint en un lladre ben refinat anomenat el Senyoret. Ambientada en el cine mut i amb un llenguatge molt viu, l'autora surt dels ambients rurals i ens mostra una Barcelona plena de personatges peculiars que ens endinsaran en els baixos fons de la ciutat. Prostitutes i lladres, burgesos i menestrals ens obren les portes de la Barcelona de la Belle Époque, des dels carrers foscos fins les cases de la burgesia. Llums i ombres a les que dona forma amb el seu segell particular, entre la brutalitat i la meravella, sense filtres.
3: D'aleshores en avall, en Nonat esperar el seu papà milionari que anés a recollir-lo també. Li semblava que seria d'avui a demà. D'avui a demà sempre. Però com passessin dies i mesos i anys sense que realitzés tan natural esdeveniment, es decidia a preguntar a una monja. Quan vindrà a buscar-me el papà? Quin papà? Havia fet la monja amb un pam d'ulls. El meu? I ara? I qui és el teu papà? Un papà com el d'en Jordiet? La monja tingué una mirada maternal, d'infinida compassió. Ai, sagrat cor de Jesús, tu no en tens cap de papà, fillet. Tu t'has d'estar amb nosaltres. En Nonat sofriu un tal rampell d'ira que pensaven que es tornava boig. Tardaren hores en poder apaivagar-lo. Després no lograven fer-li prendre res. Desvariejava, volia fugir del llit. Passada la crisi, mudà enterament de geni. Es tornà taciturn, concentrat, recelós, esquerp. Odiava les monges. L'havien enganyat. Ell tenia papà. El tenia, ben cert, però no sabia on. I si no anava a buscar-lo al seu papà a l'hospici, ell fugiria de l'hospici i aniria a buscar el seu papà. I projectar i intentar l'evasió diverses vegades. Les monges tingueren que vigilar-lo especialment i ell es venjava de les monges fent tantes dolenteries com podia.
1: Veus indispensables.
2: Caterina Albert és un personatge brutal, escrivia d'una manera... Bueno, escrivia sempre. I escrivia cartes, i escrivia ficció, i feia de tot. És que és impressionant. L'arxiu que en aquests moments és dipositat a l'Escala, a l'arxiu de l'Escala, bé, és un pou sense fons. Soc capaç de dir una cosa que potser és una mica agosarada, però jo posaria en el mateix nivell Josep Pla, ningú no el qüestiona, i Víctor Català en aquest sentit, eh? També des del punt de vista de la capacitat que té de guardar tots els seus documents, de ser perfectament conscient de qui és com a escriptora i com a artista i el que està fent, i amb una capacitat de saber que tard o d'hora, hi haurà gent que acabarà posant les peces que falten en el seu mosaic.
0: Caterina Albert i la seva màscara Víctor Català ens han deixat un llegat literari encara vigent actualment. L'infanticida, drames rurals, Locant dels mesos i un film 3.000 metres no són les seves úniques obres. Enric Casasses ha recuperat 18 poemes de Caterina Albert a Bèsties 18 Català, publicat per Edicions Poncianes. A Club Editor hi trobareu Mosaic, Proses literàries i l'únic llibre escrit en primera persona, i també els seus contes. Nosaltres us animem a descobrir una autora amb un caràcter ferm, intel·ligent, divertida i amb un domini meravellós de la llengua.
1: Víctor Català, veus indispensables. 7 escriptores que tenen molt a dir. Aquest podcast l'han fet possible Mònica Socies, Raquel Martínez i Josep Maria Soler, amb l'assessorament de Mita Casa Coberta, historiadora i investigadora en literatura contemporània a la Universitat de Girona. Veus indispensables, una producció d'Ona la Torre per a la xarxa Més.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: sabies que...
1: Sabies que els peixos pallasso poden transicionar de sexe? El principi de Buscando a Nemo no és gaire diferent a la realitat, amb la diferència que, generalment, els peixos pallasso no formen parelles sinó petits cardúmens. Cada grup sol ocupar una anèmona o un grup, i es compon d'una femella, sempre la dominant, un mascle reproductiu i diversos mascles menors sense dret a reproducció. Al marge d'aquest detall, el procés és semblant. Els mascles netegen acuradament l'anèmona i, quan la zona està a punt, la femella disposa els ous, que són regats després per l'esperma del mascle reproductiu. Una sola posada pot tenir de 300 a 500 ous. La cura de la posada recau sobre el mascle, que haurà de netejar i vigilar els ous contra possibles intrusos. Però si un depredador s'hi acosta, és la femella, més gran i agressiva, la que sol defensar el niu. No obstant això, si la femella mor, el cardumen es queda sense líder i comença un procés molt curiós. El mascle reproductor comença a acumular estrògens i transiciona a femella en poc temps. Es converteix en la dominant del cardumen i el mascle següent en la jerarquia es transforma en el mascle reproductor. Aquest procés se'n diu hermafroditisme protàndic. És a dir, encara que l'animal al llarg de la seva vida pot tenir dos sexes, apareixen de forma seqüencial i primer sempre és mascle.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Els alumnes de segon de màrqueting i publicitat de l'Institut Premià de Mar han tingut ocasió aquest curs passat de treballar per a una empresa emergent de Cabrera de Mar en el marc del programa Innova FP que impulsa la Generalitat, un programa de connexió de centres de formació professional amb el teixit empresarial local. L'experiència ha estat possible gràcies a l'obtenció d'una subvenció provinent de la Generalitat, el Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports i la Unió Europea. El repte d'aquests estudiants ha estat doble perquè no només han hagut de posar a prova els seus aprenentatges en matèria de màrqueting, sinó que també han hagut de conceptualitzar i donar projecció a un negoci insòlit, un projecte empresarial de cultiu i comercialització d'una planta d'origen asiàtic, la paulònia, a la qual se li ha donat un ús tan distòpic com el d'oferir a empreses l'opció de compensar la petjada de carboni que deixen. Segons s'ha demostrat científicament, aquesta planta aconsegueix absorbir una quantitat de CO2 a l'atmosfera molt per sobre dels índexs comuns i, per això, el fet mateix de comprar-ne i promoure'n la seva existència permet a aquestes empreses obtenir un certificat ISO per mitjà del qual es compensen de manera oficial els perjudicis mediambientals que ocasionen. L'empresa de Cabrera de Mar, que les planta i les ven i que facilita aquest certificat, es diu Green Sun Paulònia i en un moment donat va establir contacte amb la tutora de màrqueting de l'Institut, la Maria Xufré, i es van posar d'acord per aquesta col·laboració. En el marc d'aquest projecte, els estudiants, repartits en 4 equips, van proposar estratègies comercials i de comunicació i d'entrada van suggerir a l'empresa l'adopció d'una nova marca. El nom elegit va ser Kiria. A partir d'aquí es va desenvolupar la identitat de la firma en elements de comunicació llestos per ser utilitzats al mercat i van proposar un logotip i un manual d'identitat corporativa. La definició del pla comercial van dissenyar i desenvolupar una pàgina web i van crear suports gràfics per a fires i visites comercials. El projecte es va allargar per espai d'uns 5 mesos, d'ençà que l'Institut va obtenir la subvenció i fins a final de curs, però la col·laboració ha donat peu també a 2 èxits més. L'empresa ha contractat una de les alumnes involucrades i el curs vinent acollirà en pràctiques algun estudiant de primer d'aquest cicle formatiu.
0: Premià Mèdia. Informació.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia. Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià.

0: Déu.
1: Gràcies que dona.
0: Això m'ho valia.
1: Gràcies que dona.
2: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Meg Neila presenta nou EP amb títol homònim, Neila, i amb noves cançons. Aquesta n'és una, sempre amb tu. Avui venen a Premià Media per explicar-nos com han cuinat aquests nous temes i com s'inspiren. Ells canten en català, però, com molts artistes, van començar versionant fins a trobar la seva essència, i avui els volem descobrir. Benvinguts a Premià Media. La veu la posa la Nora Botella. Nora, benvinguda a la ràdio.
1: Hola, què tal? Encantada.
0: El Víctor Pasqual, la guitarra. Hola, Víctor.
2: Hola, què tal?
0: I l'Albert Puig, a la bateria. Com esteu?
3: Bon dia, molt bé.
1: Molt bé. Falta un membre, però...
0: Li enviem records, també.
1: I tant, i tant.
3: Jo, una abraçada.
0: Molt bé. Com és aquest nou treball? Com és aquest Neila? Aquest nou treball homònim, amb quatre cançons i un EP... que què ens ha de permetre descobrir, Nora? Què descobrim en aquest
1: moment? Són sis cançons. I aleshores vam començar versionant, com dius tu, i al cap de poquet ja ens vam donar compte de que el que volíem era tirar, fer cançons pròpies, el català ja va sortir de manera natural, no ens ho vam ni qüestionar, i a partir d'aquí va ser tot bastant... fàcil, entre tots, o sigui que la intenció és això, és tirar, seguir en català, anar fent, anar composant, anar tirant i a veure què passa, però bé.
0: En quin moment descobriu que les lletres les voleu posar vosaltres, també les melodies? Quan feu el pas entre dir, mira, deixem de versionar i volem començar a explicar la nostra pròpia història?
3: Jo crec que el pas va ser molt immediat, de fet vam estar molt poc temps versionant, pocs mesos, i teníem clar d'entrada que volíem fer temes propis. En aquest sentit, l'idioma el teníem clar i el tema de composar-ho tot de dalt a baix també ho teníem clar.
0: Que difícil, no? Poder-se composar i tenir missatges per donar. Com ho gestioneu, això?
1: Depèn. A vegades surt molt fàcil i a vegades t'encalles i no surt, però normalment... Clar, ho fem bastant a la part, vull dir, jo en temes de melodia sóc la que fa les melodies de veu, hi ha lletres que les he fet jo, hi ha lletres que les ha escrit l'Albert, i a nivell melòdic jo potser em surt una primera idea i a partir d'aquí entre tots l'anem treballant, o sigui, des del principi de tot fins al final la cançó acaba canviant bastant.
0: Cadascú, Víctor, aporta la seva part creativa, no? Tens la llibertat i la potestat de fer allò amb la guitarra, allò que...
2: Totalment, de fet... generalment és la Nora qui acostuma a tenir una primera idea, sobretot amb aquests temes que tenim ara a l'EP, llavors la Nora ho compartia amb un àudio de WhatsApp que rolava, llavors nosaltres ho agafàvem, i jo en aquest cas a nivell de guitarra veia els acords, veia com connectar-los, com generar noves parts dins del tema, i després anàvem sumant, anàvem provant bateries noves, baixos nous... I entre tots, al final, acaben construint tots els temes.
0: I hem dit que són de la comarca del Maresme, que s'hagin al Masnou, que han gravat a Premià de Mar i que tenen en comú la Mar Blava.

0: Aquesta cançó és sempre amb tu, eh? No la Mar Blava, que és la primera que escoltàvem.
1: Està sempre amb tu.
0: Heu gravat aquí, Premià, no? Com ha sigut aquest procés de gravació de l'EP? Com l'heu viscut? Com es gestiona? Hi ha canvis d'última hora en un procés de gravació? Allò que teniu ben clar que seria acaba sent d'una altra manera? Com ha anat l'evolució?
2: És complicat.
1: Bueno, a veure, molt divertit. Molt divertit. Ens vam trobar... Bueno, de fet, va ser tu, no?
3: Que ja vam anar aquí a l'estudi d'Ofiura, que és aquí mateix, aquí, Premià, i des del... Bueno, evidentment, el primer contacte, coneixent-nos i tal, i a partir d'aquí, doncs, portar tot el material que teníem preparat i treballar-lo, doncs, gravant, que sigui la pista de baix, de bateria, de guitarra i tot plegat, i a partir d'aquí anar produint, anar canviant tot el que se'ns va ocórrer a última hora, o el que també el company ens va proposant, però és un plaer, és una cosa molt divertit.
2: Crec que hem de reconèixer també que hem estat bastant torre de llonsis, perquè intentem aconseguir un so que sigui propi, i bueno, fa un any i mig, dos que estem junts, llavors bueno, afinar aquest tipus de so no ha estat fàcil, ha estat molt anades i vingudes amb la gent d'Ofiura per intentar aconseguir allò
1: que una paciència...
0: Sempre sumant, no? Per això,
1: paciència important, sí, perquè clar, també era la nostra primera experiència gravant un EP i clar, el procés de gravació en si és superdivertit i després sí que els detalls ja després de fer els arranjaments, de volums, de so, de tal, això, ostres, al final ja no saps... Però al final acabes de decidir, o sigui que...
0: A vegades també una visió externa potser t'ajuda, no?
1: Ja ho hem fet també, però ja...
3: Però tot i així no acabaríem mai, no? Sempre hi ha aquella cosa de dir, oi, canviem això, i al final dius, hem de parar en algun moment.
1: Sí.
0: Quan acaba un procés creatiu.
1: Sí, no? Clar, exacte. No, i a més, ja a vegades passat, necessito estar dos dies o tres sense escoltar res, i després ja no m'agrada res, i després m'encanta, i després, o sigui, el procés és natural, suposo, passant tots els processos creatius.
2: I s'ha de dir que crec que som un grup bastant democràtic, perquè hi ha hagut...
1: Sí.
2: Han hagut decisions de, ostres, posem aquest riff de guitarra o no el posem i votem, i al final hem dit, bueno, va, tirem endavant.
1: No, somos cuatro, o sigui, si són tres contra un.
3: Malgrat que hi no estigui d'acord.
0: Correcte. Quan hi ha empat, què passa? Quan sou dos i dos, qui mana? No,
1: bueno, depèn de l'instrument, també. Si jo vull ficar alguna cosa de piano i toco jo el piano, és com, pues, us foteu.
3: Sí, el pot de qualitat és aquell moment de l'últim instrument.
1: Sí.
0: Diuen de vosaltres, tenen textura suau però contundent a l'oïda, són ideals per compartir amb una passió per la música que els ha connectat. Cadascú l'ha viscut, treballat i gaudit durant anys, fins que Neila us ha acabat unint. Uh-huh. Què és la música per vosaltres, Albert?
3: Hòstia, quina pregunta.
2: Hòstia.
3: És algú que tots hem amat d'alguna o d'una altra manera de petit, que et marca de petit, i que cadascú individualment doncs, ho porta d'una manera diferent. Hi ha gent que des dels 10 anys ja toca música o es forma, i hi ha d'altres, com per exemple jo, que fins als 30 i pico d'anys no m'hi vaig posar de forma totalment accidental. I, bueno, aquí som, treballant conjuntament i...
0: Com es comença, de forma accidental?
3: A tocar la bateria? No, el típic que fa de trobar-te amb un col·lega i et diu, no, busquem un bateria, tu no t'agradaria? Dic, perdona, jo la bateria, jo no he tingut ritme a la meva vida. I a partir d'aquí el repte es va fent gran, fins a trobar-te formant part d'aquest grup.
0: Que bo, no? A veure, Nora, Víctor, què m'expliqueu?
3: Bueno,
1: jo formada des de petita aquí a l'Escola de Música d'aquí de Premià, vaig tenir uns anys que ho vaig deixar bastant. Vaig tenir un grup amb 16 anys aquí, vam tocar a una festa major, jo tenia 16, o sigui...
0: Com es deia el grup?
1: Ens deia... Bueno, vam anar canviant, ens deien Blanch. Però vam tocar una festa major i que penso, hòstia, amb 16 anys jo pujava d'un escenari, però després, per coses de la vida, ho vaig anar deixant. Però mai m'he separat d'alguna manera, però en plan grup és el que tinc així més a llarga durada i molt divertit, de veritat.
0: Que bo.
2: I per mi, jo diria que la música és tot, perquè em considero un gran melòman i m'agrada moltíssim. Fa molts anys que toco la guitarra i sempre l'he tocat de manera autodidacta. I després doncs, he tingut formació i al final el meu objectiu sempre era trobar un grup. I el sorprenent per mi ha estat que el grup l'he trobat amb 40 anys, que dius, hòstia, no és el més comú, no? I per això...
1: Això és un factor interessant.
2: Sí, sí. Ens vam conèixer de manera totalment random. I jo crec una mica que el destí... No és que cregui molt en el destí, però en aquest cas, si existeix el destí, clarament ens va unir, perquè ens...
1: Sí, tal qual.
2: La manera com ens vam trobar va ser totalment random.
0: Ara m'heu posat el coquet de preguntar-vos com us vau conèixer abans, però seguim escoltant més cançons de Neila.

0: Ja veieu, quan estem més traperos a nivell social i musicalment sembla que l'evolució va cap al trap, cap a la música urbana, cap a les batxates, doncs hi ha qui encara aposta per aquesta música pop, evidentment, amb bases rítmiques, amb melodies reconeixibles, amb lletres que fan pensar, reflexionar, que et porten també cap al moviment. Com viviu vosaltres la música? Cap a on va la música? Perquè també hi ha aquell context de dir, què fem? Ens apuntem al carro del que fa tothom o faig el que em surt del cor? Com ho gestioneu, això?
1: Està claríssim que el carro no ens hi sumem.
2: Ens baixem ja, no, és que ni pugem ja directe. No, no,
1: exacte.
2: No, bueno, a nosaltres ens agrada això, és molt, doncs, lo dels 90, el d'allò, bueno, que ara també n'hi ha, vull dir que tampoc és que no hi hagi absolutament res.
0: Reivindiquem la música pop.
2: Sí. Totalment, jo, doncs això, bueno, el tema dels directes, que hi hagi instruments a l'escenari, guitarres, no sé, d'aquí no ens baixem, i segueix havent cosa, potser no tanta, però... Però sí.
1: Més que pop, a mi m'agrada definir-nos més una mica més com a indie rock, és a dir, ens agraden les distorsions, ens agraden molt les guitarres, els baixos, els pianos i
3: la bateria, no?
1: I les bateries, home, per suposat, però bateries també estan als altres gèneres, no? Però en qualsevol cas, jo crec que directament ens rebel·lem en contra de la música més mainstream que hi ha avui en dia. Tenim una veu molt petita, però ens rebel·lem i bueno, ens tira el que ens ha unit. Ha estat la música que, de la nostra infància, dels 90, venia del grunge, del rock d'aquella època, i crec que una mica, i en català, crec que hi ha més grups dels que sembla. De fet, jo particularment estic sorprès que estem començant a descobrir una escena que hi ha més grups del que sembla que fan aquest tipus de música, tot i que al final del que se sent més són coses, tampoc ho jutjaré, però d'altres estils, diguem. Mm-hmm.
0: Evidentment, també abocant una naturalitat en l'època dels artificis, de la tecnologia, no? de tot el que és processat. Aquí, al final, sí que acabem escoltant aquelles textures d'una gravació...
2: És analògic, sí.
0: Fantàstica, no? D'un piano que sona quan, com ha de sonar, no? Amb la veu de la Nora, amb aquella guitarra que amb distorsió o sense distorsió sona ben neta, amb aquella melodia, no? També reivindiquem aquesta naturalitat,
2: total,
0: no?
2: Total, sí. I, bueno, el tema de l'edat també, doncs, t'obre menys portes que no, si tens 20 o 25. Clar, el fet de ja passar dels 40...
3: Sí, estem doncs... a punt de jubilar-nos. És...
2: Són les ganes que tens. No, però no és tan fàcil com quan ets... Clar, hi ha concursos que ja et diuen menys de 30, ja no entres.
0: Això passa, hi ha una limitació d'edat.
3: Sí, sí, totalment.
2: I els que no ho diuen també passa una mica. Jo també s'entén que el grup emergent... Bueno, però això en el cinema o en altres, o en el teatre no passa. I aquí, en el tema musical, passa més.
3: Sí, és un...
2: Doncs, bueno, també reivindiquem una mica de... Tenim una... emergent amb 40 o amb 50.
3: Tenim una edat, què passa?
0: I tant que sí. Mace Neil, encara, avui a Premià Mèdia.

0: Sí, jo he viscut una cosa que no sabria com seria, però escolto el nostre propi EP. Era una cosa que em preguntava, m'agobiarà, perquè clar, són sistemes, els hem tocat infinites vegades, i jo me'ls escolto i a mi m'agraden. Llavors, per mi això
1: No,
0: és un
1: totalment.
0: orgull.
2: Que bo. Clar, també hi ha aquell procés de ho hem preparat tant i les hem tocat tant que ara que les gravem i les escolto, com ja n'estic una mica avorrit, avorrida, com ho gestioneu això? Li hem donat la volta.
1: Cada un té el seu procés. Jo necessito... Per exemple, jo tinc un dia a la setmana, que és el dijous, que anem a assajar, que mentre vaig assajar me les escolto un cop a la setmana i dic, hosti, que guai. Perquè cada dia, a veure si em surt... Perquè si no la passo, però... M'agrada deixar... Perquè, clar, és la meva veu, també és diferent. Jo em canso més d'escoltar-me a mi que no, potser ells, d'escoltar-se tocant. Clar, la veu és el que més em cansa a mi, de mi mateixa. Però, bueno, està divertit, està bé.
2: I tant que sí.
0: També passa que hi ha temes que al principi diem, hòstia, aquest per nosaltres, aquest és un temazo, però al cap d'una setmana, hòstia, estic avorrit d'aquest tema, ja no... I de cop i volta un altre, ostres, però és que aquesta part és molt bona. I, bueno...
1: A mi em passa molt, jo fluctuo molt, eh? O sigui, estic super, hosti, sí, i de cop i volta dic, no m'agrada res. I aleshores dic, hosti, pues va, i després sí, o sigui, tiro molt de... Vaig amunt i avall.
2: Estats d'ànim.
3: Hi ha una cosa que també és molt a remarcar, que quan la gent ens parla de l'EP, tothom ens diu un tema diferent que li agrada. Això una de dos. Una de dos. O totes en general l'agraden i que més que menys d'una forma o d'una altra, o a ningú li agrada per igual, no? Però que no hi ha, en teoria, un hit que dius, home, és el hit el que val i l'altre no val tant, no? Jo crec que totes en general la mantenen una línia.
2: Que bo, fantàstic. No hi ha banda sense bolos en directe. On us podem veure?
1: Això, teniu... les dates, ells, jo...
2: Teniu agenda?
3: Tenim agenda... Tot just acabem de publicar el canal d'Instagram, que ens podeu seguir...
2: Tampoc hi ha banda, ja, sense xarxes, eh? Com
3: clar,
2: porteu això
3: no, fatal.
2: D'estar pendents de publicar,
3: fatal.
2: De vendre-us... Perquè hi ha un món, també, que els músics estan per fer música i llavors la part del màrqueting també costa molt.
3: No, som boomers amb això.
1: Jo ja, ni directament, o sigui, són ells els que porten més.
3: No, i portem relativament poc, pengem molt poc, de fet, vam penjar ahir perquè teníem el bolo, que el podem d'alguna forma anunciar. El dia 18 de setembre toquem a la Sala Fridònia de Barcelona.
2: Molt bé.
3: I és el primer que fem, no, però és la primera propera data que tenim de bolo.
2: Serà presentació?
3: Almenys a Barcelona. Bueno,
1: sí, podríem... es podria dir que sí.
3: Llavors en tenim un altre el dia 9 d'octubre a Masnou.
2: Molt bé. Toqueu a casa.
3: Sí, que toquem a casa.
2: Molt bé, fantàstic. Com porteu això de gestionar també els directes? Perquè ara sembla també que has de fer show, no? Si toques les mateixes cançons, li has de fer una volta, has de canviar aquella part... Això també es gestiona?
1: No, de moment, en principi, clar, també els escenaris tampoc on toquem nosaltres no són grans escenaris, per tant, estem bastant ajustats a... Clar, hi ha el piano, baix, guitarra, bateria... Vull dir que no hi tens molt espai per... I en plan de show és més l'emoció que tu li fiquis a l'hora d'interpretar un tema que no deixes d'estar, entre cometes, actuant, que no fer molt de xou i preparar una coreo, o ara tu i jo ens mirem en aquest tros... De moment, no et dic que no ho fem, però de moment no tirem.
2: L'emoció del directe, no? Allò que et diguin,
1: sí,
2: ostres, Nora, m'has arribat, no? És allò que
1: exacte, sí.
2: També et traspassa més enllà del que estem escoltant avui, no? D'aquest EP, no? Al final és l'ànima del grup.
1: Exacte, tampoc tenim molt de recorregut, igual d'aquí 300 concerts, et dic, ostres, però ara no tenim gaires i els nervis també estan.
0: Quan toquem el Sant Jordi ens preparem un bon show, ara mateix bàsicament el que volem és que la música soni bé i sobretot passar-nos-ho bé, perquè jo crec que un tema molt important, ja tots tenim una edat, i estem aquí per gaudir, per passar-nos-ho bé, i per això xarxes socials, doncs sí, hi has de ser, si vols que algú t'escolti, però no és el nostre objectiu.
1: No.
0: El nostre objectiu és passar-nos-ho bé, treure una mica el que tenim a dins i gaudir de la música, que és la nostra passió.
2: A mi m'ha agradat molt perquè dieu que voleu aportar coses boniques, tant a la música com a la vida en general, així que ens quedem amb això.
1: I
2: ha sigut
1: tant.
2: Un plaer avui conèixer-vos. Gràcies per venir,
1: gràcies
2: Nora, Víctor, Albert. I a més, per acabar, crec que ens tocareu un tema en directe, la qual cosa ens encanta.
1: Bueno, és un tema que és nou.
0: No està publicat.
1: No està publicat.
2: En exclusiva, inèdit.
1: Però clar, és un tema que de cop em va sortir com molt sol i en els directes tampoc ni bateria ni guitarra, per tant... Ai, ni guitarra, perdona, ni baix, la guitarra sí, i res, la cantem ell i jo, ja està, ell toca, jo canto, ja.
2: Molt bé, doncs la Nora i el Víctor de seguida ens interpreten... Com es titula el tema?
1: Pues no té nom, encara.
0: No té nom oficial, li diem Navegant, no?
1: Navegant, sí, Navegant. Li diem Navegant.
2: Molt bé, doncs la ràdio és tota vostra.
0: Molt bé, gràcies.
3: Gràcies.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: El nou vaixell dels pirates a Premià de Mar, batejat amb el nom de Mitja Lluna, amaga una història ben singular. L'embarcació presentada diumenge passat durant l'acte de presentació de la Festa Major prové de Granollers, on l'any passat va formar part de l'escenografia de la Colla dels Blancs, guanyadora de la Festa Major. La història del Mitja Lluna comença precisament en aquella celebració. El tècnic de cultura de l'Ajuntament, Quim Not, va descobrir-hi el vaixell i, en saber que els seus creadors no el conservarien, va iniciar els contactes perquè acabés formant part de la Festa Major de Premià de Mar.
4: A Granollers, no? Fan la Festa Major dels Blancs Blau, hi ha dos colles i cada any fan un eix temàtic. Vale? L'any passat l'eix temàtic dels blancs va ser els pirates. Llavors, jo soc d'allà i, per casualitats de la vida, doncs, bueno, vaig veure que tenien el vaixell aquest, que el treien i que també n'havia fet un parell més. I durant la Festa Major els vaig comentar, mira, escolta'm, això, quan acabeu, si no en voleu fer res, doncs en podem parlar. Amb això ens ho van voler vendre perquè ells el que no volien és que es perdés la continuïtat del vaixell aquest.
3: L'Ajuntament va adquirir el vaixell a principis d'any i el va traslladar desmuntat fins a Premià de Mar, on s'ha adaptat per convertir-se en el nou vaixell dels pirates. Segons explica Not, els seus creadors volien que l'embarcació continués tenint vida i van veure en la Festa Major premianenca el lloc ideal per donar-li continuïtat. De fet, també han estat convidats a la festa d'enguany perquè puguin veure el Mitja Lluna en el seu nou destí. L'objectiu és que, de manera progressiva, el vaixell s'incorpori a diferents actes de la Festa Major. El primer serà el Premià en Joc, una altra de les novetats d'aquesta edició.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Doncs hem tret els gegants petits a la revolta, igual que els grans, completant el seguici també amb les peces infantils, per tal que els nens també n'hi puguin participar dins la festa. Novetats com el canvi de cabellets que s'ha fet per poder adaptar-los més a una imatge i que els nens el puguin portar, encara que siguin més grans, més petits.
3: Doncs a mi m'encanta, és xulíssima. Això de que estigui tematitzada és molt guai, m'agrada molt.
4: Bueno, és una cosa única, eh? No tens res igual a un altre lloc, eh? És el moment on tornen a lluitar els pirates contra els premianencs i on encara no està decidida la cosa.
5: Els premianencs lluitarem i ho recuperarem tot. Mira, l'Ernest, tot i ser premianenc, viu a Bèlgica i ja s'està oblidant una miqueta, però jo li estic tornant a recordar.
6: És el primer dia que vinc. Bueno, jo soc de Vilassar de Dalt i avui és el primer dia que vinc. L'any passat vam venir també el mateix dia i avui, pues, molt divertit. Als nens els agrada molt els gegants. I el tema del confeti, pues, és guai, ballen tots i bueno, ens ho passem bé.
3: Home, el desembarcament pirata jo crec que és un top i l'eufòria també.
7: No m'ho esperava perquè pensava que sabria més a xocolata, però amb la salsa la veritat està molt bona. Està molt bé, amb el pa sucadet, amb la salsa molt bé, molt bona.
8: Des que vam entrar en el ritme de festa major i de viure-la des de dins, doncs em van dir, és que el plat típic del dia 10 de juliol és llagosta amb xocolata, però clar, és molt cara, i les famílies menys pudents les fem amb llagostins. La que va recuperar el Joan Gómez Vilardell, que ja no hi és amb nosaltres, però està publicada, és un sofregit de ceba de tomàquet, una miqueta de tomàquet, i a la picada li afegeixes una presa de xocolata, és un quadradet de xocolata, i aleshores allò li dona un gustet molt... No notes el gust de xocolata, però li dona la salsa un toc especial. Sí, clar, és un plat que fa festa major.
9: Ja estan cuinats, són els llagostins sense pelar... Vindran acompanyats una copa de vi, en el plat hi haurà salsa per sucar amb el pa que donarem. Bueno, al final farem un petit circuit perquè tothom pugui, amb ordre, demanar-ho tot.
10: El gust és sorprenent i ens ha agradat molt, la veritat.
11: Molt bons, molt bons, molt sucosos, molt bons, sí, sí, sí.
12: Estan boníssims, molt, molt bons i... Li sap molt bé el xocolata i molt calents, està al seu punt. M'agradaria tenir la recepta sencera.
0: Antena els escoltes.
1: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
13: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: L'Ajuntament s'ha fet ressò d'una nota de premsa del balanç emès pel síndic de Greuges relatiu a les queixes i consultes presentades pels premianencs l'any 2025 i posa en valor el fet que s'hagi produït una reducció notable en tots dos casos respecte a l'any anterior. En concret, l'informe parla d'un total de 65 actuacions al síndic arran de 27 queixes i 38 consultes presentades, que són un 45,8% menys que el 2024, amb una reducció del 57,1% en les queixes i del 33,3% en les consultes. També destaca el comunicat que aquest volum d'actuacions equival a 2,2 actuacions per cada 1.000 habitants, cosa que situa Premià de Mar per sota de la mitjana catalana, que és de 3,1. Per tipologia, les queixes i consultes es concentren principalment en l'àmbit de les polítiques socials, amb un 30,8%, administració pública i tributs, 20%, polítiques territorials, que bàsicament tenen a veure amb el medi ambient, 23%, i consum, 23%, i el mateix informe destaca que l'increment més significatiu respecte de l'any anterior s'ha produït en aquest capítol de medi ambient. Un altre aspecte que posa en valor l'Ajuntament és el fet que l'informe reflecteix una millora en el temps de resposta de l'Ajuntament en les diverses tramitacions que se li demanen, concretament d'un 20,7% respecte a l'any anterior, 26,4 dies de mitjana per 33,3 al 2024. Diu també la nota de premsa que això confirma la tendència a la baixa que s'ha produït d'ençà de la pandèmia.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Premià Mèdia, informació.
3: Registres històrics a tot Catalunya de temperatura del passat dimecres i també al Maresme i a Premià de Mar, on el termòmetre va arribar als 37,3 graus, per tant, a només 3 dècimes del rècord dels últims 25 anys, que va ser, recordem, de 37,6 graus. Això s'acompanya d'una xafogor intensa perquè l'aigua del mar està extraordinàriament calenta i d'unes nits tòrrides de 26 o 27 graus en alguns barris del municipi. N'hem parlat amb el meteoròleg premianenc Marc Llach, que ens deixa clar que tot plegat, calcem-nos, és un signe de la nova realitat climàtica.
4: Estem ja realment en la nova realitat climàtica i és que els estius cada cop són més llargs, les calorades es presenten més aviat a casa nostra. Registres en rècord en molts indrets, els que estem assolint. En el cas de Premià de Mar vam arribar als 37,3, molt a prop de l'anterior rècord que teníem dels darrers 20-25 anys, que estaven 37,6. I ja veurem si els propers dies els superem. I és que la setmana vinent, fins i tot, la calor es vol intensificar més. Una nova bossa d'aire molt càlid ens arribarà la setmana vinent. Especialment aquí al litoral, que és a Premià de Mar, doncs comptem amb aquest ingredient extra, que és la xafogor, i és que la temperatura d'aigua del mar la tenim enguany molt calenta, temperatures de l'ordre 26-27 graus, molt per sobre del que tocaria. I també destaquem les temperatures nocturnes. Aquesta nit passada a Premià no s'ha baixat dels 26-27 graus en alguns barris. Al centre de la població sí que la zona perifèrica s'ha baixat cap als 23-24, però ja parlem d'aquestes nits tòrrides, aquestes nits amb una temperatura mínima superior als 25 graus.
3: El nou paradigma climàtic, segons Llach, també es manifestarà amb intensitat quan arribin les tempestes d'aquí a uns mesos, perquè altres factors més habituals s'hi ajuntarà l'exagerada temperatura que està assolint l'aigua del mar ara mateix.
4: Tot això és humitat, és xafogor, que serà ben present les properes setmanes, els propers mesos, i també aliment per les futures tempestes, situacions potencialment doncs, perilloses aquí a la Mediterrània, fins i tot, amb aquestes temperatures de l'aigua del mar tan elevades, doncs és de preveure que els propers mesos, si tot plegat es posa com s'hauria de posar els ingredients, doncs hi són tots, les tempestes, els temporals podran ser especialment intensos. Cada cop anem a una meteorologia més extrema.
3: Com sentíem, la previsió ara mateix és que els pròxims dies la temperatura es mantingui i encara pugi una mica més, i per tant no es descarta que puguem superar el rècord dels 37,6 graus a la nostra població.
2: Premià Mèdia, informació.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 8, us parla Pili García. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de vigilància per temps violent aquest matí al Pirineu i al Prepirineu de Lleida, especialment als Pallars i a l'Alta Ribagorça. L'avís és de perill màxim 6 sobre 6 per la possibilitat de pedra de més de 2 centímetres, ratxes fortes de vent, esclafits i puntualment tornados o mànegues. Ahir, en el pic de la tercera onada de calor de l'estiu, es van batre rècords de temperatura a Catalunya, 42,4 graus a Anglès, a la Selva, 41,9 a Sant Salvador de Guardiola al Bages o 41,8 a Vaquerisses al Vallès Occidental, batent el rècord en 3 dècades. A Vinebre, la Ribera d'Ebre, també es van arribar als 41,6 i a les Terres de l'Ebre, les comarques gironines i a Ponent també es van superar els 40 graus. Pel que fa al temps, aquest dijous la calor afluixa una mica, però continuarà sent intensa. A la Plana de Lleida i a la Conca de Tremp encara es podran fregar els 38 graus, mentre que a la costa la xafogor serà marcada. En mobilitat, matí complicat a l'AP7 amb lentitud i aturades entre la Roca i Parets i entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud. També hi ha cues de Sant Cugat a Barberà en sentit nord. A més, es registren retencions a la C60 a la Roca, a la C17 entre Parets, Mollet i Lliçà i a la C23 a Sant Feliu de Llobregat en sentit Barcelona. I pel que fa a Rodalies, circulació amb demores que poden superar els 20 minuts de mitjana a les línies R13 i R14 a causa d'una incidència provocada pel robatori de coure entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronuncia avui sobre la llei d'amnistia en una sentència clau per al futur judicial dels líders del procés. La resolució afecta dues qüestions. Si es pot aplicar l'amnistia a l'operació Judes contra 12 membres dels CDRs acusats de terrorisme i al cas del Tribunal de Comptes per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior. El pronunciament no tindrà efectes immediats, però si el Tribunal Europeu avala la llei, podria aplanar el camí perquè Puigdemont, Comín o Puig puguin tornar de l'exili sense risc de detenció. També perquè dirigents com Junquera, Romeva o Bassa o Turull puguin recuperar els seus drets polítics. I en esports, la selecció espanyola, amb 9 jugadors catalans, ja té rival per a la final del Mundial de Futbol del diumenge dia 19, a les 9 de la nit, que s'enfrontarà amb l'argentina de Leo Messi a Nova York. El conjunt sud-americà va remuntar contra Anglaterra i es va imposar Perú a 2. I aquest matí està previst un desnonament del barri de Sant Narcís de Girona que encara afecta 5 immobles. Inicialment es podria deixar al carrer una vintena de famílies, però l'Ajuntament ja ha confirmat que 11 inquilins tenen dret al lloguer social. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: Comportament una mica paradoxal el de l'atur el mes de juny passat perquè va pujar a 17 poblacions maresmenques, entre elles a Premià de Mar, però va baixar lleugerament el conjunt de la comarca. Segons l'informe mensual de l'Observatori de Desenvolupament Local que publica el Consell Comarcal, el nombre de persones registrades com aturades al Maresme va ser de 18.316, és a dir, 15 persones menys que al maig, 0,08%, i 618 menys que fa un any. La taxa va quedar en el 7,86%. La xifra d'aturats no varia respecte al maig a 3 municipis, al Masnou, Òrrius i Sant Pol de Mar. A 10 municipis disminueix i, com diem, augmenta a les 17 poblacions restants, entre elles Premià de Mar, on va tenir 1.168 aturats, que són 8 més que al maig. Es tracta d'una variació intermensual mínima d'un 0,69%, però potser el més cridaner és que la variació interanual és positiva. Aquest juny vam tenir un 0,52% d'aturats més que el juny del 2025.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Funky Tracks Radio.
1: Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. ¿O casi?
2: Funky Tracks Radio.
3: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
4: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
3: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
4: Home, testimonis.
3: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
4: A la teva ràdio local.
5: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
6: Segueix-nos al 95.2 FM i a

0: molt bé, lots.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Dia gran de la Festa Major de Premià de Mar, dia de desembarcament. I no és una edició qualsevol, són els 30 anys de pirates i premianencs. D'on veniu?
3: Jo de Vilassar.
4: Jo de Barcelona,
5: d'Alacant.
6: Madrid.
2: Madrid. I com has acabat aquí, aquesta festa?
6: Porque estoy con... He venido a ver a mi prima, que me ha invitado a estas fiestas tan chulas.
2: Pirates o premianencs, si haguéssiu d'escollir?
5: Pirata.
7: Pirates, pirates.
8: Blanco, tú.
7: Bueno, pero soy pirata de corazón.
9: Pirates, pirates.
10: Pirates.
11: Pirates, 100%.
12: A veure, tu què diries? A veure, no
2: jo
12: ho sé.
2: Jo diria que pirata.
12: Pirata, pirata. No? Pirata fins a la mort.
2: Avui fa 30 anys, pirates i premianencs. Espereu que hi hagi com alguna sorpresa o alguna cosa diferent.
3: Home, si fa 30 anys seria bé, no?
11: Que l'Ester i la Llumara se'n vagin juntes.
13: Que la Festa Major d'estiu la guanyin els pirates i la Festa Major d'hivern la guanyin els premianencs.
2: Albert, la nit més especial per als premianencs avui, eh?
14: I tant, moltíssimes ganes. Ja tenim la platja plena de gent i això, moltes ganes de veure què passa aquests 30 anys. Mira, jo quan arriba l'eufòria petita em començo a emocionar i fins que no arriben els focs i s'acaben els focs no em deixo d'emocionar.
15: Ens van presentar una idea que érem els 30 anys i ens agradava molt la idea d'intentar fer portar gent del passat aquí. També vam agafar la màgia, que també és un dels nostres forts, i intentant equilibrar-ho amb el teatre i que tot tingués una lògica, no sigués màgia per màgia. Intentar també tenir una pantalla aquest any perquè es vegin de més a prop i, a més, per agafar vídeos del passat i que la gent ho pogués veure també el record.
16: Us recomano fer barricades, encara que siguin humanes.
17: I ara us vinc a avisar. Estan venint, sempre venen, i després de 30 anys de venir cada any els podem sorprendre.
2: Pirates i premianencs amb orígens de Granollers.
18: Sí, senyor. Sí, senyor. L'vam fer l'any passat per la Festa Major de Granollers. Estem molt contents que avui s'estreni aquí Premià. Era el coll dels blancs i va causar sensació i es diu que gràcies a això vam guanyar la festa.
19: Més temut de tot el Mediterrani, que com cada any venim a conquerir.

0: germaneta meva. Desembarcar a Premià és el millor que hi ha. Sí o no?
1: Els escoltes.
2: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
3: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: L'adquisició de l'edifici de la cooperativa està més a prop que mai i podríem anar a notari aquest mateix estiu. Ho ha dit l'alcalde Rafa Navarro a Premià Mèdia, que ha explicat que després del viatge del dia 8 de juny a Madrid, que va servir per presentar una oferta de compra, les posicions d'Ajuntament i Ministeri de Treball estan pràcticament alineades. El preu que ofereix Premià de Mar és proper als 300.000 euros, un import, destaca l'alcalde, molt per sota dels índexs de mercat en clau residencial, i els diners s'haurien d'incorporar al pressupost municipal al ple de juliol. Ens fa notar Navarro que, tot i que Madrid admetria un pagament a terminis, l'Ajuntament ho pot pagar d'un sol cop i estalviar-se interessos perquè hi ha el múscul econòmic per fer-ho.
3: Després d'aquesta visita, puc assegurar que la compra de la cooperativa per part de l'Ajuntament està més a prop que mai. Està tan a prop que, si no hi ha cap daltabaix, en el ple de juliol portarem a aprovació una incorporació de romanent per fer la compra al Ministeri. Fins i tot ens ha ofert la possibilitat de negociar una compra diferida a 10 anys. Però, i això també dedicat a tots aquells que van dient que l'Ajuntament no té diners. Després dels informes preceptius d'intervenció, l'Ajuntament el que farà serà comprar de cop, perquè així ens estalviem pagar interessos. Per què? Perquè tenim el múscul econòmic per fer-ho. Com és una incorporació de romanent, s'haurà de portar a ple. I només espero que en aquest punt doncs, hi hagi una unanimitat de poder adquirir aquest bé immoble.
2: Com diem, un cop es disposi dels diners, sempre que ho aprovi el ple municipal, l'acte de compra-venda s'haurà de fer a Madrid i es podria fer ben aviat, encara que calgui interrompre les vacances, ha dit l'alcalde. Preguntat pels usos futurs de la finca, un cop sigui de titularitat municipal, Navarro ha admès que, tot i la voluntat del govern que tingui a veure amb el teixit associatiu, el ventall de possibilitats és immens i està molt obert, però també ha advertit que encara hi ha molt camí per recórrer. El primer pas serà rehabilitar a fons l'edifici i per això caldrà trobar finançament.
3: Allò ha de ser el que era en origen, un lloc de cooperació, un lloc d'associacionisme, un lloc d'entitat, tutelat per l'Ajuntament. Això és el que ha de ser. Almenys és el que nosaltres apostem perquè sigui. Hi ha una rehabilitació que és estructural, que és independent dels usos que s'hagin de fer. Si nosaltres volem, per exemple, que aquell edifici sigui accessible, és evident que cal una reforma d'un tipus. O, per exemple, el sostre de la cooperativa està molt malmès. Per tant, el que hem començat a fer ja és estar molt amatents a totes les convocatòries que ara hi ha de sostres solars, perquè nosaltres el primer que hem de fer és fer un arreglo estructural. I si nosaltres entrem en una convocatòria on puguem justificadament fer una estructura nova de sostre per poder incorporar energia fotovoltaica, ja tindrem una via de finançament sobrevinguda. I aquesta és la idea de poder anar a tocar a les diferents portes de les diferents administracions. Jo crec que primer el que hem de fer és tenir això, el blat lligat. Un cop ho tinguem comprat, aleshores podem obrir tots els processos que calgui, llistarem totes les opcions, hi ha taules específiques que podem generar, hi haurà entitats, de fet ja hi ha hagut entitats que s'han avançat i ja ens han demanat espais futurs. Per tant, jo crec que això tindrem temps.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Aquest any a la Festa Major tenim una estrena molt important. Són els Jocs d'en Santi i la Flash Mob de les Dissantes.
2: És un dia de molta il·lusió, a més en aquest renovat carrer de Jacint Verdaguer. Fa molt temps que treballem amb la Fundació Maresme, ja ho sabeu, amb diferents col·laboracions i serveis, i aquesta especialment ens venia molt de gust per portar els Jocs d'en Santi i la Flash Mob aquí a la Festa Major.
3: Els Jocs d'en Santi són una activitat de la Fundació Maresme que, com totes les activitats culturals de la casa, l'objectiu que busquem és normalitzar la presència de persones amb discapacitat intel·lectual a la societat. Ho fem portant uns jocs que estan adaptats amb tota la iconografia, tota la simbologia, entre ells, lògicament, en Santi, però també pictogrames, també imatges de persones amb mobilitat reduïda. L'objectiu final és la inclusió.
4: Tots som iguals, com diu la cançó de la sintonia, jo soc com tu, sí, o sigui, que perquè eliminar les discriminacions, bueno, que tothom tingui drets a fer de tot a la vida laboral.
2: Veure tots aquests nanos de diferents casals que hi participen, doncs ens agrada molt i ens anima a continuar treballant amb aquesta sensibilització a les escoles i també amb la ciutadania envers la discapacitat.
3: Una de les estrelles és la Flash Mob. Cada any encarreguem a un grup diferent, a un artista diferent, que ens faci una cançó, que serà titular Jo sóc com tu. Aquest any ens l'ha fet la Bet. Ens ha fet una cançó preciosa, molt emotiva. Una coreografia que, a més, inclou també llengua de signes i que intentem que sigui el més plural perquè tothom la pugui ballar.
4: Al principi costa una mica, com tots, però, bueno, quan agafem el ritme, el tenim.
5: Nerviosa,

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El partit Podem Premià ha creat les últimes hores el seu propi canal d'Instagram després que fins ara la seva acció es difongués en aquesta xarxa a través del canal de Premià en Comú Podem. Es tracta del primer moviment públic de Podem Premià d'ençà que la regidora d'aquesta formació al ple, Lole Morilla, va abandonar el grup municipal que compartia amb els comuns per convertir-se en regidora no adscrita. Ara, pel que ens diu ella mateixa, es vol deixar constància de la feina que es faci i donar-li projecció i per això s'ha habilitat el nou compte. Més concretament, ha afirmat que volen posar el focus en la feina diària, el contacte directe amb la gent i la construcció d'un projecte arrelat al municipalisme i a la cura, que és el que va moure el partit afegit a tornar als seus orígens polítics. Preguntada Morilla per una eventual candidatura de Podem Premià a les pròximes eleccions municipals del maig del 2027, ha indicat però que ara mateix no es plantegen ni l'escenari ni sota quin paraigua hi anirien i cada moment estan en una fase d'escolta i d'enfortiment del projecte des de la base. A dia d'avui el nou compte d'Instagram no conté encara cap publicació, però sí que té 49 seguidors i en segueix 71.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. Premià Mèdia. Informació.
1: El portaveu de Ciutadans al ple, Josep Maria Cano, ha fet pública a través de Premià Mèdia la proposta que l'Ajuntament faci avinent a la ciutadania per mitjà d'una publicació mensual un resum de les incidències registrades en el servei de recollida de brossa que s'acompanyi d'informació sobre les mesures que s'han adoptat amb una indicació respecte del temps de resposta i fins i tot de com s'ha requerit a l'empresa concessionària perquè hi posés remei. Segons Cano, els últims temps s'han estat esgrimant sovint en resposta a les queixes l'existència d'un contracte mal dimensionat, però aquest contracte, afirma, no pot ser una excusa i cal que l'Ajuntament recuperi el control sobre el servei. L'informe públic mensual, segons Cano, ajudaria a reforçar aquest control.
2: Quan dic que cal recuperar el control del servei, em refereixo a que l'Ajuntament controli de veritat el contracte d'Acciona. Comprovi què s'està fent, millori els punts que fallen i apliquin mesures o penalitzacions quan correspongui. I és que, últimament, sembla que alguns ens volen fer creure que, com hi ha un contracte vigent, no es pot fer gaire cosa, i per mi no és així. El contracte té límits, això és evident, però també dona eines per exigir, corregir i penalitzar en cas de que no hi hagi un compliment. I aquest control no s'ha de quedar només dins de l'Ajuntament. D'aquí la meva proposta. Jo proposo que cada mes es publiqui un resum clar de les incidències, el temps de resposta, els requeriments fets a Acciona i les mesures aplicades. No cal un informe complicat, cal que qualsevol veí o veïna pugui saber què falla i què s'està fent per corregir-ho. El contracte no pot servir d'excusa per resignar-nos davant d'un servei que falla.
1: En relació a aquest tema, fem notar que el PSC premianenc denunciava al seu compte d'Instagram que aquesta festa major no s'havia notat gens, diuen, cap de les mesures anunciades pel govern en matèria de brossa. Segons els socialistes, ni l'obertura puntual de contenidors, ni l'augment de punts de recollida, ni el reforç en general al servei no havien evitat que es tornés a reproduir, diuen, la realitat de sempre, carrers bruts, males olors i una imatge que mai voldríem donar a qui ens visita. Una situació que porta aquest partit a reclamar responsabilitat i accions immediates, segons diuen a la publicació.
0: Premià Mèdia, informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 9. Us parla Pili García. Protecció Civil manté activada l'alerta del Plasecat per un incendi a l'empresa química Lipmes a Manresa. Crema un palet a l'exterior de les instal·lacions i per precaució es demana el confinament dels veïns en un radi de 50 metres. També s'ha confinat preventivament el CAP Les Basses. I el Meteocat ha emès un avís de temps violent, 6 sobre 6, aquest matí al Pirineu i Prepirineu de Lleida, amb el màxim perill per pedra grossa, ratxes fortes de vent i esclafits i possibles mànegues. I ahir, en el pic de la tercera onada de calor de l'estiu, es van batre rècords de temperatura a Catalunya. Es va arribar a 42,4 a Anglès, a la Selva, 41,9 a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, i 41,8 a Vaquerisses, al Vallès Occidental, amb rècord històric en 3 dècades. A Vinebre, a la Ribera d'Ebre, van arribar als 41,6 i a les Terres de l'Ebre, les comarques gironines i Ponent, es va superar els 40 en molts punts. Pel que fa al temps, aquest dijous la calor afluixa una mica, però continua sent intensa. Al Pla de Lleida i a la Conca de Tremp encara es podran fregar els 38 graus, mentre que a la costa la xafogor serà marcada. I el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronuncia avui sobre la llei d'amnistia en una sentència clau per al futur judicial dels líders del procés. La resolució afecta dues qüestions. Si es pot aplicar l'amnistia a l'operació Judes contra 12 membres del CDR acusats de terrorisme i al cas del Tribunal de Comptes per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior. El pronunciament no tindrà efectes immediats, però si el Tribunal Europeu avala la llei, podria aplanar el camí perquè Puigdemont, Comín i Puig puguin tornar de l'exili sense risc de detenció i perquè dirigents com Junqueras, Romeva, Bassa o Turull puguin recuperar els seus drets polítics. I els bombers donen per controlat l'incendi de Rubió, a l'Anoia, que ha cremat 47 hectàrees majoritàriament forestals entre Rubió i Castellfollit del Boix. També han estabilitzat les dues represes del foc d'aigua a Múrcia, una a Querol i l'altra a Pontons. Aquestes noves flames han afectat 14 hectàrees més i eleven la superfície cremada acumulada fins a les 162 hectàrees. Els agents rurals mantenen per avui 107 municipis de 17 comarques al nivell 4 del Pla Alfa, el màxim per perill extrem d'incendi forestal. A més, 220 municipis de 25 comarques continuen en el nivell 3 per perill molt alt. Continuen tancats 6 espais naturals, però un cop superat el pic de la tercera onada de calor, s'han reobert els accessos a Montserrat i a Sant Llorenç del Munt i l'Obac. I en esports, la selecció espanyola, amb 9 jugadors catalans, ja té rival per al final del Mundial de Futbol. Diumenge a les 9 de la nit s'enfrontarà l'Argentina de Leo Messi a Nova York. El conjunt sud-americà va remuntar contra Anglaterra i es va imposar 1-2. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: L'emperadriu infantil del Regne de la Fantasia està greument malalta, i és que el seu món està sent destruït per la força imparable del no-res. Per aturar aquesta situació, l'emperadriu li encomana al jove guerrer Atreyu la gran missió de trobar una cura. Això és el que està llegint el bestiar, que quan s'adona que aquest regne necessita un món nou per salvar-se, doncs aconsegueix entrar físicament en el seu llibre. Un llibre que estava llegint el bestiar, una història que estava llegint amagat clandestinament en el seu àtic. I decideix passar de ser lector a convertir-se en protagonista, en un heroi poderós. Però els seus nombrosos desitjos comporten conseqüències molt perilloses. Cada desig li fa perdre un record del seu propi passat. La història interminable va ser escrita per l'alemany Michael Ende, això era l'any 1979, quan es va publicar, i a partir d'aquí va ser tan gran l'èxit d'aquesta novel·la fantàstica, que es va traduir a 36 idiomes, almenys que sapiguem, que tinguem comptabilitzats. A partir d'aquí se n'han fet adaptacions al teatre musical, que encara avui dia triomfen arreu del món, i potser la referència audiovisual més coneguda per tothom és una pel·li que ens remet als anys 80, l'any 1984, una pel·lícula basada en certa manera la història interminable i que tenia dues parts, perquè és una novel·la molt llarga, realment no interminable, però sí molt llarga, i la van haver d'adoptar en dos audiovisuals. A més, la primera part estava dirigida per Wolfgang Petersen, un director alemany de culte. De fet, va ser el director alemany que va dirigir la millor pel·lícula, diuen, del cinema alemany, Das Boot, El submarí. I què feia, no, Wolfgang Petersen, fent pel·lícules serioses sobre la Segona Guerra Mundial, però després també fent una pel·lícula fantàstica que va costar moltíssim de produir, perquè sembla que va ser una coproducció, doncs, això, entre Estats Units, que ja sabem que són els jefes de la indústria cinematogràfica, però molta part europea, i va ser, doncs, tota una odissea. Sens dubte en teniu imatges al cap, del drac Fujur, aquell drac que, de fet, sembla un gos, és un drac pelut de color blanc volant pel cel. De tot plegat, en traiem diverses conclusions. De fet, deixeu-me dir que estem escoltant la cançó de l'Himmel, que va ser composada i feta expressament per la pel·lícula, per formar part de la banda sonora de la pel·lícula, tot un temacle dels anys 80. Deia que en traiem diverses conclusions, no?, de tot això que llegim a la història interminable. Primer, que llegir no hauria de ser una activitat clandestina. De fet, avui dia ja no ho és, tot i que a vegades sí que demana cert aïllament, una tranquil·litat que hem de reclamar, que ens costa de trobar, no?, aquesta clandestinitat, aquest deixeu-me en pau, que estic llegint. També una altra conclusió, que els lectors no som agents passius, queda ben demostrat. Quan llegim, anem configurant el llibre més enllà dels desitjos de l'autor, no? Malgrat el que digui l'autor, el lector acaba de fer-se el seu llibre propi. I jo em pregunto si potser sí que és veritat que cada cop que ens endinsem en un llibre anem perdent o modificant bocinets de la nostra pròpia vida per adoptar-ne d'altres, no?, d'altres que aquest llibre ens aporta. Però la principal conclusió de tot plegat és que aquelles històries que ens fan entrar dins dels llibres, com si en formessin part, voldríem que no s'acabessin mai. Ràdio Cardedeu, Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: No t'agradaria tenir un drac d'aquests peludets blancs?
1: Escolta'm, oh, estic volant i somiant amb aquesta entradeta. Soc fan teu, eh? Felicitats, mare de Déu, quin inici.
0: Ah, no. Hi ha dies de tot. Va, però en sèrio, va. És que avui parlem de llibres.
1: Sí. I mira, avui el tema del dia, com ja has comentat, és un bon llibre per llegir a l'estiu. En tenim tants, però vaja, farem una mica de primer vista al passat i després alguna recomanació, Núria. Sí. És que, mira, un dels primers llibres que fa referència a la calor sufocant de l'estiu és l'Epopeia de Gilgamesh. I no només això, sí. Sinó que alhora és considerada l'obra literària, o dit d'una altra manera, el llibre en format de tauleta d'argila més antic de la història. I és que és originari de Mesopotàmia, com més i data ni més ni menys que del tercer mil·lenni abans de Crist. Poca broma.
0: T'imagines emportar-te una novel·la escrita en tauleta d'argila a la platja?
1: Bueno, sent aquella època la podies portar damunt del mamut del rinoceront llanut, segurament, perquè coincidien. Núria, en ell hi podem trobar descripcions sobre el clima extrem, la sequedat, la calor i els cicles de les estacions vinculats a les crescudes del Nil. però avui toca refrescar-nos, així que, sens dubte, us porto res, breument, però algunes propostes ben diverses.
0: Ai, va, que bé.
1: En primer lloc, un dels clàssics contemporanis més aclamats de llibres de muntanya, Les muntanyes de la ment, del geni Robert McFarlane, o McFarlane, jo no sé gaire d'inglès, i és que des de finals de l'any passat, gràcies a Cusatani Edicions, que per qui vaja els coneixeu
0: tant,
1: bé...
0: Macos, bona gent.
1: Des d'aquí una salutació, i tant que sí, podem gaudir d'aquesta obra en català, en el nostre idioma, un assaig memorable sobre el vincle de la humanitat amb les muntanyes.
0: Com dius? Recautem el títol.
1: Sí, sí, Les muntanyes de la ment.
0: Vinga.
1: Apuntat. És un assaig memorable, vist des de tots els prismes possibles, filosòfics, socials, religiosos, culturals... Sí, sí, realment és una barbaritat. I si voleu muntanyes, però en format de novel·la, doncs El noi silvestre, de Paolo Cognetti. I ara, Núria, et porto una refrescada en majúscules, i és que hi havia una època en què tot està per fer i tot era possible, els dos l'hem viscut bé aquesta època, i estem parlant dels 80. I mira, a més, amb aquesta cançó, doncs, aboquem bastant allà. Aquí tinc un llibre que ho demostra. Tilitxo 83, de Tuxit Edicions. Aquests són de Sant Celoni.
0: Sí.
1: Mira, si jo et dic Himalaya i windsurf, penses que no caça, no?
0: No.
1: Doncs mira, el 83... Sí, sí, el 83, més de 20 dies a peu, un grup de persones van sortir des de 800 metres sobre el nivell del mar i van arribar fins als més de 5.000 metres amb les respectives taules i veles. I tot per què? Doncs per poder fer windsurf en un llac glacial al cor de l'Himàlaia.
0: Així és que, si voleu... No?
1: Tilitxo 83. Són aquestes bogeries que, de fet, ara no han de passar, perquè ha estat preservat, però en aquell llavors era molt poca gent les que feia això, i bé, va ser una epopeia. I, wow. Escolta, Núria, deixa'm acabar escombrant cap a casa,
0: clar,
1: i
0: clar,
1: és que aquí a Cardedeu sempre dic que, per lo menuts que som, estem mal acostumats amb la cultura, perquè tenim més propostes que persones, gairebé. Així que avui acabem amb una autora local, l'Alba Dalmau, i el seu fantàstic Si una família, d'Angle Edicions, una novel·la que us farà riure pels colzes i emocionar-vos. Poques persones saben tractar els temes, inclús tabús, amb aquesta sornegueria i humor subtil en què ho fa l'Alba. Així que, Núria, ja veus que hem començat pel 3.000 abans de Crist, acabem el 25 i res. Jo t'emplaço a llegir molt i molt i molt, no només aquest estiu, sinó tota la vida.
0: Enric, jo sóc fan, de les teves recomanacions, perquè Déu-n'hi-do, has fet una passejada per llibres no obvis, no habituals, i que tots són petites joies. M'encanta, a veure si els oients són tan imaginatius i ens donen tantes idees. Sí.
1: Els emplacem. Recordem, Obert Vacances, el perfil d'Instagram es diu Obert Vacances, allà ens comenteu, si voleu, també pel WhatsApp, que trobareu allà també inscrit, així que esperem molts comentaris i també per àudio.
0: Fins ara, Enric, que tornem a connectar a les 10. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Doncs vinga, deixem les sonoritats dels anys 80 i això si tornem al present 2025 i ho fem per explicar-vos aquests continguts.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: La primera entrevista ens durà a parlar sobre els reptes que afronta aquest estiu la fruita dolça a Lleida. Després estrenarem un podcast setmanal sobre cultura popular, la primera entrega, els elements de foc que hi ha a les nostres festes majors. I encara en terres lleidatanes visitarem Raimbat Natura, un projecte gastronòmic i natural. Anirem a jugar al frisbee, però a jugar de veritat, No allò pim-pam a la platja entre amics, no, competició de frisbee avui de la bona. Seguirem amb el programa o amb el podcast dedicat a l'eclipsi, avui segon lliurement, i atenció per tots aquells que tingueu, no mascotes en general, no, gossos, perquè estrenem durant aquest estiu un podcast que anomenem Dog Tips i que ens dona això, consells sobre com cuidar els gossos, peluts o no, durant l'estiu. Tindrem un apunt d'agenda, també, i la pregunta del dia, ja ho heu sentit, que segueix latent, heu de fer recomanacions de lectures d'estiu o d'hivern, del que siguin, però en tot cas, lectures, llibres, volem llibres, còmics, novel·les gràfiques, el que sigui, qualsevol cosa en paper o en format digital, que ens porti cap a altres mons. Ara sí, arrenquem programa i ho fem, com sempre, amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
0: La primera parada, com és habitual, i si no canvien les coses, la fem a Girona. Saludem el Saïd Esbaides de Girona FM. Saïd, bon dia.
3: Bon dia i bona hora.
0: El PSC s'ha pronunciat a Girona, no sobre el trencament del govern municipal.
3: Sí, ja comencem a viure una mica la ressaca d'aquest trencament de govern, i és que el PSC de Girona diu que el trencament evidencia un govern fracassat, però allarga també la mà per evitar la paràlisi. De fet, els regidors Bea Esporrini i Maxi Fuentes creuen que la sortida de Junts s'ha fet de manera improvisada i sense cap raó explícita, més enllà de l'electoralisme. De fet, podem escoltar Maxi Fuentes.
4: Podríem sintetitzar-ho amb el concepte de criteri electoralista. Efectivament, jo no trobo cap altra explicació que no sigui aquesta. Costa molt d'entendre. Costa molt d'entendre per què ara i quines són les raons de fons d'aquesta marxa ara, en aquest context, insisteixo, sense res especialment rellevant, o almenys sense cap atenció especialment evident, que se'ns pugui explicar de manera molt sintètica i tothom pugui comprendre.
3: De fet, els socialistes asseguren, però, que allarguen la mà a pactar pressupostos i allò que calgui per evitar que continuï la paràlisi i que Girona quedi bloquejada els pròxims 10 mesos.
0: Això pel que fa al PSC, però Esquerra Republicana era el tercer partit del govern fins fa poc. Què en diuen?
3: Doncs condiciona continuar el govern a la proposta de cartipàs que pugui fer Guanyem i a un funcionament més eficient de l'Ajuntament. De fet, ho van fer ahir a través d'un comunicat, no en compareixença pública, on els republicans reclamen tant a Salelles com també Guanyem que faci passes cap a aquest sentit i constaten també la necessitat d'aplicar mesures concretes que garanteixin aquesta millora, almenys fins al final del mandat.
0: I això pel que fa a la política municipal, més enllà de la política, Saïd, altres notícies?
3: Doncs 13 ferits traslladats a l'hospital per la caiguda d'un arbre sobre un porxo d'una masia a Batet de la Serra. De fet, els equips d'emergència van rebre l'avís ahir a les 14:59 hores. Fins al lloc s'hi van desplaçar 4 dotacions dels bombers, 7 ambulàncies del SEM, un equip conjunt també, un helicòpter medicalitzat, l'equip de psicòlegs i efectius dels Mossos d'Esquadra. De fet, arran de l'accident, el SEM va atendre les 22 persones del grup, en aquest cas 6 monitors i 16 menors. Segons el balanç, van traslladar en helicòpter una monitora en estat greu a l'Hospital Trueta de Girona. Els 12 ferits restants els van portar a l'Hospital d'Olot.
0: En seguirem també l'evolució. Saïd Esbai, Girona FM, moltes gràcies.
3: Una abraçada.
0: Una abraçada. La propera connexió ens du a Terres Barcelonines des de Rubí. Saludem la companya Paula Iglesias. Paula, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Comencem un dia més parlant d'incendis.
5: Doncs sí, ahir va ser una altra jornada on, per desgràcia, els incendis van tornar a ser clars protagonistes. Cap a les 3 de la tarda es va declarar un nou incendi a Sant Quirze de Safaja, al Moianès. Els bombers el van donar per estabilitzat cap a 8:45 de la nit i les flames han calcinat 97 hectàrees de massa forestal, segons l'últim balanç dels agents rurals. També ha obligat a confinar un hostal, algunes cases aïllades, un càmping i una casa de colònies. El dispositiu d'extinció inclou 92 bombers, 30 vehicles d'aigua, 12 bombers i agrupacions de defensa forestal. De moment, els confinaments es mantenen per precaució, tal com ha explicat el sotinspector dels bombers, Joan Reyes.
6: Totes aquestes masies i aquests centres, doncs, en aquest àmbit s'ha fet una ordre de confinament, així com també per al càmping que està a la cua de l'incendi, el càmping de l'illa, i la recomanació, doncs, és mantenir aquests confinaments. Encara estem en un incendi que està en fase d'estabilització, però sí, però vol dir que també encara tenim flama activa en alguns punts, sobretot en el que és a la falda de Puigdolena. Hi ha focus secundaris, doncs, que els estem treballant, que van apareixent a mesura, doncs, que van progressant ells, però bueno, la resolució, com us he dit, és esperançadora a aquestes hores.
5: Reyes també ha aclarit que no consta que hi hagi ferits per l'incendi, però ha recordat que davant una ordre de confinament, el lloc més segur és quedar-se allà on t'agafa. Ara l'objectiu és mantenir les flames dins del perímetre marcat amb previsió de controlar l'incendi entre dijous i divendres. També ahir, cap a les 9 del vespre, els bombers de la Generalitat van donar per controlar l'incendi de Rubió a l'Anoia, que, recordem, va iniciar dimarts a la tarda a la zona de l'ermita Can Massana.
0: Seguim parlant de confinament, però en aquest cas per una fuita de productes químics?
5: Doncs sí, Núria, ahir al migdia 33 persones van haver de ser confinades a l'estació de trens de la Llagosta, al Vallès Oriental, per una fuita, com comentaves, en un contenidor amb matèries perilloses. La fuita estava localitzada a un tub exterior de la cisterna d'un dels trens que transportava productes químics amb capacitat de 23.000 litres. Els bombers van rebre l'avís al migdia i van activar 7 dotacions per taponar la fuita, i Protecció Civil també va activar en fase d'alerta el Pla Ferrocat. Per la seva banda, el sistema d'emergències mèdiques va posar en marxa 2 ambulàncies de manera preventiva. preventiva, però finalment no van haver de fer cap atenció perquè no hi va haver cap persona afectada. L'incident, però, sí que va obligar a tallar l'R2 Nord i l'R11 entre Mollet, Sant Fos i Montcada i Reixac, tal com va informar Renfe.
0: I ja simplement un apunt per dir-vos que a Barcelona ja entra en funcionament el projecte a 50 graus.
5: Doncs sí, com aquesta setmana que tenim calor extrema i ho estem vivint a primera mà, és un dels principals riscos climàtics per a les grans ciutats mediterrànies com Barcelona. I per això l'Ajuntament va donar ahir el tret de sortida al projecte Barcelona 50 graus, assajar avui per respondre millor demà. La iniciativa està inclosa dins el Pla Calor 2025-2035 i es va presentar en un acte al Saló de 100 que té per objectiu reforçar la preparació de la ciutat davant escenaris climàtics de calor extrema en les pròximes dècades.
0: Paula Iglesias, moltíssimes gràcies des de Rubí.
5: Gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada. I avui passarem una bona estona en Terres Lleidatanes. Des de UAU, saludem en aquest cas el Quim Gasó. Quim, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Comencem parlant de l'aeroport de Lleida-Alguaire.
7: Que tindrà el segon hangar més gran de Catalunya amb una superfície de més de 6.000 metres quadrats destinat al manteniment d'aeronaus. La infraestructura, impulsada per l'empresa Heavitech HLAN, entrarà en funcionament el pròxim mes de novembre i comptarà inicialment amb 5 línies de producció per treballar de manera simultània en 5 avions. Les obres del nou hangar avancen a bon ritme i un cop entri en funcionament es convertirà en el segon més gran de Catalunya. De forma paral·lela, el govern ultima un segon hangar de 1.200 metres quadrats més, amb el qual quedarà ocupat tot el sòl industrial previst inicialment a l'aeroport de Lleida-Alguaire. Ahir va visitar les obres la consellera de Territori, Sílvia

0: Creu de notícia que Unió de Pagesos ja alerta de com està condicionada aquesta calor extrema.
1: Doncs sí, el sindicat assegura que les altes temperatures estan reduint el calibre del préssec i la nectarina, provocant una davallada de fins al 40% en la collida de la pera i deixant taques per cops de sol en la poma. Aquesta situació, segons el sindicat, arriba en un moment en què els costos de producció també s'han disparat. Calcula que s'han incrementat entre 8 i 10 cèntims per quilo, prop d'un 20%, per l'encariment de l'energia, del combustible, dels envasos i de la mà d'obra. Per això adverteix que moltes explotacions només cobriran despeses enguany en alguns casos, ni tan sols arribaran a fer-ho. Desgranant una mica, la pera és el cultiu que presenta una situació més complicada. Unió de Pagesos preveu una collita d'un 40% inferior a la de l'any passat, una causa del mal quallat provocat per les pluges de la primavera i per l'aparició del foc bacterià. A més, recorda que si es compara amb una campanya normal, el potencial productiu de moltes finques s'ha reduït fins a un 60%. I d'altra banda, i pel que fa a la poma, la producció es manté estable, però la calor està provocant escaldats que en dificulten la comercialització. El sindicat recorda que quan les temperatures superen els 36 graus, els arbres deixen de treballar amb normalitat i això repercuteix directament sobre la qualitat de la fruita.
0: Ho trobarem a les nostres fruiteries i verdoleries, perquè al final això escampa a tot arreu. Moltíssimes gràcies, Quim Gasó. Una abraçada.
1: Adéu, gràcies.
0: Tornarem a UAU Lleida després, pel que fa a més qüestions d'actualitat, i tornarem a Terres Lleidatanes, però ara ens quedem, si ens ho permeteu, per tancar la ronda d'actualitat a Tarragona. Marina Pérez Got, bon dia.
2: Bon dia.
0: Seguim parlant d'incendis.
2: Doncs sí, els bombers han donat per estabilitzat una represa que es va declarar ahir a la tarda de l'incendi d'Aiguamúrcia a Querol i a Pontons, a l'Alt Camp. És el quart incendi aquesta setmana en aquesta zona. L'incendi es trobava en una zona molt propera al que hi va haver diumenge. Recordem que la línia d'investigació dels Mossos d'Esquadra apunta que l'incendi de diumenge el podrien haver provocat. El president de la Generalitat, Salvador Illa, justament ahir també es va reunir amb els municipis afectats per aquest incendi. En aquest sentit, l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, ha dit que no pararan fins trobar el responsable dels fets.
3: Les mesures ja es van formalitzar el mateix dia, al mateix moment, el mateix dia, el diumenge a la nit, i es van augmentar les vigilàncies i podem estar tranquils que s'està fent una actuació molt forta i per buscar aquesta persona no es pararà fins que es trobi.
2: Des de diumenge s'ha augmentat la vigilància per evitar que es vagin declarant més incendis.
0: I avui, escolta, hem de fer una parada i felicitar totes les persones que es diuen Carme.
2: Doncs
0: Carme,
2: sí.
0: Carmeta, Carmenxo, no se m'acord.
2: Tots els seus derivats. Tots els seus derivats.
0: Felicitats perquè a les Carmes i, de fet, a tothom que es dedica d'una manera o altra al mar.
2: Exactament, perquè avui és el dia de la Mare de Déu del Carme. És festa al barri mariner del Serrall d'aquí de Tarragona. És festa, el barri mariner és festa gairebé tot el juliol, podríem dir, perquè Sant Pere, la Mare de Déu del Carme...
0: Sant Patrons i tal.
2: Però bé, d'alguna manera continuen les seves festes, ara amb la Mare de Déu del Carme, i aquest dijous, coincidint amb la patrona dels pescadors, tenen diferents actes. El dimecres ja es va viure la tradicional processó de torxes, però el moment més solemne arribarà avui, la Diada de la Mare de Déu del Carme. Al migdia se celebrarà la missa i al vespre la tradicional processó pels carrers del Serrallo i el passeig marítim a partir de les 7 de la tarda. Les festes es tancaran el 17 de juliol amb un concert de l'agrupació coral del Serrallo a la parròquia de Sant Pere.
0: Això és el que passarà aquí al Serrallo a Tarragona, però segur que més d'un que ens esteu escoltant dieu sí, i a casa nostra també, perquè qui té no, algun enclau pescador, qui té tradició pescadora, doncs celebren les festes de la Mare de Déu del Carme.
2: Sí.
0: Més o menys de la mateixa manera, no? Amb mar i...
2: Sí, sí, és festiu en molts punts de Catalunya avui.
0: Doncs vinga, ho agafem així al vol, Marina, i dediquem avui el programa a tothom que es diu Carme i als pescadors i pescadores. Tothom que es dedica a l'art de la pesca.
2: Des d'aquí, felicitats.
0: Clar que sí. Moltes gràcies, Marina. Tancada la ronda d'actualitat, entrem en matèria amb la primera entrevista.
4: Obert per vacances. Escolta't cada dia a la teva ràdio local.

En les darreres setmanes, el sector de la fruita dolça viu un dels moments més intensos de l'any, amb la campanya ja en marxa. Una temporada que està marcada per les altes temperatures que afecten alguns cultius, com hem vingut sentint en els diferents informatius. Però per la gestió dels temporers en plena activitat agrària i per la situació que han viscut diverses explotacions arran dels darrers incendis al territori, també és una afectació que hi ha. Ara bé, també voldríem fer una tirada fora del territori, perquè els darrers mesos també han estat marcats pel tema dels aranzels de Donald Trump i tot

0: el tema de les exportacions. En definitiva, per parlar de com està afrontant el sector aquest inici d'estiu i quins són els principals reptes de la campanya d'enguany, avui ens acompanya Néstor Serra, ell és coordinador d'Unió de Pagesos de Lleida. Una entrevista que condueixen els companys de Munt FM i saludem l'Arnau Vilà a Font. Arnau Vilà, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I Munt us estreneu a l'antena, em sembla, no? Primera entrevista que fem, sí?
1: Sí, enguany? Correcte. Ens estrenem aquesta temporada estiuenca.
0: Aquesta temporada, com... perquè sou dels veterans, dins l'Obert per Vacances.
1: Sí, estem ja portem uns anys i un pla, evidentment, un pla. I avui, doncs, comencem a tirar cap al territori i fer una mica de veure com està la terra, no?
0: Doncs sí, de fet és una entrevista que és gairebé obligada perquè estiu i fruita dolça va tot de la mà i cada any sembla que estan una mica més difícils les coses, si no és per una cosa és per una altra, ja és per les altes temperatures. Presenta'ns a tu mateix, Arnau, el convidat.
1: Doncs sí, tenim el Néstor Serra, que és el coordinador de Lleida d'Unió de Pagesos. I primer li volia fer una pregunta. Primer de tot, el saludo, Néstor, bon dia i benvingut.
2: Bon dia, bon dia.
1: Primer de tot, volia preguntar, no?, tot el tema de les altes temperatures, a què s'ha estat parlant els últims dies, ja que productors de fruita doncs, afirmen que aquestes temperatures estan malmetent les collites i que aquest ha estat un dels temes de preocupació de la campanya, per no dir el que més, si és que no n'hi ha hagut prous. Ens podries explicar una mica en què consisteixen, no?, aquests danys a la collita relacionats amb el calor, amb les altes temperatures?
2: Primer, la calor que he fet ja no aquests últims dies, també la que va fer el maig, la fruita va creixent i com que l'estrès hídric, vale? L'estrès hídric que té aquestes plantes pues no van permetre el prou desenvolupament de la fruita, en aquest cas de la pera. Sí que per altres varietats va anar bé, per la fruita d'os va anar bé perquè necessitaven calor per madurar, però en aquest cas el que estem collint ara, que és la pera, pues aquestes calors que va fer al maig, vale? va estressar l'arbre i això va produir que els fruits no creixessin tant i ara estem collint i les mides, perquè collim a mida,
1: sí,
2: vale?
1: El calibre, no?
2: El calibre, correcte, ben dit. El calibre pues, no és l'esperat i, bueno, i això tindrà resultats negatius pels productors de fruita. I després, amb aquestes calorades, que no són habituals, sí que és habitual que faci calor, però no tan sostinguda, no, és a dir, no tants dies seguits. Clar, les plantes, pues, hi ha moltes varietats, com per exemple la conferans, que necessiten humitat, l'arbre, necessita humitat l'arbre, no el fruit. Aquí s'ha de,
1: vale,
2: tindre en cuidado, perquè després el fruit se malmet amb les humitats. L'arbre, pues, també, aquest excés de calor s'estressa i, si mireu, si us passegeu per la carretera, podeu veure arbres que estan completament secs i és a causa d'aquest estrès hídric, que és a causa de la calor.
1: Vale, Déu-n'hi-do.
2: Sí, sí.
1: I dic, aquesta problemàtica fa uns anys enrere, ja no dono un barem, però dic, uns anys enrere no era comuna o no us preocupava o sabíeu que podia acabar amenaçant?
2: Anys enrere, deixant, per exemple, en aquest cas de la conferència o d'aquest estrès hídric, deixar la herba alta, te podria aguantar, però ara ni deixant la herba alta no s'aguanta. L'únic que hi ha mesures de correcció, però amb això esperem i el dilluns, la setmana passada van sortir les ajudes pel canvi climàtic, és allí per posar malla per les pedregades i tot això, vale? que esperem, vale? No n'hem tingut cap enguany, veig que ve negre per Aragó, esperem que no sigui avui el primer dia, esperem i desitgem.
1: Sí.
2: Aquestes malles que serviran per la pedra evitaran que, com que hi haurà, farà ombra, diu, que aquests arbres tinguin aquest estrès.
1: Vale. Però que principalment és una malla per les pedregades.
2: Sí, és una malla per les pedregades, però que també podrà solucionar, vale, aquest problema que tenim, perquè si no, molta gent s'ha replantejat. Aquí a Lleida són grans productors de pera, conferents, tothom ho sap, vale? Pues pues, bueno, clar, baixes la producció perquè no tens calibre, l'arbre s'estressa, l'any que ve aquest estrès de l'arbre no et donarà els fruits que has d'esperar l'any que ve, pues clar, nosaltres no podem tindre la terra allí per sol mantindre un tronc que no et doni fruits. Nosaltres som productors, vivim de la fruita, i si l'arbre no fa fruits, pues l'hem d'agafar i hem de canviar de cultiu. A veure, és això. És, no diem, diem ni canvi climàtic, diem ni calor més sostinguda, però que és el que tenim, vull dir.
1: I allargant una mica més la teva explicació, també es diu, no, que ara els pagesos es troben amb aquesta situació de que saben el seu cost de producció, que també ha pujat, ara en parlarem després una mica, però dic, es troben amb la situació de que saben el cost de producció però no saben quan rebran pel quilo o pel fruit en qüestió. Dic, explica'ns una mica aquesta situació perquè preocupa també, evidentment, els productors.
2: És una cosa... Quan el que explicaré, suposo que hi haurà molta gent que ho sap, i si no... Nosaltres, durant un any, cuidem els arbres, fem els tractaments que no es toquen, els esporguem, els aclarim perquè el fruit surti bo, els collim, i a l'hora de collir portem aquest producte a un magatzem, una cooperativa, o el que sigui. Lo portem sense saber el preu que en rebrem, és a dir, nosaltres portem tants quilos de fruita, no sabem. Algun empresari s'imagina que portés, jo sempre poso el tema de tornillos, no?, perquè soc més bàsic, portés mira, aquí davant que tenim lo... No puc dir noms, vale? amb una ferreteria 100 tornillos sense saber el cost que valen aquells tornillos i dient-li lo de la ferreteria, bueno, quan sàpiga el preu que els he venut, després ja et pagaré. Entens? Pues això és el que ens passa des de històricament i el que reclamem, i sobretot des d'Unió de Pagesos, que ja que hi ha la llei de la cadena alimentària, ja que sabem els costos que ens... que després ho parlarem, els costos que ens costa a fer aquest quilo de fruita, perquè ho sabem, perquè nosaltres hem esporgat, el que he dit abans, hem esporgat, hem fet els tractaments, hem collit, i ho portem a la cooperativa. La cooperativa o l'emmagatzem sap el que val l'emplatonar, sap el que val el plató, sap el que val tot, i després això. Tot això nosaltres ho sabem, el que ens costa. El que no sabem és el que val aquell quilo de fruita. Perquè, si vols, entrem ara, no? Perquè ja no estem parlant de la distribució, això, que això és el que es queixava i el que denunciava Afrucat. Ja no estem parlant de la distribució de l'Estat espanyol o de Catalunya, sinó ja la distribució de les grans distribuïdores d'Europa. Les grans distribuïdores d'Europa han dit, paguem fins aquí, si voleu, veneu, vale? I si no, us l'heu de menjar. Clar, quan et trobes amb aquest paradigma que et diuen amb aquest preu has de vendre, clar, i tu saps que aquell producte te costa més de produir, més del que t'estan pagant, doncs aquí jo crec que no a nivell espanyol, sinó a nivell europeu, hauria d'haver una llei que protegís a nosaltres, és a dir, la llei de la cadena alimentària que fos a àmbit europeu. No ho sé. Si no, nosaltres amb aquest joc no hi podrem entrar. En Europa segur que deuen tindre... Quan fan aquest joc, les grans distribuïdores segur que deuen tindre altres mercats per pugues alimentar. Jo aquí, perdoneu, ho desconec, vale? Però, clar, quan un fa una jugada com això, amb la calor que fa la fruita... és lo, perquè sempre s'ha dit, si al nord d'Europa o a Europa, em dic al nord d'Europa perquè sempre és... Vale? A Europa fa calor, la fruita se menja. Vale? Si fa fred, hi ha una frenada. Vull dir, això és així, clar. Però ara, enguany, nos hem trobat que hi ha molta demanda, però els distribuïdors diuen, ei, amb aquest preu, si no... Carretera i manta.
1: I t'has d'aguantar.
2: Totalment. Vull dir, és això.
1: Un altre tema a tractar, evidentment relacionat amb l'agricultura, és el tema dels incendis i la gestió forestal. Hem vist en els últims episodis que s'han donat d'incendis on han estat els propis pagesos, els que han anat a primera línia de foc a fer de tallafocs. També quina opinió et dona, com ha viscut el sector aquests capítols?
2: Nosaltres... I, a més, avui porto la samarreta que des del mes d'abril Unió de Pagesos vam iniciar una campanya que es diu Pagesia o Foc. Està dit tot, o pagesia o foc. O estimem la pagesia, ja no es respectem. L'estimem, què vol dir estimar? Pues que quan anem al supermercat comprem d'allò de proximitat. Si veiem alguna cosa que no ens quadre, algun producte que sabem que hi ha pressics d'aquí i el pressic ve de, no vull dir, d'un país, ei, denunciau. Estimar és això. Estimar la pagesia és això. Això, el que pot fer la gent de peu. ¿Vale? Sí. Vull dir, comprar cosa d'aquí, proximitat, no és 100 quilòmetres, 200, vull dir, cosa que estigui aquí. ¿Vale? Cosa que sàpiguis que tornarà cap al territori. ¿Vale? Los pagesos som los gestors del territori. El 80% del territori de Catalunya està gestionat pels pagesos. ¿Vale? I aquests pagesos han de viure d'allò que fem. Si no poden viure, a poc se van deixant, com estan parlant els últims dies, se van deixant tots aquells raconets que no són més productius, ¿vale? Los anem abandonant. Què significa això? Estimar també que l'administració no surti tant al faristol, sinó que volem ajudes directes, ajudes no directes, no, que no s'estimin.
1: Cura, no? Cura, potser, no?
2: Sí,
1: cura.
2: Que no s'estimin, que no s'escoltin. Que no s'escoltin. Mm-hmm. Que no s'escoltin en les demandes que fem, que les fem no perquè no es queixem. Els pagesos, ei, que nosaltres la feina la tenim a casa, no la tenim ni a la carretera ni quan surtin els tractors, vull dir. I després, que els pagesos, clar, que sortim a apagar el foc. Nosaltres vivim d'aquell terreny. Sí. Nosaltres treballem aquell terreny. Nosaltres veiem, estem treballant, estem llaurant, estem segant, estem cosechant, estem el que sigui. Veiem si hi ha una columna de focs. Nosaltres som els que avisem els bombers. Nosaltres, en els nostres aparells, som els que intentem sofocar aquell incendi, sempre amb precaució i sempre amb un comandament dels bombers, no? I assessorats pels bombers. Vull dir, és això, vull dir que la pagesia, vull dir que la gent respecti, és a dir, que en comptes de gastar els diners, no dic, cada un se'ls gasta com vol, no? Però ho dic perquè ho veig. Mirem uns quets, unes bambes, vale? Valen 10 euros. Intentes, si no, los compres. En lo menjar, busquem allò més barat. Hòstia, el que ens posem a la boca...
1: L'escatimar, no?
2: Sí, el que ens posem a la boca, el que nosaltres vivim, ¿vale? Sí que lluïm, en el que lluïm no ens estem de res, i en el que vivim n'estem de molt, no? Pues això és vol dir estimar la pagesia. No s'han d'estimar, els pagesos ramaders no s'han d'estimar.
1: Una última qüestió, Néstor, ens queda un minut i mig, ens anem acabant, però abans et volia preguntar el tema dels arancels de Donald Trump, és a dir, al final això es parla cada dia, ni a estiu i a hivern, i que... Com esteu? Esteu mirant les notícies, esperant el millor i el pitjor, depèn del que digui el senyor de Washington? No. O com es viu
2: senyor,
1: això?
2: Aquest senyor hi té els seus mal de caps, i vull dir, el cap lo té molt gran, no vull dir, a veure si entén. Nosaltres el que ens preocupa amb tot el tema d'arancels és Mercosur. ¿Vale? Aquí la Comissió Europea va firmar uns acords il·legals, perquè ho va firmar unilateralment la Wonderland.
1: La von der Leyen, la Ursula, vale? Von der Leyen.
2: Ho va firmar ella, això està en recurs, i això sí que no es preocupa, vale? Això sí que no es preocupa. Aquest tractat, que se'n diu Tractat de Mercosur, que els pagesos, alguns pagesos i ramaders, n'hi podem sortir perjudicats. Aquí sí. Lo que avui se desperta Donald Trump i pensi en Espanya, i demà pensi en no sé qui, això no ens preocupa, perquè no hi ha, els tractats que hi ha tot el que hi ha, nosaltres no regim per una Comissió Europea, no ens tracta a nosaltres, sinó ens tractaria a tot la Comissió Europea per igual, vull dir que no, aquí no, això no és preocupació en aquest sentit.
1: Magnífica, doncs, Núria, crec que hem pogut fer una pentinada de com tenim la terra, les preocupacions, i crec que almenys doncs, en aquests 15 minuts hem pogut explicar més o menys la situació.
0: Doncs sí, no descartem, tornar a fer entrevista a mesura que s'acabi l'estiu, no?, per saber també com tanquen la temporada i com afronten la nova estació de l'any. Moltíssimes gràcies, companys, des de M1FM, Rau Vila, una abraçada forta.
1: Un plaer, Núria, i també doncs, el Néstor Serra, el responsable de Lleida, el coordinador de Lleida d'Unió de Pagesos.
2: Merci a vosaltres.
3: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: I el que farem ara cada dijous és el primer podcast de la jornada. Us explicarem històries de cultura popular. Viatjarem per tot Catalunya per fer-nos ressò de com es viuen les festes o la cultura popular, que és això que té la seva manifestació potser més visible, més ostentosa en les festes populars. I ho farem de la mà de la nova ràdio de Reus. El David Fernández ha recollit especialistes en cultura popular i cada setmana ens portarà un podcast, com deien, repassant costums i celebracions que formen part del nostre patrimoni festiu. Avui comencem... bé, amb foc, però foc del bo, eh? No del que crema i fa mal als boscos, no, no, foc de festa.
4: El foc és un dels grans símbols de la cultura popular catalana i una manera d'entendre la festa. Un sentiment compartit que s'ha mantingut viu durant segles. Salvador Palomar és membre del Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria Carrutxa.
5: És un tret d'identitat de la cultura catalana perquè sense foc no faríem festes. El component simbòlic del foc és molt potent perquè el foc és transformació. S'obté a partir d'una reacció que fa que desapareixi un element físic, en el cas de la combustió, per generar llum i escalfor. No? I aquest simbolisme de transformació, doncs ja li atorga, vull dir, un paper molt important a la cultura. Tot això li ha donat al foc de combustió, li ha donat una importància enorme.
4: En el calendari festiu, al llarg de l'any, trobem festes en què el foc té un paper significatiu. Festes molt representatives dels països catalans, però que alhora compartim amb altres territoris de la Mediterrània.
5: No és exclusiu, que això és important dir-ho. Una cosa pot estar molt, un fet pot estar molt arrelat i no per això ho podem compartir amb altres cultures que ens són properes o no tan properes, perquè el foc és bastant universal.
4: Trobem el foc en celebracions molt diverses, cadascuna amb les seves particularitats, però totes comparteixen un mateix fil conductor: convertir el foc en una expressió de festa, participativa, de patrimoni i d'identitat col·lectiva.
5: A l'hivern ens trobem que hi ha fogueres, que hi ha manifestacions de cremar falles com pot ser les de Bagà, Sant Julià de Cerdanyola, Fiafaia, però sobretot ens trobem a l'hivern que hi ha moltes poblacions que la canalla va esperar els Reis d'Orient amb torxes, amb atxes o amb aixames fetes d'espígol o barballó, com en diuen en altres terres, que és la mateixa planta, no? Taradell, Tona, Cas de Vandellòs o la Ria de Gaià o el Priorat Margalef de Montsant, podíem esmentar Mollà. La gran festa de foc de l'hivern és Sant Antoni dels Rucs. Sant Antoni dels Rucs va acabar concentrant tota una sèrie de pràctiques tradicionals, de la qual la foguera és el centre de la festa. Foguera que a partir de les Terres de l'Ebre la trobem documentada o viva a moltíssimes poblacions, i no ho sé, el cas d'Escó, a Ribera d'Ebre, amb la foguera com a centre, al voltant del qual es dansa, es balla la jota.
6: La nit de Sant Joan és nit d'alegria.
5: Si entrem amb l'entrada de l'estiu, doncs el foc torna a ser cabdal. Focs de Sant Joan, fogueres que abans es preparava la canalla per carrers i places, que es preparaven els masos en indrets aïllats, i que ara, si hi ha hagut un canvi significatiu, és per una banda que cada vegada el foc és més associatiu, hi hauria també, però, tota la tradició de falles del Pirineu. Són ben conegudes les de Isil i el Gos d'Isil, que fa anys, més, potser més anys que se'n parla, però d'Horror i la Vall, Barruera, Lens, és a dir, trobaríem un llistat també important de falles que es baixen des de la muntanya.
4: Les festes de foc tenen arrels molt antigues, però no són pas una fotografia del passat. Han anat canviant amb el temps, adaptant-se a noves realitats, incorporant mesures de seguretat i mantenint sempre un element essencial, la participació de la comunitat.
5: Continuen tenint sentit les festes de foc perquè, bé, perquè les persones necessitem aquests punts de trobada comunitari, ens agrada descobrir a la festa, ens agrada participar a la festa, i el foc continua tenint tot aquest atractiu, i per tant és un element que lluny de córrer el perill de desaparèixer, evidentment l'únic problema aquest del foc és que avui té uns condicionaments de control, de gestió, de risc, que potser potser en el passat doncs, anàvem més a l'ample, també perquè hi havia unes formes de vida en les quals moltes coses estaven estructurades d'una manera diferent. És a dir, també es treballava d'una manera diferent al bosc, també l'entorn doncs, es feia servir d'una altra manera, o la mateixa estructura urbana permetia que hi havia moltes places i carrers de terra on cremessin les fogueres.
4: Les festes de foc continuen emocionant perquè són molt més que una representació. Cada espurna recorda que la cultura popular es manté viva quan hi ha persones disposades a fer-se la seva i a transmetre-la a les futures generacions.
0: Aquest sí que és el foc d'aquell bo, del que ens agrada, no? Amb aquest crepitar, aquell clic-clic-clic-clic de les flames i de la fusta. El foc avui està protagonista dins del podcast que hem estrenat i que ens acompanyarà cada dijous de la mà de la Nova Ràdio, un podcast sobre cultura i tradició. Seguim endavant. Mira, la Toscana sempre és un bon desig per marxar de vacances, no? És una bona destinació, però a vegades fa fins i tot mandra mirar els vols, sobretot pagar els vols. Doncs tenim una bona opció per tots aquells que us agradaria anar a la Toscana però que no hi acabeu d'arribar. És una proposta molt a propet de casa que s'hi assembla molt. Ara bé, si deixeu que passi aquesta calorada, quasi que millor, perquè marxem cap a Ponent, cap a Terres Lleidatanes de nou. Allà us presentem l'espai Raïmat Natura i encara el que és millor, la seva oferta enogastronòmica. La Laura Alcalde, de la Ràdio Rosselló, està doncs allí. Jo crec que entremig de ceps i de raïm. Laura, bon dia.
7: Bon dia.
0: On estàs, Núria, exactament? Doncs... Que m'han dit, compta amb la cobertura. Dic, ui, ui, ui.
7: Ara creuem els dits, perquè aguanti això, perquè el paratge és magnífic. No estem entremig de les vinyes, perquè ens hem hagut d'elevar un pelet més, per això, perquè aguanti aquesta connexió, però som enmig d'un entorn natural de privilegi. De fet, et diré que ahir vam escriure aquest guió a 41 graus i avui fa una fresqueta magnífica, està tot ennuvolat i han caigut fins i tot 4 gotes.
0: Per tant, ostres, quin luxe.
7: Molt agraïts.
0: Quin
7: molt agraïts des de Ponent a la meteorologia.
0: Diuen que el raïm li va molt bé que s'estressi per la calor, però no sé si tanta,
7: No sé si tanta. Això ens ho hauran de dir els experts. De tota manera, avui us convidem a passar per aquest espai, per aquest espai que podria semblar la Toscana perquè és un espai natural, ecològic, visible, visitable, volem dir, de més de 700 hectàrees dins de la finca vinícola més gran de l'estat, que, com sabeu, és Raïmat. De fet, els visitants poden descobrir-lo a peu, en bicicleta, recorrent diferents itineraris o, atenció, des de l'aire, sobrevolant en globus aerostàtic, que això sí que és tenir una visió magnífica. Però avui ens volem fixar una mica en l'oferta gastronòmica, que també, per conèixer un territori, al final ens l'hem de menjar una mica. Vull saludar al Jesús Jimena, xef de l'Espurna. Hola, què tal? Molt bon dia, Jesús.
8: Hola, bon dia, Laura, què tal?
7: I també responsable de l'Espurna Natura, que és com traslladar l'Espurna, que és el seu restaurant, al bell mig de la ciutat de Lleida, una mica en aquest entorn natural, no, Jesús?
8: Pues sí, és just això. L'Espurna Natura significa pues, l'adaptació que fem de la nostra cuina al restaurant L'Espurna de Lleida amb aquest espai tan magnífic que comentaves de Raïmat Natura.
7: Escolta, fes-nos una mica una fotografia. Estem asseguts aquí a la part posterior, diguéssim, de l'espai Raïmat Natura, que està, com dèiem, elevat, per damunt de les vinyes, però fes una foto radiofònica perquè la gent ens entengui una mica.
8: Doncs bueno, per començar, cal destacar que aquesta zona on estem és de natural és àrida i gaudim de tota aquesta vinya, d'aquesta horta que hi ha aquí al voltant, gràcies al canal de Catalunya i Aragó, que és una modificació, no? A canvi de portar aigua en aquest espai, doncs bueno, relativament actual, no? del segle passat. I gràcies a aquesta incorporació d'aquest canal, doncs ja tenim aquí regadiu, i això és el que deixa fer conreu, no? I aquest conreu, que ens porta basses, ens porta... Bueno, pues aquest espai que veieu, aquí Raïmat fa molt bona feina en quant a respectar-ho molt, i ser el més ecològics possibles i acaba tenint doncs, tot aquest context natural doncs, que bueno, doncs, gràcies a això el que ens envolta aquí és un llac, aquest llac està envoltat de vinya, tenim uns quants turonets per aquí.
7: Uns monticles així, sí, àrids, com tu bé deies.
8: Exacte, que de fet hi ha vins de Raïmat que reben el nom d'algun d'aquests turons. Bueno, i la veritat que és un espai màgic.
7: Ei, i molta fauna, perquè hi ha moltíssims ocells i també molta població. de conills, hem de dir-ho, eh?
8: Sí. Bueno, amb això, aquí hi ha lo bo i lo dolent, no?, de ser respectuosos amb deixar que la natura segueixi el seu curs, en quant a que, per exemple, els conills, doncs, estan respectats i, per tant, doncs, ells van fent. I hi ha un volum bastant, bastant alt. La manera que hi ha de controlar aquesta espècie, pues bueno, són des del medi natural. Aquest any, igual que hi ha molts conills, també hem vist moltes serps. També hi ha diferents aus que també són depredadores d'aquest conill. I bueno, al final lo xulo és que el raïm està aquí envoltat de tot aquest espectacle. I això és un valor afegit increïble.
7: I aquí com cosiu l'oferta gastronòmica? És a dir, com porteu la vostra proposta aquí, en aquest espai, que és un espai privilegiat, que dèiem que podria semblar-se a la Toscana, però, escolta'm, direm que és quasi millor que la Toscana. Per què no?
8: Bueno, ho hem de dir perquè som d'aquí i la veritat que sí, que és un espai que està a 15 minutets de Lleida. Té aquest petit inconvenient de tenir que desplaçar-se, però avui en dia ens desplacem a tot arreu i pel mateix preu, doncs podem estar aquí, que això és meravellós. En quant a la nostra oferta, pues, bueno, nosaltres, com bé deies, això és un espai per gaudir, no? I nosaltres el que volíem era ser molt, molt accessibles. Hem fet una proposta molt, molt informal, però feta amb molt carinyo, una bona selecció de formatges, una bona selecció de pernils, tenim una croqueta, tenim una esqueixada, fem una amanida de tomàquet del nostre hort fantàstica, i després pues, també toquem una mica la brasa, amb una referència de gambes molt bones, amb un entrecot de vaca madurada també que surt molt bé, i tenim postres i tot això pues, acompanyat de vins raïmat que tothom qui ve pot provar, si no tots, la majoria de vins que ofereix el celler, ja sigui amb ampolla o amb copes. I bueno, doncs crec que estem tenint molt bona acollida, que la gent marxa força satisfeta i la idea és aquesta, doncs ser un format

0: de saltar, força... O sigui, és molt complet, de fet.
1: Una barreja entre futbol americà, bàsquet i atletisme? No sé si ho podríem veure d'aquesta
0: sí,
1: manera.
0: Sí, perquè, per exemple, quan tu tens el frisbee no pots córrer, no? Has de pivotar, que és com el bàsquet, per exemple, i els altres sí que poden córrer. El futbol americà, pel tema de les zones de marca, perquè el camp és com el de futbol americà, de gran, i bueno, i llavors i corre molt, no?
1: Tu ets un bon jugador de frisbee?
0: Bueno, no sé si sóc bo o dolent, però, a veure, he arribat fins a la selecció alemanya, diguéssim, i això ja és una cosa que no és... A veure, clar, és un esport minoritari, eh? Això ho hem de dir, no és com el futbol, però, a veure, llavors has d'intentar entrenar molt. I...
1: Segur que ets un molt bon jugador, perquè ets molt esportista, m'han explicat. De fet, has vingut aquí a la trobada que ens hem citat en bicicleta, portes el frisbee, estem en una zona esportiva on, per exemple, ara mateix estan jugant a tenis platja, han muntat també uns embalats just aquí al costat, perquè suposo que hi deu haver alguna activitat relacionada amb el vòlei, aquí al nostre costat també juguen a futbol platja. De frisbee no en veiem cap, però...
0: No, és una llàstima, perquè, a veure, aquí a Torredembarra hi havia un equip, per exemple, que jugava aquí a Torredembarra. Jo he jugat aquí un torneig de frisbee fa molts anys. O sigui, aquí a Torredembarra, de fet, s'ha jugat molt a frisbee, i a Tarragona també. O sigui, i a tot Espanya. De fet, la selecció espanyola és una de les millors a frisbee platja, a Ultimate Platja.
1: Escolta una cosa. Abans ens has dit així una mica per sobre les normes o les regles que hi ha per poder jugar amb el frisbee, però una de les coses més curioses, no sé si la Núria ho sap, és que no hi ha àrbitres. I, per tant, resoldre les jugades polèmiques, això al final acaba sent un acord entre jugadors d'un equip i de l'altre. Per això et deia abans, Núria, que, home, si llancés el frisbee ara, el normal seria que me'l tornessin.
0: Sí. I de fet, el tema aquest es diu Spirit of the Game, i és, diguéssim, és el còdex que nosaltres tenim aquí i que és el més important, que de fet que hi ha un respecte entre els equips. Es tracta de no enganyar ningú. Tu jugues d'una forma fair play, que és el que es diu, no? I llavors, si per exemple jo faig una falta, l'assenyalo jo mateix. I si a mi al contrari em diu que he fet una falta, doncs intentaré entendre-ho i diré, vale, doncs tens raó, no? I, a veure, això arriba fins a nivells internacionals, campionats del món, campionats d'Europa. En els campionats del món i d'Europa, per exemple, hi ha observadors, que són una mena d'àrbitres, que no són àrbitres, estan només a fora mirant, i si hi ha una situació que els equips no ho puguin, diguéssim, aclarir mútuament, llavors ells donen la seva opinió i s'arriba a un acord, però... Això passa molt poc. O sigui, de fet, en el 99% de les ocasions, els dos equips piten les faltes i s'aclareixen i funciona perfectament fins a campionats del món.
2: Eduard, n'hi deu haver de faltes, perquè jo us recomano que feu el que estic fent jo, que és buscar per internet imatges d'Ultimate Frisbee, oficial, per tant, de campionats, i realment veus unes postures corporals impossibles. Salten moltíssim, s'estiren per la sorra, vull dir, unes postures impossibles que et donen a entendre que és un joc realment esforçat i competitiu. Per tant, de faltes n'hi deu haver segur, eh?
1: Sí, seguríssim, seguríssim que n'hi ha. No sé si ens funcionaria això de l'Spirit of the Game de la manera que som naltros aquí, amb la mala llet que gastem i veient com funcionen altres disciplines esportives.
0: A veure, mira, quan juguem a competició internacional, per exemple, jugues també contra equips de tot el món, no? Des del Japó fins a Argentina o Espanya, també, no? I funciona. O sigui, que no és un tema de cultures, o sigui, és un tema de com la gent entén l'esport i com els esportistes el viuen, no? I funciona realment, ja et dic, tots els equips, i aquí a Espanya funciona perfectament també, o sigui... I clar, quan veus un partit de futbol, no?, penses, ostres, si és impossible que funcioni, no? Pues sí que funciona.
1: De vegades, fins i tot, hi ha discussions amb l'àrbitre, vull dir que...
0: Sí.
1: Però vaja, va, no comparem. Centrem-nos en el protagonista, que és el disc. Un frisbee professional, tu n'has portat un...
0: Sí.
1: És molt diferent dels que he dut jo avui.
0: Sí, és una mica més gran, és més tou, és de plàstic també, o sigui...
1: N'hi ha que no siguin de plàstic? Abans,
0: no.
1: Abans la Núria ho deia, potser n'hi ha d'altres materials.
0: No, són tots de plàstic. I són semblants als que tu has portat, del Colacao, però és una mica més gran, i ja et dic, el material és una mica més tou, i són sempre oficials de 175 grams, i tenen una forma ja definida, diguéssim, no? I... aquests tenen una forma de volar que pots realment fer uns llançaments molt precisos. Hi ha uns altres frisbees que són més forts, més pesats, que hi ha una competició que es diu llançament de disc, diguéssim, a distància, no? Però no té res a veure amb l'Ultimate.

0: Hi ha una altra cosa que es diu disc golf, que són discs més petits i més durs, però tampoc tenen res a veure amb l'Ultimate. Són altres competicions que es fan també amb un disc volador, però no són Ultimate.
1: I aquestes trajectòries tan espectaculars i especials que fa el disc quan el deixeu anar, és fruit del disc i aquestes característiques especials, o aquí també hi ha una tècnica pel llançament?
0: Necessites una tècnica per llançar. Hi ha dues maneres, diguéssim, el backhand, el forehand, o flick, com es diu també. Backhand és quan tu agafes un disc, una persona que no ha tirat mai un disc, li dones un disc i et farà un backhand. És el primer
1: veure,
0: que fas.
1: Com l'agafaries? El
0: tires amb la mà cap a fora.
1: És el llançament, Núria, el que faríem el qualsevol de nosaltres que ara agafés el disc.
0: Exacte. Sí, sí. I el forehand és diferent, l'agafes amb els dits i, diguéssim, el tires cap endavant. És una mica...
1: Home, aquest és més complicat,
0: És molt més complicat, però amb aquest pots fer coses també molt interessants, com, per exemple, un upside down, que diuen que és tirar el disc per sobre del contrari, no? I el tires al revés, vol al revés, el disc.
1: Escolta, tu ets nascut aquí a Catalunya, has crescut a Torredembarra, vius a Leipzig. Com descobreixes aquest esport?
0: Bueno, jo havia jugat tota la meva vida a futbol aquí a Torredembarra i llavors, quan vaig estar a Leipzig, jo també volia fer esport, lògicament, i volia un esport d'equip i vaig pensar en el futbol i llavors la meva dona em va dir, ostres, per què no proves això del frisbee? Jo jugava a la universitat i el frisbee és un esport que es juga molt a les universitats. Tot. I, bueno, vaig provar i la primera vegada que vaig agafar un disc, lògicament vaig fer com tothom, no? El vaig tirar al terra, no sabia, em sortien unes coses molt rares, però no s'hi llançava bé, i a poc a poc aprens la tècnica, comences a entrenar i, ostres, i veus la comunitat aquesta que hi ha darrere, una gent molt maca, i t'agrada, no? I vas a un torneig i et coneixes a més gent, i va ser una cosa entrant...
2: Això és una pregunta que volia fer-vos. Quin perfil de persona et trobes? Com és aquesta comunitat? Qui juga al frisbee, a l'Ultimate Frisbee a nivell de competició? Com els descriuries?
0: Home, a veure, trobes de tot, no? Sí. Però, a veure, al ser un esport que, diguéssim, neix bàsicament a les universitats, són gent que, a veure, estudia. La gent jove, sobretot, en els equips internacionals ara mateix, són molts estudiants, en general. Clar, quan ja tens família i treballes i tens menys temps, ja això influeix, lògicament. Tu de l'Ultimate Frisbee no pots viure, no? O sigui, és un esport, diguéssim, és un hobby. Encara que tu juguis un campionat del món amb la selecció espanyola o alemanya, tens que pagar-t'ho tot tu. Si tens un sponsor que et paga la samarreta, vale, però la resta tu has de pagar tot tu.
1: I, per tant, això significa també condicionar la vida professional, la vida familiar, aquestes competicions internacionals.
0: Exacte, sí. Per exemple, jo, si tinc un torneig, uns campionats d'Europa, estic tota una setmana fora de casa. Llavors, he de planejar com fer-ho amb els nens, com fer-ho amb la família, t'has d'agafar vacances a la feina, lògicament. Tot això ho has de fer com si fos... És un hobby, no? No és... D'això no pots viure.
1: A nivell mundial, quins països són potències del frisbee? Abans parlaves de l'estat espanyol.
0: Estats Units i Canadà. Són els equips. Allí les universitats et paguen. O sigui, jo vaig parlar amb un noi de l'any passat de Nova York que fan els tryouts i venen 1.000 persones per jugar a l'equip de Nova York. Només per intentar entrar a l'equip. 1.000 persones. O sigui, i les universitats donen beques i aquestes coses.
1: Escolta, David, una última pregunta a la propera competició. Quan és? Perquè a més es poden seguir a través de YouTube en directe.
0: Sí.
1: Són retransmeses.
0: Sí.
1: Digue'ns-ho, que així podrem sí. gaudir de l'esport i alhora veure't a tu.
0: Campionats d'Europa sèniors de club a Sardenya, al setembre, finals de setembre.
1: Doncs prenem nota d'això i vaja, que estarem contemplant aquesta competició.
0: Moltes gràcies.
1: David Cubota, gràcies.
0: Gràcies.
1: Núria, mira, sí. T'animes a venir a la platja, escolta, tenim els frisbees.
3: Sí.
1: Quan acabis el programa a les 11, t'esperem aquí, si vols.
2: Tu practica molt, això del tir, i després m'ensenyes a mi. Sí, sí, sí. Vinga, ara quan acabi a les 11,
1: fantàstic.
2: Baixo. Gràcies, Albert Virgili. Gràcies.
1: Que vagi bé, a reveure.
4: Obert per vacances.
2: Doncs vinga, seguim endavant amb el programa. Després d'aquesta entrevista tan refrescant, tan frisbera, ens toca mirar el cel una altra vegada. Aquest podcast que vam estrenar dimarts passat i que ens parla de l'eclipsi que viurem, un eclipsi de sol total que viurem a tota Espanya, bé, al món, i des d'aquí a Catalunya es veurà molt bé. Serà el 12 d'agost, per si voleu anar recordant la data, tot i que jo crec que ja la tenim gravada a foc, gairebé tatuada a la pell. Nosaltres volem saber més coses de l'eclipsi des de molts punts de vista, i és per això que hem encarregat un podcast a la Universitat Rovira i Virgili amb diferents experts que ens parlen sobre l'eclipsi. Avui el nostre convidat és l'Urbano Lorenzo. Ens ho planteja des d'un punt de vista psicològic. Ciències del comportament és l'especialitat de l'Urbano Lorenzo, un podcast que es realitza amb la Universitat Rovira i Virgili i la col·laboració de Tarragona Ràdio.
3: Eclipsat de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.
4: L'eclipsi total és un fenomen que, sens dubte, provoca molta fascinació. El convidat al segon capítol del podcast és Urbano Lorenzo, catedràtic en l'àmbit de la metodologia de les ciències del comportament a la Universitat Rovira i Virgili. Urbano Lorenzo, quines emocions ens pot provocar aquest eclipsi total que tindrem el 12 d'agost?
5: Lo primer que destacaria és el fet de que ens emocioni, no? que ens desperti una emoció. I aquesta emoció se desperta pel fet de que comprovem, de cop i volta, que la natura no es comporta com nosaltres sabem que es comporta cada dia. I de cop i volta descobrim que el cel no és com pensàvem que era, és transparent, i per tant podem veure els estels en qualsevol moment. I aquest canvi de paradigma, aquest comportament diferent de la natura, ens descol·loca. I això desperta una emoció que li han dit d'admiració profunda, que consisteix en... té com a dues fases. Una és més racional, en el sentit de que necessites incorporar nous coneixements, la natura es comporta diferent, i necessites adaptar i veure que això de que el cel de cop i volta es fa negre, el teu lòbul frontal està incorporant nova informació. I això fa que tinguem aquests comportaments una mica descoordinats, aquesta manera de reacció una mica poc racional, perquè qui ha de coordinar el teu comportament racional està ocupat en una altra cosa. Això és per una banda. I per una altra, hi ha el teu cervell més primitiu, l'hipocamp, el que compartim amb els reptils, per exemple, que se n'adona que alguna cosa no va bé. I aquesta part del cervell que compartim amb els reptils té la finalitat d'ajudar-nos a sobreviure. I, per tant, quan hi ha un perill, és la que desperta els comportaments immediats d'escapar. Quan te cremes, retires la mà i no saps que retires la mà, perquè no és el teu cervell qui l'està retirant, sinó l'hipocamp que diu, retira la mà d'aquí. I llavors l'hipocamp se n'adona que alguna cosa no va bé. I això fa, per exemple, que tinguem aquesta sensació de que se'ns posen els pèls de punta. Els pèls de punta també li passa als gossos o als gats. Quan tenen una situació d'enfrontament, fan aquesta resposta que ni la pensen, simplement els surt de manera natural, per semblar que són més grans i, per tant, ja no arribem a barallar-nos. I a nosaltres encara ens queda aquesta resposta molt primària en aquesta situació d'ansietat. I, per tant, hi ha una ansietat al darrere. I és l'ansietat d'adonar-nos que som molt petits davant de la natura, no? Que la natura no la controlem tant com pensàvem que la controlàvem.
4: Clar, ens trobem davant d'un fet excepcional, no? Sentirem segurament fascinació per un fenomen sobtat que es produirà, que dura més molt poquet, només un minut i mig com a màxim. Per tant, això, davant d'aquesta situació tan excepcional, cal preparar-se prèviament?
5: Sí, cal preparar-se, per una banda, per viure en companyia, perquè és una situació, aquesta emoció desperta un comportament prosocial, no? Te n'adones que som poca cosa a la natura i que ens hem d'ajuntar, i per tant és una situació que vivencialment es guanya molt si la vivim en grup. Per tant, lo ideal és preveure, no veure-les a la teva terrassa tu i sol tranquil·lament, sinó a poder ser en un grup. Però al mateix temps, la qüestió és que és un eclipse que ens l'han programat a casa, molt bé, estem contents, però al mateix temps és difícil, perquè el sol està molt baix. A aquella hora el cel, el sol està a 3 graus, per 2-5 graus, en l'horitzó. Això és com posar-ne 3 dits davant teu amb el braç estirat, per dalt del tercer dit és on estaria el sol. I això vol dir que hem de triar bé el posto des d'on l'hem de mirar. I això vol dir que a hores d'ara, d'aquí a començament d'agost, si voleu una guia així molt ràpida, heu de mirar el cel entre les 9 menys 5 i les 9, quan falten 5 minuts per les 9 del vespre, i si veus el sol, vas bé. I a continuació el que has de mirar és que a l'esquerra del sol no hi hagi res, perquè el sol estarà una mica més a l'esquerra. Això passa tens un bon lloc. El millor és que no el comparteixes.
4: Clar, recordem que l'eclipsi es produirà cap a 8:45 del vespre, el 12 d'agost estarà ja molt baix i, per tant, la visibilitat és importantíssim. Aquest serà... Com podrem trobar, doncs, un bon lloc d'observació? Que tingui l'horitzó molt clar?
5: Un horitzó molt clar. Has de ser un posto que, ja us dic, ara a les 9 de la nit puguis veure el sol, des d'allà on estiguis, i això vol dir que estàs mirant cap a l'oest i no tens edificis al davant molt propers, no tens muntanyes molt properes, i per altra banda, també has de mirar on estàs, perquè si estàs en un espai públic que és molt petit, pensa que aquell dia n'hi haurà molta gent allà, potser busca un altre posto. Si esteu pensant, jo pujaré a no sé quina muntanya, oblideu-vos, les muntanyes probablement estaran tancades per seguretat, perquè és a l'agost, però hi ha d'incendis, s'estan de cara a la nit, etc. I els accessos a les muntanyes seran molt complicats, i per tant, a més, en la muntanya no garantis res, perquè estàs en una muntanya alta, però igual tens una muntanya una miqueta més alta al costat teu, i llavors ja no ho veus. Per tant, no és un bon lloc. El millor és un lloc pla, que les muntanyes quedin lluny i que no tinguis edificis sobre al voltant.
4: Clar, parlat d'admiració profunda, segurament ens fascinarà el fenomen, si el podem veure en la seva totalitat. Estem parlant d'aquest eclipsi total del 12 d'agost, però més enllà d'aquesta admiració, com podem reaccionar? Com ens podem comportar? Es pot preveure... o cadascú, doncs, reaccionarà d'una manera diferent?
5: Segur que hi ha diferències individuals, si això està clar, però el fet de que n'hi hagi un cert comportament bastant estereotipat, que s'ha vist que és bastant repetit en els individus, un bon exemple és la Lídia Heredia en la retransmissió que va fer a TV3 a l'eclipse del 2024, el podeu recuperar per internet, el va retransmetre des de Pennsylvania. Aquest moviment que té i aquesta situació d'una mica de descoordinació, la gent té tendència a cridar una mica, també és que ja estaven als Estats Units, són més espontàniques, potser ja veurem si aquí se criden o no criden. Però és una certa sensació d'eufòria la que s'observa.
4: I deia, mirar-ho en grup, però hi ha molta gent? És a dir, amb el risc que pugui haver-hi en algun punt de trobada milers i milers de persones, això pot ser positiu o negatiu des del punt de vista de la nostra reacció?
5: Que n'hi hagi, mentre tinguis el teu espai vital, diguem-ne, el teu espai personal reservat, no serà un problema, si estem tots apretats malament res, molt més complicat, Però, bueno, no deixa ser una mica una la reacció, aquesta sincronització emocional que s'observa també en els estadis de futbol, en què les persones que estan molt a prop unes d'altres, però se sincronitza la tassa cardíaca de la gent reacciona emocionalment abans de que el cervell sàpigues, o que hi ha un gol i està saltant, i sembla que el teu cos l'hagi vist abans que tu mateix, no? Per tant, aquesta sincronia del grup s'observarà. Si tanta gent hi ha, probablement serà incòmode i llavors ja no serà el mateix. Mm-hmm.
4: I si aquell vespre del 12 d'agost finalment hi ha núvols i no podem veure completament aquest eclipsi total, com hem de reaccionar? O com podem gestionar una possible frustració?
5: Bueno, de fet, el plantejar-se què pot passar és més que evident, La història està plena d'eclipses que havien de ser molt famosos i no van ser res perquè no es va veure ningú, perquè si està tapat, veient que baixa la il·luminació, torna a pujar, però el fet de no veure el cel fos, no veure estrelles, no veure Venus, que hauríem de veure Venus, allà, efectivament, ja ho perdrem part de la gràcia. Quina reacció o què és el millor consell que es pot donar? Per una banda, la tentació podria ser, i bueno, com que aquesta tarda no es veurà aquí, doncs me'n vaig a no sé on. És el pitjor consell possible. Te passaràs la tarda a la carretera, no veuràs res, i tornaràs disgustat. Llavors sí que tornaràs frustrat dos vegades, no una, sinó dos vegades. Per tant, el millor és, no ho havien de veure en grup, no havien de fer una mica de celebració, de sopar, poder ser ja on el veiem, perquè hi ha molta gent, i per tant, a les 12:15 tothom podrà marxar a casa, i per tant, millor si tens alguna cosa planificat per fer-ne allà on estiguis, doncs mira, doncs aprofitem aquesta festa per planificar el següent eclipse, que el tindrem l'any que ve, també un eclipse total, que serà visible des del Mediterrani.
4: Des del sud del Mediterrani, no?
5: Des del
4: sud de la península Ibèrica i el nord d'Àfrica. Però si les previsions aquest mateix dia ja ens indiquen que farà mal temps, o que serà molt difícil veure l'eclipsi, clar, gestionar aquestes sensacions, ens dona algun consell per fer-ho?
5: Bueno, la societat avui en dia no ens prepara per gestionar la frustració, i simplement és resignar-se, saber-ne, bueno, ho hem provat, no ha sortit, no passa res. La vida és molt llarga i n'hi ha més eclipses al davant, per tant, haurem de continuar treballant en poder viure en primera persona l'experiència d'un eclipse total.
4: Serà, sens dubte, una experiència apassionant, serà molt interessant. Gràcies, Urbano Lorenzo, per participar doncs, en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi. I recorda, si t'ha agradat i interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
3: Eclipsa't de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili. Un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
2: I com sempre amb la col·laboració també de Tarragona Ràdio. Recordeu que el proper capítol del podcast el podreu escoltar dimarts aquí a l'Obert per Vacances, cap a 11:15 del matí. I d'un tema a l'altre, ben diferent. Des de Ràdio Calella en saben molt de gossos i ens han muntat un podcast ben xulo, amb consells molt ràpids, molt pràctics, això sí, per cuidar les nostres mascotes, siguin peludes o no. Això sí, només gossos, eh? Un dia ja farem els honors a gats i altres animals de companyia. El Dog Tips, consells simplement per cuidar els gossos a l'estiu.
6: Hola! Les passejades. Què en penseu de les passejades? Quantes vegades al dia s'haurien de passejar els gossos? S'hauria de sortir un cop al matí i un cop a la nit? S'hauria de sortir 3 cops al dia? Què en penseu?
7: Dog Tips.
8: Un espai amb consells pels nostres peluts.
9: Això sí que és fàcil de contestar. Tant com puguis.
10: Josep Estanyol, veterinari.
9: Pensa que els gossos, clar, el que els agrada, sobretot, nosaltres ens agrada mirar, no? Veiem una botiga de pastisseria, de sabates, de roba, i mirem, no? A mi els agrada, sobretot, olorar, clar. I, a més, recomano no sempre anar al mateix lloc, perquè puguin diversificar, perquè puguin sentir olors noves, perquè puguin olorar amics nous, coses noves. I com més estona, millor.
11: Aquí, el gos, per què estira? Perquè el gos té més ganes de passejar que tu i que jo.
12: Gerard Estabanell, educador caní.
11: El gos va davant perquè té més ganes d'arribar en el punt, vale? Normal. Depèn. Si li ensenyes al gosset des de petitet que no ha d'estirar, el gos no estirarà. Però si a poc a poc el gos cada dia t'estira més, primer pesa 10 quilos i t'estira i després acaba pesant 45 quilos i t'estira, doncs no és el mateix. I el mateix és un procés que no et dones compte i de cop i volta em fa mal l'ombro i ja no puc més.
13: Quan es van inventar els arnesos pels gossos, els gossos de trineu tenen per tibar.
14: Quico Baltrons, instructor caní.
13: Els gossos de secs, perquè el gos, la gent vegi que és un gos de secs i normalment el gos va lligat d'un arnès especial perquè es deixi guiar. Però, o sigui, l'arnès per passejar és bastant incòmode en general. No sé que sigui un gos que tingui problemes, però no, amb collar és molt millor.
6: Amb el pellatge dels animals, què penseu que s'hauria de fer? Aquest tema hi ha molta gent que per costum ho fa a casa seva. El renta, el rapa, fins i tot els hi retalla una miqueta el cabell de la cara, en races que tenen els cabells molt llargs i els hi pot tapar la visió. Creieu que és una cosa estètica o és una cosa més de necessitat vital del vostre pelut? Què en penseu?
15: Si es va mantenint pentinat, que no hi ha nusos, realment no faria falta, perquè molta gent té animals de pèl llarg, però sempre els porten pelats.
16: Marta Ferrés, perruquera canina.
15: Però llavors és perquè tenen molts nusos i no queden nets, s'han de pelar. Però si no, realment no faria falta.
17: A veure, el gos passa calor? Sí, passa calor igual que nosaltres.
18: Marc Sánchez, esteticista canina.
19: Que el cabell li dona més calor o menys calor? A veure, nosaltres quan fa molta calor i hem de sortir a la platja o alguna cosa, ens posem una gorra, no? El mateix. El cabell protegeix el sol. No és un abric de pell que porta un forro, un altre forro i després el pèl. No, és el pèl a sobre de la pell. Quan fa una miqueta de vent, el cabell es belluga i a més es refresca una miqueta. Tot gos, tant si és per tallar o no és per tallar, el primer que fem és dutxar-lo. Rentem primer. Encara que porti nusos, encara... Per què? Perquè no és el mateix un cabell net de treballar que un cabell brut.
15: A veure, l'ideal és un cop al mes. L'ideal. Però, clar, si s'en brut o el que sigui, el pots rentar un cop per setmana, que no passa res. Perquè abans es rentaven amb mistol o amb sabó nostre, i això sí que no és bo. Si ho fas amb sabó de gos i el seques bé, tu el pots rentar cada setmana. Els gossos d'Expo es banyen cada dos dies. Els tenen impecables perquè cada dos dies doncs, fan la dutxeta. Els gossos avui dia pugen a sobre el llit, estan al sofà, conviuen molt amb nosaltres. Llavors, com més nets els tinguem, millor. Perquè hem de tenir en compte que quan surten al carrer són com mopes, no? Van arrossegant tot.
20: També els gossos és una mica com els nens i als propietaris els hi prenen una mica el pèl. Perquè tinc molts clients que quan em porten a mi el gos aquí, el venen a buscar i el veuen com es porta, al·lucinen. Diuen, però si jo no li puc fer res, si jo l'intento pentinar i m'amossega, si... Els hi prenen una mica el pèl, això també és veritat.
21: Dog Tips.
22: Un espai amb consells pels nostres peluts.
2: Doncs això, la setmana que ve, dijous vinent, tornarem a tenir més consells d'aquests ràpids pim-pams, això sí, pels gossos únicament, però explicats també per realment especialistes del tema. Vinga, va, que anem tancant programa, però abans fem un repàs a l'agenda d'activitats de la jornada.
23: Obert per vacances.
2: Agenda diària que ens porta, doncs això, com cada dia, Ràdio Ciutat de Tarragona. Els companys, la Lídia porta en aquest cas, la saludem. Lídia, bon dia.
24: Hola, bon dia.
2: Bon dia, anem a Terres de l'Ebre, perquè estan de celebració encara.
24: Correcte.
2: Bé, doncs... no ben bé Terres de l'Ebre, eh?
24: No, exactament, anava a dir.
2: No, però sí que hi ha una relació entre Barcelona i Terres de l'Ebre. Ens agraden aquestes unions.
24: Aquestes fusions.
2: Sí.
24: Doncs bé, doncs sí, d'ahir fins diumenge, o sigui, d'ahir fins aquest diumenge, diria 19, Barcelona celebra el Pride de Barcelona i l'activitat que destaquem, però és que primera vegada hi haurà una ballada de jotes de Terres de l'Ebre que obrirà la gran desfilada del dissabte 18 de juliol. Una mica així diferent.
2: Diferent de tot, sí, sí.
24: Sí, sí, vull dir, no és el que pensaríem habitualment d'una celebració de l'orgull. Doncs bé, en Roger Font, responsable de la iniciativa, ha explicat als micròfons de la Plana Ràdio el significat d'aquest esdeveniment.
25: I en lloc de portar-la a Roquetes, que jo crec que després de l'èxit i l'acceptació que estem tenint ara, ens ho plantejarem l'any que ve, el que han fet és portar la jota de les Terres de l'Ebre en format queer, que bàsicament significa que les parelles poden ser no necessàriament home o dona, sinó que poden ser qualsevol identitat, a Barcelona, en un dels prides de més impacte mediàtic per donar un missatge a la societat en què es pugui entendre que la cultura popular i els drets de LGTBI poden anar agafats de la mà i, a més, és més necessari que mai que puguem compartir aquests espais.
2: Ara ho entenc, si el Roger Font està darrere d'això, clar, és de Terres de l'Ebre, evidentment. Has comprat cap a casa, ha dit, calla, que agafarem les jotes de Terres de l'Ebre i aquí a Barcelona doncs, en tindran una bona representació. Molt bé, Lídia.
24: Doncs bé, i la idea és que es reuneixin balladors tan professionals com no, inviten també persones que volen arriscar-s'hi a anar-hi, a passar-s'ho bé, i la idea simbolitza un pont entre tradició i domini LGTB, i portant, doncs bé, com deia el Roger, la cultura popular ebrenca en un dels esdeveniments més multitudinaris del país.
2: Molt bé. I en la segona punt d'agenda parlem de Roger Mas?
24: Sí. Roger Mas farà un concert dintre del que és el Festival Recòndit, que acaba justament demà dia 17, a Riu de Cols de la Creu. I bueno, a partir de les 9 de la vespre, a la plaça de l'Església, doncs, Roger Mas i la Cobla Sant Jordi convertiran en escenari doncs, revisitant el seu repertori i una proposta que combina la cançó d'autor i la música tradicional catalana.
2: I encara que acabem amb més música, en aquest cas, un cicle de música clàssica per jovent.
24: Sí, sí, sí. Acabem aquesta agenda cultural a Vic, on tenim una cita amb els nous talents de la música clàssica. I és que demà, divendres de juliol, a les 8 del vespre, a la sala 2 del Joaquim Maisdeu d'allà de Vic, hi haurà el concert dels guanyadors dels Premis Flama, que donaran tancament al cicle Clàssica Jove de Vic, que són uns guardons impulsats per l'Acadèmia Internacional de Música de Cambra de Vic i la Federació de Joventuts Musicals de Catalunya, i que tenen precisament l'objectiu de donar suport a les noves formacions catalanes de música de cambra.
2: Doncs tot ben bé musical avui, però d'estils ben diferents. Tanquem aquí l'agenda de la jornada, Lídia.
24: Sí, sí, la tanquem només comentant que el concert de, dels guanyadors del Premi Flama són 12 euros i el de Roger Mas, 20.
2: Molt bé, ens quedem amb aquests preus. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona. Gràcies i fins demà.
24: Adéu, fins demà.

0: Amb aquesta selecció musical tan xula que ens proposen des de Cardedeu, jo ja pensava, dic, a veure quan sonen els Charango, que els trobo a faltar. I aquí estan, i avui. Enric Rubio, bon dia de nou.
1: Bon dia, havien de sortir sí. Més amb aquesta referència literària.
0: Sí, sí, ens agraden també el Charango. Ai, Enric, ens agradarà el que es diuen els oients ja per tancar el tema de recomanacions literàries?
1: Molt, i tant que sí. Què prefereixes, àudios o text? Vinga, va.
0: Ai, tot, ho vull tot.
1: Va, doncs et poso primer d'un club de lectura d'aquí Cardedeu que ens han enviat això. Escolta, la Marta.
2: Hola, us volia recomanar una lectura d'estiu que a mi m'ha agradat molt, que es diu Garlanda, que és de la Maria Rovira, que és... Bueno, són tota una sèrie de reflexions, o sigui, no és una novel·la com a tal, però és molt irònica i té humor, i la veritat és que és una lectura molt, molt refrescant i molt amena. Espero que us agradi tant com a mi.
1: Ja ho veus, Núria, sí. Garlanda.
0: No dono abast, eh? Tinc encara obert el Si una família. Aquí, tinc pestanyes d'internet buscant-les totes per fer-me la idea. Oh, no dono abast.
1: I en tinc una altra que ha causat furor. De fet, dins el meu cercle d'amistats hi ha moltíssima gent que se l'ha llegit i avui, precisament, ens han enviat com a recomanació també. Escoltem a la Berta.
0: Vale.
3: Bon dia, Obert per Vacances. Doncs jo la veritat és que m'agradaria recomanar un llibre que potser no és tant per l'estiu, és més per l'hivern, però com que és tan bo, m'és igual i us el recomanaré igual. I és La passadora de Laia Perarnau. És una lectura que vaig gaudir moltíssim i que recomanaria doncs, a tothom. Així que ja ho sabeu.
1: La passadora.
0: La passadora. Ostres, tu.
1: Aquest
0: és que
1: un...
0: ni un, és que no en conec ni un, eh? Però també és de muntanya, això, no?
1: De Rutes a l'exili. És un llibre molt xulo que, si no m'equivoco, farà uns 3 anys, 2-3 anys que va sortir, 3 anys ben bé, i vaja, és increïble les vendes que ha tingut i agrada molt, molt. Però no tots són llibres de literatura, Núria.
0: Sí, clar.
1: I és que, a través de missatges, en Gerai ens diu... I seguim amb la muntanya, fixa't, no és que es convidi cap a casa, és que ens ho han enviat així, eh? Diu, per quan vaig a la muntanya no pot faltar la guia de plantes medicinals dels Països Catalans de Núria Duran, Maria Manonelles i Ramon Pasqual. Aquest és dels meus.
0: Però, perdó, sí, mola molt, però deu ser un tutxarro, eh? Un totxo gran, no? Però,
1: no creguis, però, no? Jo en aquest cas, jo tinc el d'Editorial Alpina i el de Cossetània, i et dic jo que són uns quadernets que faran un pam a molt estirar i a més són amb un format per poder desplegar bé i molt resistents, sí, sí, sempre allà per anar buscant que no agafem Tora Blava pensant que és julivert, saps? Que això passa.
0: Bé, això passa.
1: Sí, sí, sí.
0: No toqueu res que no sapigueu el que és.
1: Exacte. I mira, i ja per acabar amb els comentaris en si, tenim uns que pel que està buscant són un grup de rol que fan un podcast, de fet, i que he anat buscant, però cauen a prop que els conec, però intentaré que quedi imparcial, diu, un bon llibre de dracs i masmorres amb una campanya xula per jugar amb els amics.
0: Oh.
1: I jo aquí...
0: Va, I
1: aquí li
0: porta,
1: sumo.
0: Clar, això ens porta a Stranger Things i a la història interminable del començament del programa.
1: Mira, és que, clar... T'he dit, aquí li sumo. T'anava a sumar exactament això, és que t'ho he escoltat, i jo t'anava a dir, mira, jo tinc 38 anys, Núria, i dic, la gent de mi cap amunt, o sigui, més jove que jo, ho coneixerà per Stranger Things, clar. La cançó. En canvi, la gent més gran que jo ho coneixerà per la història interminable. Sí, sí, sí, jo estic just allà. Jo
0: crec, que tu estàs al mig. Ara que has dit dragons i dracs i masmorres, no? Doncs, clar, ho hem lligat tot. Molt bé, molt bé.
1: Zufi me recibes, oi?
0: Sí. Sí, tal qual. Va, que això està sacat molt friqui, Enric. Que és només el quart programa i ja derrapem.
1: Imagina't.
0: Bueno, avui tenim temps i ho podem fer, que hi ha dies que anem allò amb el coet enganxat.
1: Sí, sí.
0: Enric Rubio, Cardedeu, demà què? Què preguntem?
1: Ostres, demà, doncs mira, us parlarem de mira, ara m'agafes, estem en directe i he estat fent coses i ara se m'ha anat del cap completament.
0: Calla, que ja ho
1: tinc. Ara mateix a les xarxes us emplaço. Mira, coses del directe, que se m'ha anat per
0: no
1: complet.
0: No pateixis. És molt saludador. Demà, quin menjar definitivament no portarem a la platja?
1: Gràcies, gràcies. I us aviso que el reel que penjarem serà molt, molt, molt interessant. Gràcies, Núria, per salvar-me un i mil cops.
0: Enric, fins demà. Una abraçada forta.
1: A reveure. Tens les xarxes.
0: Les xarxes socials d'Obert per Vacances que les nodreixen i demà això serà així, tal qual, nodrir els companys de Ràdio Televisió Cardedeu. Demà parlarem del menjar que no es pot portar a les platges, però també parlarem de què fer en cas d'emergència, com ens podem autoprotegir. Estrenarem un podcast sobre llengua i una entrevista interessantíssima sobre els cromos del Mundial de Futbol, entre altres coses. Fins demà.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Una cigarreta o un bosc cremant.
6: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
7: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
8: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques de Reus sense prejudicis.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i dictamina que no és contrari al dret comunitari. Luxemburg conclou que la norma no afecta els interessos financers de la Unió Europea ni la lluita contra el terrorisme. El Tribunal respon així a les qüestions plantejades pel Tribunal de Comptes pel cas de les despeses de l'1 d'octubre i Acció Exterior, que afecta una trentena d'exalts càrrecs, entre els quals Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. També dona resposta a l'Audiència Nacional sobre l'operació Judes contra una desena de membres del CDR. Ho ha anunciat el president del Tribunal i de la Gran Sala, el magistrat belga Koen Linaerts.
1: No se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable ejecutados en el contexto de actividades políticas dirigidas a conseguir la independencia de una parte del territorio nacional de un Estado miembro y referentes a fondos que no provienen del presupuesto de la Unión Europea ni están destinados a este, por el motivo de que esa independencia habría podido ocasionar una reducción de los recursos de la Unión.
0: La decisió pot aplanar el camí per al retorn de Puigdemont i la resta d'exiliats i també pot aixecar inhabilitacions com la d'Oriol Junqueras. Ara, però, els tribunals espanyols hauran de moure fitxa. Ja a Sant Quirze de Safaja, els bombers han treballat durant tota la nit per mantenir estabilitzat un foc forestal que va començar ahir a primera hora de la tarda en una zona molt propera on va començar l'incendi del dia de Sant Joan. Ona Codinenca, Gemma Pertmanyer.
2: Una trentena de dotacions dels bombers continuen treballant per assegurar el perímetre d'aquest foc forestal de Sant Quirze Safaja, que ha cremat un centenar d'hectàrees, la meitat de l'espai natural dels cingles de Bertí. Continuen les tasques que han fet durant tota la nit amb l'ajuda de drons per localitzar punts calents des de l'aire i rematar-los des de terra amb eines manuals o amb línies d'aigua. Sant Miquel del Fai es mantindrà tancat i els alcaldes de la zona insisteixen en deixar les vies de comunicació lliures pels equips d'emergència i en evitar el turisme d'incendis. Joan Galí Galiano és alcalde de Bigues i Riells del Fai.
3: Sí, Sant Miquel del Fai és un àmbit en el qual tenim visitants. A l'hora de practicar una evacuació seria força complexa. En aquest sentit, jo penso que els protocols han funcionat perfectament, hem actuat amb antelació i al final el més important que és posar la gent a salvo, doncs s'ha fet.
2: Els bombers volen deixar la zona ben treballada abans de les hores centrals del dia, que s'espera que entri vent de component sud d'entre 40 i 50 km per hora, que podria fer canviar la situació.
0: I fins aquí les notícies en xarxa. Notícies en xarxa.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Rafa Navarro, que encapçalarà de nou la candidatura d'Estimem Premià junts a les eleccions de 2027, ha parlat a Premià Mèdia dels motius que l'empenyen a repetir com a cap de llista i dels reptes que a criteri seu afronta Premià de Mar amb vistes al pròxim mandat. Navarro ha explicat la seva nova aposta, sobretot en la voluntat de completar projectes que han quedat a mitges perquè els terminis propis de la gestió municipal, ha dit, fan que sigui molt difícil de finalitzar en un sol mandat, i ha assenyalat els casos concrets a Can Sant Pere, al Pla de Barris o les grans pastilles urbanístiques pendents de definir, però per damunt de tot ha posat al centre de la contesa electoral la recollida de brossa, que haurà estat ja el gran cavall de batalla del mandat actual.
2: La matèria de la brossa serà el tema electoral. Hi ha diferències que són ideològiques entre partits i aquestes les hem tingut sempre i les mantindrem, però més enllà del que ha significat la polèmica per la brossa, poca cosa més la brossa, i la percepció de la neteja, poca cosa més a nivell gruixut, eh? Però sí, evidentment serà el debat electoral i aquí haurem de veure com de clars i com d'honestos són la resta de partits. És a dir, si algú no està conforme amb el que s'està fent, el que hauria de fer de manera responsable és plantejar un model alternatiu. Però no hem cap tipus de dubte que la brossa serà un element molt clar. I per això nosaltres estem treballant gairebé contra rellotge per fer les modificacions d'ordenança, que és el primer que hem de fer, per poder fer aquest canvi o instar a l'Agència de Residus de Catalunya que validi el sistema. És a dir, no estem fent per electoralisme, ho estem fent amb la màxima autoritat competent al respecte, perquè quan arribin les eleccions, doncs cadascú plantegi què ha de fer amb el model de la brossa. Però que, com a mínim, es demostri que nosaltres hem implantat un sistema amb el risc i el desgast que això suposava, i després hem analitzat el sistema i estem plantejant canvis. Nosaltres plantejarem uns canvis i després els altres partits doncs, o se sumen a aquests canvis o plantegin canvis alternatius.
1: Preguntat pel seu equip, Navarro ha insistit que sempre que ells ho vulguin, continuarà comptant amb les persones que actualment l'acompanyen al govern, i preguntat per la seva relació amb Junts, ha parlat d'una relació professional i cordial, però ha avisat que continuarà sent, com ha dit altres cops, un vers lliure i que continuarà posant els interessos dels veïns i les veïnes per davant dels interessos del partit. Per últim, ha dit que li preocupa que l'extrema dreta entri al plenari, però que no li fa por perquè en el pitjor dels casos tindrà, diu, un paper residual. I ha afirmat que aquesta seria la seva única línia vermella en matèria de pactes, deixant, per tant, la porta oberta als pactes amb qualsevol altra força.
0: Premià Mèdia. Informació.
3: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
5: Funky Tracks Radio.
6: Elegido producto del año por los consumidores.
7: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
8: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
7: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
8: Home, testimonis.
7: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
8: A la teva ràdio local.
9: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
10: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Els pobles, comunitats humanes, ens agrada celebrar. I Sant Cristòfol és invocat de fa molts anys pels mariners, pels esperits que tenien, per la circulació dels vehicles, per les pestes que estaven sotmesos en altres temps. Bueno, donar sempre honor i glòria al cel, sempre mirem al cel el nostre horitzó de vida, doncs és bo celebrar-lo. Molt bé, molt bé, molt sorollós per tot arreu, però la cerimònia molt bé, molt concorreguda, tot molt bé.
2: Ara, home, queda santificada.
3: Sí, Pirates fa 30 anys, això de l'import revolucionari va ser al cap de 3 o 4 anys, que vam dir, si Premià és pirata, això del capellà que van allà així, doncs està molt bé, però l'import revolucionari dels pirates l'hem de cobrar. Són tan generosos que hi ha molta gent que porta amb una mà els diners del capellà i a l'altra el diner dels pirates.
4: Mira, avui estem aquí venent gladiols perquè, com els trabuqueires sortien en l'ofici, hem aprofitat i hem agafat el relleu de la ginesta, que sempre venien aquesta flor per festa major, que és una tradició, el gladiol vermell per Sant Cristòfol. I aquí estem, els trabuqueires, agafant el relleu de la ginesta.
5: És la primera vegada que vinc. He decidit venir per... em venessin la moto. I venir camions, cotxes, tot. I inclús quan feia rutes cap allà i deixins a la Yala Panadella també hi havia molts cops els camions i coincidia la data del dia 10 Sant Cristòfol, doncs em parava que me'l beneïssin.
6: Soc d'aquí de Premià de Mar i aleshores fa 22 anys que estic i aleshores ja he portat per dues vegades 10 cotxes i dos motos a beneir. Em dona una seguretat i em sento com protegit i bueno, també donen doncs, un clauer i aleshores sempre el tinc a la guantera, com la verge de la Pilarica, que també la porto.
7: Vinc cada any, que és una tradició molt maca i a més, o sigui, si pots portar gladiols vermells en el cotxe, que és que Sant Cristòfol va ser un màrtir. I a més, jo soc, si puc passar tres vegades, passaré tres vegades, que abans es feien tres voltes, i si no, cada vegada que passo quan m'han beneït, pito al màxim fins a arribar fins al bar Marina.
8: Dels geganters, primer fem les matinades a les 7 del matí. Després, seguidament, participem a l'anada a l'ofici amb els gegants vells i bueno, es fa una cercavila al voltant de l'església. I després fem el ball solemne, que és el ball dels gegants vells i es fa una vegada a l'any.
9: Vaig ser la primera noia que va participar en aquest ball solemne. Un cop fas aquest ball, altres noies et miren amb cara de una noia l'ha pogut fer i al final és tot un honor poder obrir portes. Glòria a Sant Cristòfol!
10: Antena els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires. Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: Ja s'ha fet pública la candidatura d'Aliança Catalana a les eleccions municipals de Premià de Mar del 2027. Qui serà cap de llista de la formació, Eva Loc, ha publicat un vídeo al seu compte de la xarxa X on confirma una candidatura que fa unes setmanes encara era incerta, segons ens deia la mateixa formació. En aquesta publicació, Loc denuncia la degradació que pateix, segons ella, Premià de Mar i expressa la seva voluntat d'aprofitar el gran potencial del municipi per posar-lo a l'alçada del que mereixen els premianencs per mitjà d'un projecte que prioritzi l'ordre, l'eficàcia i la qualitat de vida dels veïns. També parla de la pressió demogràfica i de com aquesta circumstància estaria tensant els serveis i l'habitatge.
4: Hola, sóc l'Eva i em presento com a candidata a l'alcaldia de Premià de Mar per Aliança Catalana. Sóc una premiarenca que, com molts veïns, veig amb preocupació la degradació que està patint la nostra vila en els darrers anys, tant en la qualitat de l'espai públic com en la gestió dels serveis. Em presento perquè veig un gran valor i potencial en el municipi i crec que es pot gestionar de manera més eficient i estar a l'alçada del que mereixen els premiarencs. A més, Premià afronta una forta pressió demogràfica que està tensionant l'habitatge, la mobilitat i els recursos municipals. Per això faig un pas endavant com a candidata, perquè vull treballar per una vila més ordenada, més eficient, més segura i amb una millor qualitat de vida per tothom. Salvem Premià de Mar.
3: A l'espera que el partit ens doni més informació, el portal Girona Notícies, que es feia ressò de la candidatura, explicava que Loc és genetista de formació, però s'ha dedicat professionalment a àmbits tan diversos com la docència o el paracaigudisme i que actualment treballa en el món del màrqueting. L'anunci d'aquesta candidatura a Premià de Mar d'Aliança Catalana és una de les primeres que es confirma a la comarca del Maresme, on el partit ja fa mesos que ha incrementat la seva presència al carrer per mitjà de parades a moltes poblacions i on els últims mesos també ha celebrat diversos congressos locals, entre ells a Premià de Mar, i tot plegat es produeix en un context de creixement d'expectatives electorals de la formació que, segons els últims baròmetres d'intenció de vot, es convertirien en la segona força al Parlament.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Aquests són dies per fer balanç, també, per entitats esportives, com, per exemple, parlem de Karate Kyokushin i de la bona activitat que es fa al Hokutsu Dojo de Premià de Mar. Venen de participar, ho sabem, últimament a la Copa del Món. 24 països prenien part, més de 500 competidors, i el dojo va aconseguir 6 medalles en comitè. Avui parlem d'aquesta Copa del Món i de com estan, com acaben temporada i com comencen a preparar ja tant l'estiu com la temporada vinent al dojo amb el sensei, que ha vingut a la ràdio. Benvingut, Edu Giné, com estàs?
3: Bona tarda, Marc. Tot bé, tot bé.
2: Un plaer tenir-te a la ràdio i que ens expliquis també com acaba aquesta temporada, que jo no sé si acaba o esteu en constant preparació, però imagino també que el cap ha de parar en algun moment, no? Tant el cap com el cos ha de descansar.
3: Doncs, gràcies per invitar-me un altre cop aquí a explicar les nostres aventures. I sí, com dius tu bé, realment la temporada a vegades no acaba de parar del tot. Sí que és veritat que a l'estiu relaxem una mica més, almenys un parell de setmanetes. I tot i que a l'agost classes normals no fem, no deixem d'entrenar per allò de fer una mica una pretemporada o si ja tenim objectius marcats de cara al setembre-octubre, no? Però bé, amb aquesta Copa del Món, tot i que va finalitzar i era l'últim campionat de la temporada, n'hi havia, una setmana abans van fer 2 tornejos infantils de la piruleta, com dic jo, on els nanos tenen les seves primeres experiències. Uh-huh. Es va caure dos tornejos al mateix cap de setmana. I ara, ahir mateix, vam acabar tot el que era la setmana d'exàmens. I dintre d'un mes tenim 2 summer camps, on un d'ells, que és el de la nostra organització, pujaran alumnes a examen.
2: Molt bé. Ara en parlarem com ha anat la setmana de posar nota.
3: Doncs és una setmana dura, perquè, clar, és un procés on a molts no els pots convocar. Hi ha una realitat que tenen que estar preparats. Altres, que són molt poquets, però penquen, perquè aquell dia, doncs, no han estat suficientment avispats, inclús sabent que podien haver realitzat bé el treball, però els nervis, la situació... Però la gran majoria assoleix el que és la promoció del grau, no? Uh-huh. Però és una setmana molt especial perquè és posar-li la cirereta a tot el treball que portes fent i sobretot a l'àrea infantil és una passada. És tota una festa... I no n'hi ha res que pagui aquelles cares dels nanos quan reben el seu grau, la il·lusió de tota la temporada treballant, perquè jo realment la meva filosofia a l'escola és fer un examen per any. No els vull mantenir a l'escola com a vegades passa amb altres disciplines o amb altres, que és molt respectable, però és com ho porta cadascú de fer diversos exàmens a l'any i on els mantens a l'escola motivats pel color que van guanyant.
2: Per trimestre, no?
3: Sí, per trimestre. Aquí cadascú que faci el que vulgui o el que pot, però jo m'estimo més que assoleixin altre tipus d'objectius i que estiguin motivats perquè, mica en mica, pas a pas van assolint.
2: Uh-huh. Perquè ens en fem una idea, ara que t'estem escoltant i la gent també que està escoltant la ràdio o veient aquest vídeo a través dels diferents canals de Premià Media, com s'ho troba un karateka que viu aquesta setmana d'exàmens? Entre exàmens i què veu? Veu la seva aula habitual amb un jurat, amb vosaltres? És a dir, quines sensacions té el cos? Com ho feu?
3: Doncs les sensacions són molt diverses. Qui porta més temps, qui és més experimentat, ja sap com funciona la filosofia del tribunal. I, de fet, els tinc que preparar perquè durant 10 cops, 9 cops, que són els que s'examinen al meu dojo, després passen al tribunal. És com una mica d'entrenament al llarg dels anys perquè s'acostumin després a un altre tipus de tribunal que amb la mateixa metodologia es valorarà de cara al cinturó negre.

0: Però aquí qui a lo millor pateix més, per dir-ho d'una manera, és qui veu la novetat sent de blanc a taronja, que és el nostre primer canvi de grau, aquells primers graus de Noel, on et veus amb, ostres, més solemnitat. Et trobes amb la mateixa classe, amb la mateixa atmosfera, però sí que és veritat que saps que en aquell moment és, per dir-ho d'una manera, com un entrenament on s'està jutjant i no pots pencar cap de les combinacions o preguntes o treballs que se't manin fer amb el tribunal que el conformem, en aquest cas, tots els cinturons negres del dojo.
1: I els coneixen, ells?
0: Sí, clar. Molts s'entrenen.
1: El dia a dia el tenen també.
0: Sí, els adults sí, perquè tots el tribunal que conformen, a dia d'avui som tres, però els adults sí, perquè entrenen entre ells. Els nanos més petits sí que es coneixen de veure's a les competicions, perquè a vegades així fan la tasca de coach, però sí que és veritat que, clar, de trobar-te el teu instructor habitual, poden donar les instruccions a cop i volta, oye, hi ha tres senyores que nos estan mirando raro. Aleshores, doncs, és diferent, però tot bé.
1: Clar, entenc que cadascú porta el seu ritme també, no? I cadascú hi dedica el temps, l'energia que pot, que li ve de gust, algú farà, com deies abans, no? Amb més intenció, per preparar-se per competir, perquè li agrada, i algú s'ho prendrà com una activitat extra més a sumar a la seva experiència vital. Tenint en compte tot això, quin nivell creus que esteu assolint al dojo, Edu? Perquè imagino també que aquí hi ha uns barems, no? Uns mínims, uns màxims, i després també, evidentment, ho veiem a competició, no? En aquesta Copa del Món, els karateques surten amb 6 medalles, perquè també es posen a prova amb d'altres, no? Quin creus que és el nivell que teniu?
0: Jo, modestia a part, tinc a dir que tenim un bon nivell. Però, clar, això és a base de picar pedra molts anys, de treballar amb silenci i treballar molt, i quan no surten bé les coses, seguir treballant i apostant per la nostra línia de treball i creient en les nostres possibilitats i, òbviament, generant més oportunitats de cara a que, encara que surtin bé o malament les coses, sempre tinguis un repte a fer, bé de tipus formatiu o bé de tipus competitiu. No tothom competeix, però sí que és veritat que si la teva formació no la portes bé, allò reverteix directament també sobre alguns factors competitius. Amb el que, bé, la gent, sincerament, s'ho pren en sèrio. Sí que és veritat que hi ha gent que sent més integrada en la seva activitat, com deies tu ara. Hi ha gent que és una activitat on es troba bé per la seva vida. Hi ha gent que és el seu model o la seva vara de medida de la vida. Com podria ser jo mateix, però ja n'hi ha gent que porta molts anys i diu, hòstia, jo no me veo sin hacer karate. Mm-hmm. Perquè la tenen molt, molt interioritzada.
1: I una filosofia de vida.
0: Sí, la veritat és que són, com hem parlat altres cops, i es regeix per valors universals, però sí que hi ha un factor humà que, de col·lectiu que és molt maco i això també enganxa molt.
1: Que bo. Quins summer camps deies, no?, que teníem aquestes properes setmanes per endavant, no?, que en teniu un parell.
0: Sí, tenim un parell ara el cap de setmana, el 1 d'agost, tenim el Summer Camp Barcelona, que és un summer camp molt, molt xulo, que el porta el sensei Jonathan Tineo, i és un summer camp referent aquí a nivell mundial, però sí, perquè ve tothom, o sigui, no sé si hi havia 30 països confirmats, i està... està molt, molt dirigit de cara a lo que és el combat a competició. Uh-huh. Són 3 dies que es fa aquí a Santa Susana i la veritat és que ens ho passem molt bé, però és molt, hi ha que patir, és molt exigent. I després tenim el de Benasque, que és el de la nostra organització, de Kickboxing World Federation, que a més són, a vegades portem gent per examinar-nos si els tinguem preparats i els porto de cara a que facin el seu segon grau de marró o el seu cinturó negre, o segons l'escala de cinturó negre a la que puguin accedir.
1: Va molta gent al dojo?
0: Doncs aquest any posem uns 12-13 alumnes.
1: O sigui que està... Amb diferents reptes, cadascun d'ells.
0: Sí, la gran majoria puja per gaudir del curs i disfrutar, perquè també és un curs on estàs entrenant 4 cops al dia, i els que els examinem, doncs, al final de l'últim entrenament toca a l'examen, quan ja estàs una mica més rebentat. Però és un cos molt maco, perquè allà a l'entorn al Pirineu Aragonès és, allà venes que és una passada.
1: T'ha d'agradar molt també, Edu, perquè evidentment si hi participes la implicació és, és màxima, no? Què creus que té el karate que fa que, com explicàvem, no? Molta gent ho visqui com una filosofia vital, ja, pràcticament, no? Jo no puc viure sense fer karate, no?
0: Doncs això jo crec que no et dones compte fins al cap d'uns anys. Hi ha gent que diu, amor a primera vista. Jo sí que és veritat que amb l'estil va ser com una mica... Hòstia, això m'agrada molt. Va ser amb una idea, quan vaig apuntar de petit, va ser amb una idea de les pel·lícules. Jo dije, yo quiero ser el de contacto sangriento. I arribes i et trobes una altra realitat, no? I t'encaixa per la intensitat. Per la intensitat, per l'exigència, pel col·lectiu que et trobes, per l'exigència, i perquè al final suant karate i patint amb els companys també et dones compte de moltes realitats. El karate no para de posar-te o de donar-te cops de realitat de que sempre pots millorar o sempre hi haurà algú millor que tu o sempre et pots exigir més o tens que treballar més. Aleshores, si aquest model de o filosofia de vida t'agrada, és una eina que constantment estàs utilitzant a la teva vida.
1: Que bo. Avui parlant amb l'Edu Giné, és el sensei del Hokutsu Dojo de Premià de Mar, on s'hi fa Karate Kyokushin. Tenen nova seu, ja ho sabeu, al carrer Jacint Verdaguer. I venen de participar a la Copa del Món, on 6 competidors van aconseguir medalla en comitè. Hi havia 24 països, Edu, més de 500 competidors. I ara justament que parlàvem d'aquesta vara de mesurar, d'on... on tenim el nivell, no? Si ho estem fent bé, si no, si el cara tens premia o no, jo crec que vau sortir molt satisfets, no?, d'aquesta Copa del Món.
0: Jo estic molt content. Jo, sincerament, independentment dels resultats, perquè pujàvem 11 integrants, es van assolir algunes categories, concret de comitè, com bé deies. A Cata no van poder rascar res, força complicat, però tots han fet una tasca impressionant, perquè porten ja no només la preparació i les competicions que tu te les vas col·locant abans d'arribar a aquesta competició com a estacions on tens que veure on està el teu nivell i graduar molt bé el barem del cansanci, arribar bé a la competició, però van arribar els nanos molt bé, tothom, i es van deixar la pell. Després els resultats han estat molt bons, de les 6 medalles que comentaves, una concretament sí que és veritat que els alevins feien... no els reconeixien el campionat del món, els feien un format nacional, però es feia dintre de les mateixes, del mateix àmbit competitiu, no? A les mateixes instal·lacions, allà a Mediz Zorroza. I els altres, estic molt content perquè són nanos que els hem vist créixer. Alicia, l'Helena, la Montserrat, el Santi... a tots els nanos, la Maia, o sigui, no em vull deixar ningú, el Martí, la Mireia, Sònia, la Rosa, els he vist créixer, molts d'ells com a companys, altres com nanos que hem estat entrenant des de petits, i veus que arriben a una Copa del Món i, hòstia, es planten allà després de 3, 2, 4 combats, depenent de les categories, deixant-s'ho tot, patint molt perquè s'han emportat hòsties, s'han donat hòsties, però també ens hem emportat hòsties, parlant malament, i com a una competició de màxim nivell han estat a l'alçada, sent tan joves, de gestionar molt bé totes les emocions que comporta aquest tipus d'esdeveniment.
1: M'agrada molt perquè ho tenim tan normalitzat que no ho destaquem, però també és veritat que hi ha... karateques nois, karateques noies, així com a vegades hem de parlar de... hem de fomentar el futbol femení, no? El dojo no passa.
0: Ostres, aquí ens ficaríem en un debat guapo. Ja m'invitaràs un altre cop quan vulguis fer aquest debat, però jo amb el karate, és curiós, no m'he trobat... Això sí que és veritat que n'hi ha més pràctica masculina, però els barems, o sigui, de pràctica estan molt iguals. Hi ha molts factors socials, de barri, inclús de països. Hi ha països que trobaries que, ostres, les noies per un cantó, els nois per un altre, són altres històries... Però jo normalment em trobo que, si tinc que posar uns percentatges així una mica grosso modo, estem a un 60%, 60 nois, 40 noies, i el dojo depèn de la temporada. Estem molt iguals, però també, per exemple, ara mateix, si parlem de la competició, les noies són les que més ens competeixen. Aleshores, bueno, també va per èpoques. Després, quan arriben les noies a certes edats, n'hi ha un repunt dels nois. Després, el filtre de quan arriba als 18 anys, on ja les faves són sense cap tipus de protecció. Uh-huh. Hi ha un canvi, que digo jo, la llei de l'embudo, i allí sí que el més fort mentalment és el
1: clar,
0: que passa.
1: Clar, clar, clar.
0: Però que ara, quan... tenint una equitat entre nois i noies.
1: És fantàstic. Ara, quan començaves a parlar de noms, no? que han fet pedrera i des de petites formen part del dojo i anem veient com evolucionen els noms, destaquen molts noms femenins. I és una cosa que ho tenim normalitzadíssim i és el que ha de ser, no? Tant a l'esport com a la vida, eh? Tant al karate com a la resta.
0: Jo, si et dic, si tinc que donar-te un missatge, aquest debat que a vegades em trobo... Bueno, que es pot obrir, però a vegades crec que s'exagera una mica, amb el karate no me'l trobo. Jo, de fet, molts cops... Ho dic, la meva primera sensei va ser una dona. Sí que és veritat que era una època on era una activitat totalment masculinitzada. Però era de les poques sensei d'Espanya. T'estic parlant de principis dels anys 90. Però sí que, mica en mica, les dones s'han anat integrant més. Així que dintre del món del karate, a lo que són els grans mestres o la part directiva de les organitzacions, per altres factors hi ha més homes. Però sí que cada cop van minant més les dones, i està bé. Però al final, el millor és el que té que estar allà dirigint, sigui home, sigui dona.
1: Molt bé. I com tanqueu el curs, que ja hem dit, entre cometes, perquè el curs no es tanca mai, perquè ja estem pensant pràcticament en la pretemporada de setembre-octubre, en aquest Summer's Camp i en el que tindrem a l'estiu. Però quina nota li poseu, Edu? Tenint en compte, a més, que hi ha hagut totes aquestes novetats, no? També un canvi de seu, tornar a obrir una persiana, gimnàs propi, reforçar aquesta imatge, no? També reforçar la família. Com ha anat?
0: Doncs molt content. Ha sigut una temporada agotadora, però espero que la següent sigui encara més agotadora. Mm-hmm. Perquè, com deies, casa pròpia, ho he notat amb la gent. La gent arriba ja, s'ho veu més casa pròpia i gaudeix molt. Però tenim que seguir amb la mateixa o més il·lusió amb la que vam superar la dificultat de l'any passat, tenint seu pròpia, i no hi ha mal que por bien no venga. Tot el que va passar, hòstia, en 15 dies solucionar-ho tot perquè ens tancaven al gimnàs, doncs ara mateix la veritat és que la il·lusió és màxima i bé, és seguir treballant, seguir fent doncs, les quatre feinetes que tenim que fer de millores del dojo a nivell estructural i seguir preparant el que és el curs que ve a nivell formatiu com els reptes competitius que ens vinguin.
1: En el cas del dojo, aquella frase de si fas una bona sembra pot recollir bons fruits, aplicaria, no? Perquè per més que hagis hagut de córrer que en 15 dies hagi de solucionar-ho, la bona feina feta al llarg dels anys també ha tingut recompensa, no?
0: Sempre hi ha una recompensa. El que passa és que a vegades et tires sembrant molt i a lo millor no reculls res, que és el que també els hi dic. Teniu que tenir molta paciència, perquè aquí ja pots preparar, pots tindre moltes esperances però no et garantis res, però no et pots quedar amb les ganes o de saber que no ho has intentat, de que estàs allà.
1: Què passarà a partir de setembre, octubre? Què teniu enfilat?
0: Doncs ara mateix hi ha un parell de competicions internacionals que tenim que veure si anem o no anem, depenent també de molts factors. Estic preparant la data concreta d'un campionat de Catalunya de cadets en el que és l'àmbit competitiu i tenim l'internacional de la Nintai, que ens ho van confirmar concretament ahir, que és el desembre. L'any que ve tenim un campionat del món a Saragossa i un altre europeu que sé que caurà a Espanya, perquè depenent de les organitzacions que t'inviten o la teva mateixa, o toca un país o un altre. I a nivell formatiu, doncs sí, tenim cursos tècnics confirmats, que depenent del perfil de l'alumne també et fas. Però sobretot el que has de preparar és la programació del que ve perquè els nanos segueixin pujant al nivell tècnic, que ha estat molt bo aquest any i tinc que seguir apostant per aquesta línia, principalment la formativa, sempre.
1: Mm-hmm. Vitoria i Saragossa estan a l'ull de l'huracà, no?
0: Doncs sí, aquest any la nostra organització sí que la veritat és que se li ha la manta a la cabeza. Normalment tenim que viatjar fora, si no és Polònia, Aràbia, Estònia, o vas a Holanda, com va ser fa un parell d'anys, depenent on és la seu dels campionats europeus o mundials, i l'any que ve toca Saragossa. La veritat és que aquest cop que hi ha estat la Copa del Món a Vitoria, per mi ha estat molt especial. És una ciutat que per moltes coses personal tinc ja no només coneguts d'altres dojos allà, la família, com dic jo, Jinjiang, del dojo Jinjiang, que són uns grans professionals, sinó que també per altres coses personals, que no me voy a extender aquí, doncs ha estat molt especial poder assolir aquest repte allà.
1: Que bo. També vas fer una gran Copa del Món a nivell personal, Edu?
0: Jo estic molt satisfet de com vaig poder desenvolupar la meva Copa del Món. I, hòstia, em vaig trobar competidors molt complicats. Em vaig trobar el que podria dir humildament, sense menys valor, perquè la veritat és que era una categoria depredadora, dels més complicats. O sigui, vaig acabar molt fatigat. Un turmell me'l vaig rebentar a la semi i vaig arribar malament a la final. Però vaig acabar molt fatigat. Els 4 dies després no volia saber res. O sigui, estava apàtic. O sigui, estava molt rebentat.
1: Sense energia.
0: Però molt satisfet. La veritat és que va ser molt emocionant.
1: Ha sigut el teu millor any?
0: Mira que secciono la meva carrera esportiva. Quan vaig començar, tots els anys d'absolut, i ja el màster. Si tenim que assenyir-nos a lo que és els resultats, ha estat la millor, ha estat molt bèstia. Sí que és veritat que el nivell d'exigència que he tingut ha estat molt fort. O sigui, inclús en 15 dies dues competicions, que va ser fa poc, amb l'Europeu, el Campionat d'Espanya, sortir fora, i no queda una altra. En aquest PC se tiene que mojar el culo. És així, no? I però ha estat bé. La veritat és que estic molt content per lo que és el rècord personal en aquest cas. I bé, ara toca, de moment, descansar una mica el cap. Però estic força content, la veritat.
1: Que bo. Molts ors i el bronze també de Riad, que tots recordem i que n'hem parlat també aquí a Premià Mèdia. El curs vinent, a nivell competitiu per tu, ara parlo individualment, ha de ser igual?
0: Hauria de ser igual, però com et dic, tinc que fer un pensament. Aquest any pujo a la cinquena planta, als 50 anys, i tinc que pensar, porto molt acumulat, i vull pensar, n'hi ha 4 reptes que sí que m'estan poniendo los dientes largos, i tinc que pensar-ho.
1: Molt bé.
0: Tinc que pensar-ho.
1: Doncs et deixarem descansar, Edu, i mentrestant estarem pendents també de les teves decisions. Anirem seguint tota l'activitat al dojo. Us agraïm també moltíssim que sempre tingueu una estona per la ràdio, perquè ens agrada molt explicar la realitat esportiva també de Premià de Mar, i no només esportiva, perquè també social, acaba sent un pol d'atracció també important a nivell social, i avui n'hem fet balanç i repàs amb el sensei del dojo, l'Edu Ginea, qui, com sempre, doncs agraïm moltíssim que passi per pels estudis i per fer tan bona feina a nivell formatiu, a nivell humà i a nivell competitiu també, evidentment. Edu, gràcies, que passeu molt bon estiu i bones vacances.
0: Com sempre, gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat d'explicar les nostres històries.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta setmana dues persones i n'investiguen una altra que conformarien una banda organitzada especialitzada en el robatori de bicicletes d'alta gamma i que haurien actuat a diverses comarques catalanes, entre elles el Maresme i entre altres poblacions a Premià de Mar. Segons explicava el capgròs a partir de la CN, els lladres que han estat detinguts a Reus utilitzaven un modus operandi singular. Un d'ells, actuant com un ciclista, establia relació amb altres ciclistes per alguna carretera o pista de muntanya i després de compartir uns quants quilòmetres de ruta, quan ja hi havia feta una certa confiança, s'aprofitava d'algun moment de descans i s'emportava la bicicleta de la víctima. Després de denunciats dos furts a Castelldefels i Mataró, va iniciar-se una investigació i es van detectar nous robatoris a Barcelona, Vinyols, Premià de Mar i el Masnou, i el 2 de juliol un ciclista de Reus va alertar una patrulla de la Guàrdia Urbana que havia patit un nou intent de robatori i va ser a partir d'aquí que es va detenir un home de 47 anys i una dona de 28, mentre que una tercera persona de 40 anys ha quedat investigada. Els detinguts ja estan a disposició judicial, però la investigació continua oberta. Només s'ha recuperat una bicicleta, però no es descarta recuperar la resta. El valor de totes les bicicletes robades superaria els 50.000 euros.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: La Fundació El Maresme ha rebut la placa El Treball President Macià 2025, un dels distintius més rellevants que concedeix la Generalitat en l'àmbit laboral. En concret, l'entitat maresmenca participava en la categoria d'Igualtat d'Oportunitats en el Treball i Conciliació de la Vida Personal, Laboral i Familiar, i la Generalitat li reconeix especialment la trajectòria en el foment de la igualtat d'oportunitats i la inserció laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual. En un acte al Palau de la Generalitat, en presència del president Salvador Illa i el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, es van lliurar plaques a 6 entitats catalanes i també 18 medalles al Treball President Macià. En la comunicació que feia posteriorment la Fundació El Maresme, l'entitat que justament enguany commemora 60 anys d'existència, considera que la placa representa un reconeixement a la tasca de les moltíssimes persones que formen part de l'entitat. Persones ateses, famílies, equips professionals, voluntariat, patronat, administracions, empreses col·laboradores i totes aquelles persones que dia rere dia treballen per construir una societat més inclusiva. També expressen el seu agraïment a la Cambra de Comerç de Barcelona, que va impulsar la candidatura de la Fundació. Va recollir la placa a l'acte de Barcelona el president de la Fundació, Miquel Muntaner.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: El PSC de Premià de Mar sí que assistirà a la trobada que convoca aquest dissabte el Departament de Territori amb els municipis de la comarca per posar-los al dia de l'estat del conveni amb el Maresme, el pla d'actuacions de mobilitat vinculat a l'encomana de l'estat i a l'arribada de 384 milions d'euros de Madrid. Ho anunciava ahir per xarxes la portaveu Luz Cánovas, que ho justificava en l'oportunitat de conèixer els detalls sobre l'execució d'actuacions com la creació dels enllaços amb l'autopista o la pacificació de la Nacional 2, i que parlava de responsabilitat política i responsabilitat amb els veïns.
2: Es tracta d'una reunió molt important perquè es donaran a conèixer aquelles línies d'actuació d'aquest conveni del Maresme que afecta sobretot a les sortides de la C32 o la pacificació de la Nacional 2, fets que afecten directament a tots els veïns i veïnes de Premià de Mar. Aquesta trobada és molt important perquè la Generalitat ha incorporat la majoria de delegacions que es van presentar al projecte per part del nostre consistori i per part de la plataforma cubana C32, formada per veïns i veïnes de Premià de Mar. I per això hi serem, per responsabilitat política i per responsabilitat davant de tots els nostres veïns i veïnes.
1: La reunió de dissabte, en la qual participarà, com sentíem, la mateixa consellera de Territori, Sílvia Paneque, va transcendir dilluns passat, quan l'alcalde de Premià de Mar i president del Consell Comarcal, Rafa Navarro, va anunciar, justament, que no tenia cap intenció d'acudir-hi, per considerar-la propagandística i fins i tot una falta de respecte, per tres raons. Que la pacificació de la carretera encara estigui per definir, va dir a l'Alma, que ara s'anuncien els primers treballs de pacificació a Mataró, i en un àmbit molt diferent, que la Generalitat hagi desconvocat fins a dues vegades la Junta de Seguretat Comarcal. Ahir dimecres, la companyia Moventis emetia un avís segons el qual l'onada de calor podia causar afectacions en alguns serveis si els vehicles no es podien garantir unes condicions mínimes de confort per la temperatura. L'anunci va provocar la indignació de la plataforma Millorem-vos, que ja ahir mateix registrava una nova reclamació al Departament de Territori. L'entitat, que justament ahir denunciava públicament la manca de manteniment en molts autobusos, considera que en cap cas la solució a aquesta anomalia hagi de ser alterar les freqüències o suprimir expedicions. I recorda que aquesta circumstància climàtica, l'onada de calor, és cada cop més habitual i que, per tant, ja haurien d'existir protocols per afrontar-la. Més concretament, demanen a la Generalitat que informi si la reducció del servei ha estat autoritzada, si s'ha obert algun expedient informatiu a l'operadora i quines mesures s'adoptaran, que s'avaluï si la flota del Baix Maresme disposa de sistemes de climatització adequats i si el contracte de concessió no obliga l'operador a disposar de vehicles alternatius. Una nova eina de detecció del risc d'incendis desenvolupada pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, el CREAF, permet incorporar a altres indicadors que ja s'utilitzen el de la humitat de la vegetació forestal. I ara mateix, aquestes medicions assenyalen que les zones més seques de Catalunya es concentren al Vallès Oriental i Occidental, al Maresme, a la Selva, al Gironès i a la Garrotxa. A escala estatal, destaquen la zona occidental d'Andalusia i Castella-La Manxa. En totes aquestes zones es detecta una humitat inferior al 100% i fins i tot del 80%, cosa que es considera estrès per sequera i que demana estar molt alerta. Des d'aquest juny, la Generalitat construeix un nou giratori que servirà per ordenar l'accés de vehicles des de l'Ella a la C32, obres que, d'alguna manera, marquen l'inici del conjunt d'obres i intervencions que s'han de fer els pròxims temps al llarg de tota la comarca amb les noves connexions a l'autopista. Segons informava ahir Televisió de Mataró, en el cas de l'Ella, aquest giratori de 50 metres de diàmetre servirà per regular la sortida a la C32 des de la carretera BP5002, un punt molt transitat i molt conflictiu, ja que sovint s'ha col·lapsat i ha generat fins i tot talls de trànsit a l'autopista i problemes de seguretat. Les obres s'han d'allargar uns 6 mesos i es faran en 4 fases i tenen un pressupost de prop d'1 milió d'euros. La pàgina de cultura d'avui ens porta a Vilassar de Dalt. Manel Ferrer.
3: L'ONG Baruma organitza aquest divendres la primera edició del Baruma Fest, un tardeo solidari que tindrà lloc a partir de 6:45 de la tarda al parc de Can Rafar de Vilassar de Dalt. La iniciativa neix amb l'objectiu de recaptar fons per als projectes que l'entitat desenvolupa al Senegal i al mateix temps donar a conèixer la seva tasca. Baruma treballa des de fa anys en àmbits com la salut, l'educació i l'empoderament de les dones a la comuna de Dabo, on dona cobertura sanitària a prop de 1.800 infants i impulsa la reforma d'escoles i desenvolupa projectes agrícoles liderats per dones. La responsable de comunicació de l'entitat, Judit Jiménez, explica que el Baruma Fest sorgeix de la necessitat de trobar noves vies de finançament.
4: Se'ns va ocórrer en una de les juntes perquè nosaltres, clar, constantment hem d'estar pensant i intentant trobar fons i recursos per poder-nos sostenir, no? Perquè a part dels socis i dels ajuts que es puguin aconseguir d'entitats, ajuntaments i de cooperació, també necessitem sostenir-nos a nivell de trobar diners i recursos nosaltres.
3: El Baruma Fest s'allargarà fins a la mitjanit i inclourà les sessions dels DJs Marta, Edu i Mere i una actuació del col·lectiu senegalès Catacasa amb música i danses africanes, així com el servei de bar i sopar. Les entrades anticipades que inclouen una consumició tenen un preu de 10 euros i es poden adquirir a través de la plataforma Entràpolis.
1: Per últim, el temps, lleugera baixada de la temperatura. Avui i demà no hauríem d'arribar als 30 graus, amb mínimes de 26. Avui, cel bastant ennuvolat.
0: Premià Mèdia. Informació.
3: Un estiu més i arran de les altes temperatures, l'Ajuntament obre les portes d'un seguit d'equipaments municipals i els senyalitza com a refugis climàtics per oferir aixopluc refrescant als veïns que ho puguin necessitar durant les hores de més calor. Segons ha informat l'Ajuntament, els equipaments refrigerats disponibles són els següents: l'Oficina d'Atenció Ciutadana, el Casal d'Avis de Can Manent, la Casa de la Dona, la Propagadora, la Biblioteca, el Centre Cívic i l'Espai Ferrarons. En tots els casos, els trobarem oberts en el seu horari habitual i sempre que estiguin tancats durant les vacances. També en recorda l'Ajuntament que existeixen parcs i espais exteriors amb elevada presència de verd accessibles amb fonts d'aigua o seients que també ens poden fer servei. S'assenyalen fins a 11 indrets al llarg i ample del nucli urbà.
0: Premià Mèdia. Informació.
5: Estàs escoltant?
6: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.
7: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
8: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar
7: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.

0: Benvingudes, benvinguts a un nou capítol del nostre podcast Salut i Benestar a través del ioga. Atenció, perquè avui, en aquest viatge interior que fem cap a aquest benestar integral, connectem directament amb la salut de l'aparell digestiu, amb la nostra panxa, perquè sovint ens passa tenim estrès, tenim por, tenim nervis, una mica d'ansietat també, i ho patim directament a l'estómac. Inflor, digestions pesades, nusos... Doncs avui el que farem és plantejar-nos com funciona aquest segon cervell. Segons explica també la ciència, el segon cervell el tenim directament als intestins, i avui en sabrem més amb la Mònica Calvo i amb l'Àlex Costa, del taller de ioga. Benvinguts a la ràdio, com esteu, Mònica, Àlex?
1: Hola, bé, contents?
2: Molt bé.
0: Gràcies per ser...
2: Amb la panxa preparada.
0: Un capítol més amb nosaltres. Avui parlant d'aquesta connexió entre l'intestí i el cervell i les implicacions i conseqüències que també té això pel nostre benestar físic.
1: Home, la saviesa catalana ja ho diu, no? Aquest és un panxa contenta, no? Mm. És a dir, que quan estàs bé, quan estàs feliç, el té a veure amb la part digestiva. I és que l'estómac, la digestió, té molt a veure amb les emocions. I com tu deies ara al principi, està directament relacionat amb el que sentim. De fet, s'està veient, o s'ha vist ja fa uns anys, que en els budells tenim tot el que és la microbiota, i aquí, en els budells, es fabriquen alguns neurotransmissors que tenen un paper molt important en el cervell. Un d'ells és la famosa serotonina. És a dir, la serotonina es diu una de les hormones de la felicitat. Té a veure amb com tinc jo la meva microbiota intestinal. De fet, sortia un estudi fa un any o així, on es veia que, influint directament en la microbiota, podien millorar la depressió. És a dir, la gent millorava el seu estat d'ànim. Era un estudi, encara això no s'ha portat a terme, etc, però s'està veient que hi ha una relació molt directa entre l'estat dels nostres budells i de la nostra microbiota amb el nostre estat emocional i amb el nostre cervell, com funciona el nostre cervell.
0: Mm-hmm. També hi ha una relació, no? A vegades parlem, Àlex, d'aquesta dualitat entre el sistema simpàtic i el parasimpàtic, no? Aquí també entraria una altra paraula clau o un concepte clau, que és el nervi vaga.
2: El nervi vaga, que en llatí vol dir nervi errant, nervi itinerant, no és gens mandrós, aquest nervi. És superactiu, potser el que més, potser el més important, perquè directament des del tronc del cervell comunica tots els òrgans vitals. Està com molt directament connectat amb tot el sistema metabòlic, i també, com deia la Mònica, també molt connectat amb les emocions. I això què passa? Que, al igual que segons com està la panxa, està al cap, també passa a l'inversa, evidentment. Jo vaig explicar una anècdota...
1: A veure...
0: Aquestes ens agraden, Àlex, sí, està molt bé. A veure, anècdota.
2: Una experiència de repent de tenir molta por. Una por, espant, que per sort no va ser res, va ser com una alarma, no explicaré què. Però vaig haver d'anar al lavabo i vaig fer diarrea a l'instant. Al cap de menys un minut, sort que el tenia a prop. D'aquella por, no m'ha passat mai més, això, però això que em vaig cagar de por. L'emoció.
1: Tal qual.
2: L'emoció, com va afectar el sistema digestiu, però a més de forma instantània. Perquè jo vaig veure tan clar, i a més, al igual que pot afectar a una diarrea, també pot afectar a les restrenyiments.
0: Uh-huh. Aquesta... A l'inrevés, no?
2: Sí, que... Sí que, a veure, amb tot això estaria bé tenir clar que parlar de millorar el sistema digestiu, primer de tot, el primer factor és l'alimentació.
1: Òbvio.
2: El tema del menjar i el ingerir líquid també. Però, al igual que s'està descobrint, i molt interessant la idea de que segons com està la panxa estarem de cap, també passa el contrari. I això de vegades no ho mirem. Restrenyiment, doncs pastilles per anar millor de ventre. Però, i aquí el ioga ja té una feina interessant, perquè el ioga pretén establir una ment... harmoniosa. amb calma i claredat, i això ja ens ajuda a aquest bon funcionament. Però a més, aquest nervi vaga que parlàvem passa pel mig del diafragma, que és el gran múscul respirador, té un foradet per on passa alguna artèria important, passa el tub digestiu i passa el nervi vaga. I és un múscul que pla, però que no para de treballar i que de vegades pateix. L'estrès el fa patir. I aquest patiment repercuteix en aquest pas estret, que pot afectar directament també a una dificultat dels sistemes, dels òrgans abdominals i de tot en general. Així que l'exercici respiratori en ioga també serà una bona eina per fluir en el sistema digestiu.
1: De fet, no calen grans coses, eh? De vegades les coses més senzilles són les més efectives, sobretot en ioga. La respiració profunda abdominal, agafar l'aire, sentir com la panxa s'expandeix i com torna, aquí ja estàs fent un treball sobre el diafragma, sobre el nervi vaga, estàs fent un massatge a tota la zona digestiva, al fetge, als budells, a l'estómac, que ajuda a recol·locar-ho tot en el seu lloc. De vegades, quan estem més atacats, no cal fer tècniques molt sofisticades, sinó coses senzilletes. Respira el ventre, i això ja és molt.
2: I em parlaves del sistema nerviós simpàtic i parasimpàtic. Aquí podríem dir que la digestió li agrada tranquil·litat. Li agrada parar el cos i la ment, perquè tota la funció, que és molt intensa, de digerir, de demanar molta energia, doncs se li dongui. El sistema nerviós simpàtic, quan es dispara, no deixa actuar bé l'estrès.
3: No li dona calma, no?
2: La ment bulliciosa, com també es deia que si un bany d'aigua freda sobtat, que la sang surt del sistema digestiu i per suplir la temperatura de fora i és un tall de digestió. És a dir, no sé si és ben bé així, eh? Tot això que estem dient, no som experts en aquesta matèria, però sí que ens informem perquè després el ioga pot aportar beneficis.
1: De fet, quan el sistema simpàtic es dispara, quan estàs en estrès, el teu cos porta la sang als músculs perquè puguis fugir, perquè puguis prendre una reacció. Això deixa les funcions que no són vitals en aquell moment més desprotegides, i en aquesta està la digestió. Llavors, els òrgans deixen de rebre nutrients, deixen de rebre sang, i clar, si l'estrès es manté perquè està en el teu cap i és imaginari, la hipoteca que sempre hem parlat, no? Que no la tinc físicament al davant, sinó que és més subjectiva, està dins del meu cos. Jo sempre estic en estat d'estrès. Llavors, clar, el ioga diu molt en la salut digestiva des d'aquest punt de vista de que un dels grans beneficis és ajudar-nos a vèncer l'estrès, a relaxar-lo i a que tot el nostre organisme, des d'un estat més calmat, més de repòs, doncs torni a la seva normalitat i a funcionar bé.
3: Doncs vinga, va, passem a l'acció. Anem directament a proposar avui aquesta activitat, aquest exercici de ioga, per poder tenir la panxa a favor, diríem.
1: Va, doncs explico jo les torsions. Les torsions, que vol dir que una part del cos gira cap a un costat i l'altra gira cap al costat contrari. En aquest cas, tronc i cames. Això és una torsió. Jo puc girar només el tronc, però si ara giro les cames al costat contrari, això ja és una torsió. Doncs quan nosaltres girem o torsionem, el que fem és una gran pressió a l'abdomen. I el que fem també és desbloquejar el diafragma, aquest múscul que hem dit que tota l'estona està fent un massatge als òrgans digestius. Així que avui us portem la gran torsió al terra. Estem estirades, panxa amunt, els braços oberts en creu, els genolls cap al ventre, i des d'aquí deixem caure els genolls a la dreta, per exemple, i el cap a l'esquerra. Llavors sentirem com tota la part del ventre, doncs, com es regira. Llavors, la cama de dalt s'estira i va buscar la mà que té més a prop. És un efecte com el triangle, la postura del triangle que fèiem similar, d'en peus, però al terra. i amb torsió, ben girat. Llavors, ens estem aquí una estona, ens donem unes respiracions, parem. És important, abans de canviar de costat, abraçar genolls al ventre, és a dir, trobar una centralitat, i ens anem a l'altre costat. Ara no me'n recordo si he dit que anàvem a la dreta o a l'esquerra.
2: A l'altre costat.
1: A l'altre costat. I fem exactament el mateix. Des de les cames recollides, la cama de dalt s'estira i va, el peu va buscar la mà que té més a prop. És important que el pes de les cames quedi al terra. És important que les espatlles, perquè sovint la cama queda aixecada, una espatlla puja. És important que relaxem tot el pes del cos cap al terra i sentim aquest gran estirament o aquesta gran pressió al ventre. Fer-ho diverses vegades i fer-ho sobretot, ja sabeu que amb el ioga el tema és la constància, fa aquest massatge als budells i simplement girar, si, com deia l'Àlex, us costa anar al lavabo, que en la nostra societat, per diversos motius, cada cop costa més, doncs va molt bé perquè és com que li dona als budells moviment. És a dir, els budells de vegades tendeixen a quedar-se quiets, a paralitzar-se una mica. Si el teu cos es mou, els budells també es mouen. Mm-hmm. Llavors, podem fer torsions, però en general, pel sistema digestiu, qualsevol moviment, esport, caminar, girar, estirar, qualsevol moviment li anirà bé.
3: Molt bé. Què més?
2: Bé, m'agradaria fer un incís a aquesta postura de torsió perquè ens entenguem, eh? Una esponja mullada. La retorces, s'escorre. I això, el nostre cos, és aigua. Doncs un teixit que també s'escorre quan el retorces, quan el pressiones, quan l'estires, i què passa després? Bueno, primer, que ajuda molt al seu pericelatisme,

0: transcorre, travessa el nervi vague i el sistema digestiu, el tub digestiu, que va cap a l'estómac. Aquest orifici s'activa molt amb un exercici que el coneixem com l'Agnissara Dauti, popularment el batut. És una variant del que ara es coneix com a abdominal hipopressiu. I es tracta de fer un exercici d'enfonsar la panxa prèviament havent tret tot l'aire. Així que no respirarem, estarem en buit. Primer agafem molt aire, inspirem plenament, i després el buidem al màxim, amb una mica de flexió del tronc, buides al màxim els pulmons, i més, i més, i de repent t'aixeques amb les mans contra les cuixes, empuixes les costelles i enfonsa la panxa. Això ho podem fer repetidament. Relaxa, apreta, relaxa, apreta, relaxa, apreta, sense respirar, les vegades que puguis. Quan hagis de respirar, normalitza la panxa, inspira i recupera't. Quan més ràpid, millor. Normalment això es pot fer de forma estàtica, però encara és més activador per la panxa si li donem aquest dinamisme, aquest gran massatge d'estirament i de relax, estirament-relax.
1: És normal que al principi no surti si no ho has fet mai. Perquè necessitem que el nostre cervell sàpiga quin és el moviment, i això d'amagar, amagar, deixar anar, sense agafar aire, perquè aquí la cosa és que jo no agafo aire, buido, buido, buido, i amb el pulmó buit, clar, aquí hi ha diverses coses. Una, que em puc agobiar de no tenir aire, i si no estic acostumada a l'apnea, em costa, però ves intentant-ho, és a dir, persistim, perquè només el fet de voler amagar la panxa i deixar-ho anar ja és com que tornem a controlar de manera conscient tota aquesta musculatura que de per si és inconscient. És a dir, nosaltres, a no ser que ens facin mal la panxa, no tenim un control conscient, a no ser que ens entrenem i fem aquest tipus d'exercicis. Per això és interessant, perquè quan tornem a tenir control conscient, tot el cos millora.
0: Molt bé. És un exercici que té moltes virtuts. Podríem plantejar-lo per cada objectiu de salut en el cos. Però entre elles, i és evident que hi ha un treball sobre el sistema digestiu que ens portarà bé. La clau, buidar bé els pulmons, normalment surt aire. Però aquí es demana que surti molt, perquè hi hagi un bon efecte de succió. És això. Proveu-lo.
2: Jo crec que, a més, que és important també, ens quedem sense temps, però ràpidament hem de dir que la tria dels aliments també deu ser important, no? Clar. És una part fonamental, no? La benzina que li posem al cos perquè funcioni tot bé.
1: Hi ha aliments que maten les nostres bactèries, com l'alcohol i el sucre, els sucres refinats, com els aliments ultraprocessats, maten bactèries, mata la microbiota. I hi ha aliments que la cuiden, que la afavoreixen, com les fruites, les verdures, els llegums, que els agraden molt. Doncs triar aliments adequats per no matar les nostres bactèries, primer de tot. Tot el que sigui conservant, pues, mata bactèries, perquè precisament els aliments es conservaven així, matant les bactèries. Excés de sal, excés de sucre, excés d'ultraprocessats. Doncs posar bons aliments i cuidar les bactèries. Després també és important com mengem. No és, el ioga també ens diu quina és l'actitud que he de tenir quan em porto un aliment a dins del meu cos. Si menjo de pressa amb el mòbil estressada o enfadada, aquella digestió no té els mateixos recursos que si menjo amb calma, tranquil·lament i amb consciència.
0: Bastant bé. Tot i que hi ha un concepte que molts no, potser inclús algú no està d'acord. Els vegetals s'han de mastegar molt. La carn no tant. Bueno. Al igual que cap animal carnívor mastega, traga directament, amb els humans, això és discutible. Però els vegetals, tots, s'han de mastegar quan més millor.
2: I també hi ha el concepte de moderació.
1: La moderació,
2: no?
1: Que és un concepte iògic, està clar, no? De vegades és sentit comú. Si menjo massa, com estaré? Si menjo massa poc, com estaré? Llavors, moderació. Sempre s'ha dit en salut digestiva menjar de manera que notis que tens un pèl de gana, que no estàs inflat del tot. Allò que no t'has passat, que estàs saciada, que estàs bé, que estàs tranquil·la, continuaries menjant, però allà pares. Moderació. i sobretot moderació per triar bé els aliments.

0: que no ens porti el dolç per davant, que no ens porti el desig per davant, sinó que puguem menjar d'una manera equilibrada, sana. No vol dir que un dia, si tens un excés, no passa absolutament res, si tens molt bons hàbits. És a dir, si tu portes una alimentació sana el 90% del temps, un dia et pots passar. No passa absolutament res. El problema és quan fem de l'excepció la norma.
1: Molt bé, doncs crec que ha quedat claríssim. Ha sigut un plaer tenir-vos un capítol més, avui parlant d'aquesta importància de la salut digestiva. Alguna frase així de tancament o inspiracional, Mònica, per posar el punt final?
2: Va. Sí, la del Lin Yutang.
0: La del Lin Yutang. La felicitat és per mi, diu aquest senyor taoista, abans que res, una bona digestió. L'home que pot digerir bé el seu dinar pot digerir bé el món.
1: Molt bé, doncs amb això ens quedem. Àlex, Mònica, gràcies i fins la propera. Un plaer.
0: Un plaer.
3: Gràcies.
4: A l'antena els escoltes.
5: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
6: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: L'alcalde de Premià de Mar i president del Consell Comarcal, Rafa Navarro, ha fet pública la seva indignació per una convocatòria que es trametia dijous 9 de juliol a les alcaldies maresmenques des del Departament de Territori. Una trobada el dissabte 18 de juliol al Tecnocampus per exposar l'última hora sobre la pacificació de la Nacional 2 i les futures connexions de l'autopista C32 amb la comarca. Navarro considera que en les circumstàncies actuals l'acte de la Generalitat serà propagandístic i també una falta de respecte i ho justifica en el fet que la pacificació de la carretera encara es digui per definir a l'Alt Maresme, en el fet que ara s'anunciïn els primers treballs a Mataró, quan el Baix Maresme va ser el primer territori a fer els deures i definir els projectes de pacificació i encara en el fet, en un àmbit molt diferent, que s'hagi desconvocat dues vegades la Junta de Seguretat Comarcal per raons d'agenda de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Escoltem Navarro en declaracions de Premià Mèdia, que també es recorda en aquell llistat de greuges de l'estat de l'estació de trens premianenca.
4: Al Maresme Nord no hi ha encara una definició de projecte de la pacificació de la Nacional 2. Es ve a dir que les obres començaran, curiosament, per Mataró, que era un projecte que ens ha adelantat a tots al Maresme Sud. Creiem que és una falta de respecte absolut. I, a més, que se'ns digués amb el comentari de i començarem abans de les eleccions. Que això t'ho digui un secretari de territori és com gairebé riure la cara, com estan fent amb moltes altres coses. Durant dues convocatòries s'ha desconvocat la Junta de Seguretat Comarcal. Creiem que el Maresme té unes prioritats i té unes preocupacions. Una de les importants és la nostra seguretat. Està clar que la consellera no té com a prioritat i no li interessa gaire la seguretat de la comarca i, en canvi, sí que és prioritari un dissabte previ a Santes, a més, com a regal de Santes per Mataró, doncs presentar-se a Mataró. Jo crec que diu molt poc de territori. Recordem, una conselleria de territori que tots els partits polítics de Premià de Mar hem demanat que es posin en contacte amb nosaltres, sigui Renfe, sigui territori, sigui Rodalies. Rodalies depèn de territori, per lamentable estat de la nostra estació i ningú ha aixecat el telèfon.
3: Val a dir que Rafa Navarro ha escrit al seu torn a tots els alcaldes del Baix Maresme, els alcaldes de Junts a tota la comarca i el president d'Esquerra Republicana del Maresme un missatge de WhatsApp on no només els expressa aquest malestar, sinó que els convida a no assistir a l'acte, com anuncia que farà ell, i fins i tot a fer una convocatòria paral·lela per reivindicar que enllesteixi el projecte pacificació a tota la comarca, que es convoqui immediatament la Junta de Seguretat i també que s'informi als municipis sobre les demandes que han fet en matèria de transports públics per carretera i sobre el servei de la R1.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Són quatre xavals i una xavala de, del Maresme, Badalona, Premià de Mar, i toquen una música increïble. És un post-punk amb electrònica que a mi m'agrada molt. Som molt fans, jo.
1: Molt bé, Iradi Citar, el millor. Escolteu l'últim àlbum d'Iradi Citar. Nou disc.
2: Tenen un rotllo així alternatiu i tal, com molt modern, molt actual, que és brutal.
3: Aquí, Premià de Mar, tenim joventut, gent gran i tots units fent força. Visca Premià.
0: És la primera, el primer any que vinc a la Festa Major de Premià, però m'agrada molt les Festes Majors, sempre vaig a molts. I m'ho estic passant molt bé.
2: Molt bon ambient, de moment, els espectacles, els concerts són molt xulos. Guai, molt guai.
3: Una tradició de molts anys, vindran aprenents, i tothom ve aquí. És la millor Festa Major del món.
4: Els escoltes.
5: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
6: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El grup municipal del Partit Socialista de Catalunya considera que el preu que ha acceptat el Ministeri de Treball per l'edifici de la cooperativa és un regal, 300.000 euros, però ha advertit al govern que ara es tractaria d'avançar en la rehabilitació i, sobretot, en la recerca de finançament per intervenir-hi per tal, deia la portaveu Luz Cánovas, que no es converteixi en un regal enverinat. Cánovas afirma que ja hi ha altres edificis municipals que cauen a trossos i recorda la necessitat d'equipaments que pateix Premià de Mar.
2: És un regal, ara el que és un regal, clar, enverinat, perquè aquests diners de compra que necessita aquesta cooperativa són molt diners d'inversió, no? I jo crec que, a més, ara la responsabilitat, en el moment que sigui nostra, nosaltres hem d'assolir qualsevol desperfecte o qualsevol responsabilitat respecte a aquest edifici. Així que, bueno, amb ganes de veure algun projecte. Jo crec que tots tenim moltes ganes de fer moltes coses aquí a aquest edifici. El que passa és que, clar, a veure quant de temps estarà sense fer-hi res a dins, perquè tenim moltíssims edificis municipals que estem veient com gairebé se'ns cauen a sobre i no hi ha diners per fer res, no? Jo espero que es posin les piles per aconseguir subvencions per poder rehabilitar-ho el més ràpid possible, que estigui a disposició de tots els veïns i veïnes de Premià.
1: Recordem que, segons ha explicat l'equip de govern, ara es portarà a aprovació una modificació de pressupost al ple de juliol per incorporar-hi aquests 300.000 euros i poder formalitzar la compra de l'immoble al Ministeri de Treball.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Premià en Comú Podem ha iniciat una recollida de signatures virtual per exigir a l'Ajuntament tot un seguit d'accions per proporcionar més ombra, més aigua i més espais frescos al municipi. Segons resa la Crida, els estius són cada vegada més calorosos i encara tenim places sense ombra, fonts que no funcionen i pocs refugis climàtics accessibles. I per això aquest partit planteja un paquet de mesures concretes: més arbres i ombra als espais públics, fonts públiques en funcionament, punts d'aigua i dutxes a les platges, refugis climàtics oberts durant l'estiu i més verd i carrers menys calorífics.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
3: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i conclou que no vulnera el dret comunitari. Luxemburg diu que la norma no afecta ni els interessos financers de la Unió Europea ni la lluita contra el terrorisme i defensa que facilita la reconciliació. El secretari general de Junts, Jordi Turull, considera la sentència europea una victòria i reclama als jutges espanyols que l'apliquin ja.
2: Però avui ja no hi ha, insisteixo, més excusa per fer una aplicació efectiva de la llei d'amnistia per tothom. Començant pel Tribunal Constitucional, que ha de ser el primer que ha de resoldre ja. No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals perquè hi ha una sèrie de jutges que el que estan és prevaricant per no aplicar una llei que Europa els ha dit que és claríssima i que és legítima, no?
1: Turull ha instat el govern espanyol a prendre accions legals si algun jutge o tribunal vol buscar tres peus al gat i no aplicar l'amnistia. No ha especulat sobre un hipotètic retorn del expresident Carles Puigdemont. I el govern espanyol també ha fet una declaració institucional. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha demanat l'aplicació de la llei als líders polítics que van impulsar el procés.
3: Tras esta sentencia europea, el horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, desde activistas y manifestantes hasta fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Esta será la última etapa del proceso de normalización institucional, política y social en Cataluña. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
1: D'una banda, l'Audiència Nacional diu que estudiarà la sentència del tribunal i que haurà de decidir si arxiva la causa de l'operació Judes contra els 12 membres. Tot apunta que no hi haurà decisió fins passat l'estiu. I encara el Tribunal Suprem, que havia de deixar l'ordre de detenció contra Puigdemont, previsiblement esperarà a pronunciament del Tribunal Constitucional. I els ajuntaments del Berguedà, afectats per l'àrea riera del passat 4 de juny, han convocat un manifest. Héctor Aranda, Televisió del Berguedà.
4: Consideren que els troncs i brancades que van quedar després del temporal del mes de juny suposen un greu perill que podrien provocar inundacions en cas de noves crescudes i acusen l'ACA d'actuar tard i malament. Ho deia l'alcaldessa de Santa Maria de Merlès, Sara Costa.
5: Aquesta situació és especialment preocupant en l'actual context de risc elevat d'incendi. La vegetació està rebrotant entre totes aquestes restes, fet que farà encara més difícil i costosa la seva retirada si no s'actua amb celeritat.
4: En el manifest es demana a l'ACA que deixi de ser reactiva i implementi polítiques de prevenció per mantenir nets els cursos fluvials i reduir els danys en cas de noves riarades.
6: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
7: El PSC de Premià de Mar sí que assistirà a la trobada que convoca aquest dissabte el Departament de Territori amb els municipis de la comarca per posar-los al dia de l'estat del conveni amb el Maresme, el pla d'actuacions de mobilitat vinculat a l'encomana de l'Estat i a l'arribada de 384 milions d'euros de Madrid. Ho anunciava ahir per xarxes la portaveu Luz Cánovas, que ho justificava en l'oportunitat de conèixer els detalls sobre l'execució d'actuacions com la creació dels enllaços amb l'autopista o la pacificació de la Nacional 2, i que parlava de responsabilitat política i responsabilitat amb els veïns.
8: Es tracta d'una reunió molt important perquè es donaran a conèixer aquelles línies d'actuació d'aquest conveni del Maresme que afecta sobretot a les sortides de la C32 o a la pacificació de la Nacional 2, fets que afecten directament a tots els veïns i veïnes de Premià de Mar. Aquesta trobada és molt important perquè la Generalitat ha incorporat la majoria de delegacions que es van presentar al projecte per part del nostre consistori i per part de la plataforma cubana C32 formada per veïns i veïnes de Premià de Mar. I per això hi serem, per responsabilitat política i per responsabilitat davant de tots els nostres veïns i veïnes.
7: La reunió de dissabte, en la qual participarà, com sentíem, la mateixa consellera de Territori, Sílvia Paneque, va transcendir dilluns passat quan l'alcalde de Premià de Mar i president del Consell Comarcal, Rafa Navarro, va anunciar justament que no tenia cap intenció d'acudir-hi per considerar-la propagandística i fins i tot una falta de respecte per tres raons. Que la pacificació de la carretera encara estigui per definir, va dir a l'Almaresme, que ara s'anunciïn els primers treballs de pacificació a Mataró i en un àmbit molt diferent, que la Generalitat hagi desconvocat fins a dues vegades la Junta de Seguretat Comarcal. Ahir dimecres, la companyia Moventis emetia un avís segons el qual l'onada de calor podia causar afectacions en alguns serveis si els vehicles no es podien garantir unes condicions mínimes de confort per la temperatura. L'anunci va provocar la indignació de la plataforma Millorem-vos, que ja ahir mateix registrava una nova reclamació al Departament de Territori. L'entitat, que justament ahir denunciava públicament la manca de manteniment en molts autobusos, considera que en cap cas la solució a aquesta anomalia hagi de ser alterar les freqüències o suprimir expedicions. I recorda que aquesta circumstància climàtica, l'onada de calor, és cada cop més habitual i que, per tant, ja haurien d'existir protocols per afrontar-la. Més concretament, demanen a la Generalitat que informi si la reducció del servei ha estat autoritzada, si s'ha obert algun expedient informatiu a l'operadora i quines mesures s'adoptaran, que s'avaluï si la flota del Baix Maresme disposa de sistemes de climatització adequats i si el contracte de concessió no obliga l'operador a disposar de vehicles alternatius.
6: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa. Premià Mèdia, informació.
0: Crítiques del grup municipal socialista a l'elaboració que està fent l'Ajuntament del Cens d'Habitatges Buits i que es va presentar parcialment als assistents a la taula d'habitatge que es va celebrar la setmana passada. Com va explicar el primer tinent d'alcalde, Pep Ripollès, el document que s'ha obtingut on es localitzen 141 habitatges que presenten indicis de desocupació permanent no es pot considerar pròpiament un cens perquè ara caldria completar les comprovacions i confirmar que efectivament són habitatges buits, una circumstància que ha fet que el PSC es pregunti quina mena de cens hem fet, ens ho deia la portaveu Luz Cànovas.
9: Bueno, ara tenim aquest cens, ara hem de picar les portes a veure si estan realment buits o no. Ostres, quina mena de cens hem fet, llavors, no? O sigui, aquestes dates, com han funcionat, ara hem de picar les portes per veure si els pisos estan buits o no. Jo crec que anem com una mica lents en tot i pues, si són aquests 100 i pico pisos, pues, jo el que vull saber de veritat és que si és cert que han fet les comprovacions, si és real aquest 100, si encara ens hem d'esperar o no, i posar mans a l'obra a veure quines polítiques podem fer per tornar-los a posar al mercat de lloguer.
0: Val a dir que tant des del govern com des de l'oposició, els grups municipals han estat d'acord en general que quan ja existeixi aquest cens, el repte serà aconseguir que aquests habitatges entrin al mercat, ja que, com s'ha recordat reiteradament, les competències dels ajuntaments són molt limitades i la decisió recau en última instància en els propietaris.
6: Premià Mèdia. Informació.
10: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
11: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
10: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
1: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
2: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
3: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
2: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
3: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
4: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
6: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
5: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Avui a Premià Mèdia fem balanç del Club Hoquei Premià, que celebra, atenció, 40 anys d'esport, també d'hoquei patins, i pel que fa als equips, avui hem de parlar de l'equip màster i de l'equip més 35. Atenció, perquè s'ha quedat a les portes de la Lliga A, després de classificar-se per la promoció d'ascens. En parlem avui, fem balanç aquesta temporada i del que vindrà amb l'Alfred Morales, que és el capità del conjunt màster. Alfred, com estàs? Benvingut a la ràdio.
1: Molt bé, Marc, gràcies.
0: Gràcies per venir, que ens fa sempre molta il·lusió poder fer un balanç de temporada i, a més, explicant que ha anat molt i molt bé, no? Si et sembla, comencem per aquest equip màster que coneixes bé, una temporada en què la Lliga va acabar en cinquena posició, però llavors vau poder participar de la segona fase de la Lliga, no?
1: Efectivament. Primer, Marc, gràcies per donar-nos aquest espai al Club Hoquei Premià en aquest any que ara passarem a fer una miqueta balanç, i gràcies per donar-nos aquesta oportunitat d'explicar-nos. Doncs, efectivament, l'equip màster, que està format per jugadors de més de 50 anys, doncs hem participat per tercer any a la Lliga Màster, una lliga que cada any té més equips i, per tant, cada any queda ben classificat, doncs incrementa el premi, no?, en aquest sentit, perquè aquest any ja hi ha hagut 12 equips que han participat. Vam jugar una lliga, la primera lliga regular, que vam quedar cinquens, i després vam accedir a la segona fase de la lliga, que ens ha donat accés a la Final Four. Vam passar unes eliminatòries, vam accedir a la Final Four i hem quedat en segon lloc. Vam perdre la final, però vam arribar fins a les portes. I aquest any, igual al balanç que vam fer l'any passat, que també vam quedar segons, l'any passat només hi havia una lliga regular, amb menys equips, i també vam acabar en segons, i per tant, en aquest cas, estem molt i molt contents perquè la lliga s'ha ampliat en equips i nosaltres hem obtingut, doncs, el mateix resultat. I esperem l'any que ve, aprofitant que arriba el 40 aniversari del club, poder assolir el premi.
0: Que bo. Alfred, si parlem només de la lliga regular, com ha anat? Quines coses heu fet bé? Què us ha faltat? Ara, de cop, entrarem també en aquesta fase final, en aquesta copa, que us ha fet cada segons, però de la lliga regular, quines notes en traieu?
1: De la lliga regular, vam començar... Hem anat de menys a més, i això és el que al principi els partits que vam perdre al principi de temporada ens ha lastrat una mica en no poder assolir les primeres posicions. Però l'equip, el fet d'anar de menys a més, ha fet que arribem a la part important, on es juguen els títols de la temporada, i que haguem donat el màxim en un bon estat de forma, i hem assolit, doncs, arribar a la Final Four, que era un repte, i en aquesta Final Four, doncs, passar a la semifinal i quedar-nos a les portes de guanyar.
0: Que bo. A ningú li agrada perdre una final, evidentment, però ser-hi ja era un premi, no?, pel que expliques.
1: Efectivament, era un premi. Era un premi perquè ha sigut una temporada més llarga que la de l'any passat, amb més equips i amb més fases, i per tant, doncs, sí que ens ha consolidat com un dels equips ja de primer nivell en la Lliga Màster.
0: Mm-hmm. Què heu fet millor als màsters aquest any que la temporada passada, en aquella segona posició de l'any passat d'aquella lliga regular? Aquest any, arribant a aquesta final a 4, també anem sumant anys, no? Com ho gestioneu, això,
1: anem,
0: Alfred?
1: Anem sumant anys i...
0: Perquè també, el nivell ha estat igualment alt, vull dir que...
1: Sí, el nivell ha estat igualment alt, anem sumant anys, però també anem sumant experiència, anem sumant conjunció, perquè l'equip fa 3 anys només que roda, i per tant, doncs cada any ens coneixem més, cada any a l'equip ens entenem millor, tant dins com fora de la pista, i això fa que cada any el nivell de l'equip sigui més alt. També els rivals van agafant experiència, cada vegada hi ha més equips, per tant, cada vegada és més complicat arribar també a les primeres posicions.
0: I ja us comencen a conèixer també, no? Compte el premià, que Déu-n'hi-do, no?
1: Sí, l'any passat, a més de cada segons, vam tenir el màxim golejador de la categoria en el nostre equip, i efectivament, ja coneixen de quin peu calcem, els de Premià.
0: Fantàstic. Com us ho feu també per entrenar? És a dir, com és una setmana normal? Entreneu molt? Entreneu menys del que us agradaria?
1: Nosaltres tenim pista dimarts i dijous, i llavors, al principi, abans de començar la Lliga, que és a mitjans d'octubre, utilitzem els 2 dies de pista per anar entrenant els 2 equips, tant el més 35 com el màster, anem entrenant conjuntament, i ja quan comença la competició, en funció dels dies que jugues a casa o fora, doncs anem, anem, anem, ens anem organitzant tant, no? La sama cada... És una miqueta setmana a setmana, no? Perquè el mes 35, si juga a casa, juga fora, el mes 50, juga a casa, juga fora, doncs anem planificant setmana a setmana i els dies que queden lliure a la pista perquè juguem fora, doncs entrenem entre nosaltres, eh? I fem patxangues, partides entre nosaltres.
0: T'obliga a estar en forma, també, tenim una bona resistència física, no?
1: Sí, sí, sí, els joves més que els grans, però sí, efectivament, ens obliga a estar en forma.
0: Molt bé. Alfred, tu ets el capità del màster, et preguntem també per aquest mes 35, que també s'ha quedat a les portes de la Lliga A, després de classificar-se per la promoció d'ascens. Com els hi ha anat?
1: Per segon any consecutiu. Ha sigut una temporada bastant calcada a l'anterior. Han quedat segons en la Lliga regular. Hem perdut només 3 partits. Per tant, realment ha sigut una supertemporada, però no ens ha donat per l'ascens directe. I, per tant, ens ha quedat aquesta segona posició que dona accés al play-off d'ascens contra el penúltim de primera de la Lliga A. I hem fet un play-off a doble partit, que hem perdut els 2 partits d'un gol. Per tant, ha sigut justíssim, justíssim. Tant podíem haver perdut els 2 com guanyat els 2 partits. Per tant, una temporada excel·lent de l'equip més 35, cada vegada també més consolidat. I jo crec que l'any que ve serà el nostre any.
0: Serà aquest pas endavant, no? Tot serveix per aprendre al final, també, no? Tant de la final dels màsters com d'aquesta doble eliminatòria, podríem dir, no? Per aquest ascens, i que et quedis a les portes, tot t'acaba sumant, no?
1: Tot, sí, sí. Vas assolint coneixement, no? I com tractar aquests últims partits, com treballar-los, com portar-los a terme. Efectivament, tot això ens va portar en experiència aquest any. L'any passat, segurament, l'eliminatòria va estar més desequilibrada d'ascens, però aquest any ens hem quedat molt, molt, molt, molt a les portes. I jo, des d'aquí, també felicito els nois, perquè els joves, perquè han fet una supertemporada. El Sergi ha sigut, a més, el màxim golejador de tota la categoria de veterans, de l'A, de la B i de la C, dels tres grups.
0: L'haurem de convidar a la ràdio, també.
1: Per tant, també l'hauríem de convidar a la ràdio, el Sergi.
0: Que ens expliqui els seus secrets com a golejador, i tant que sí.
1: Exacte.
0: He vist també que fa un parell de setmanes, Alfred, teniu torneig de veterans nacional Vicente Pascual. Com va anar això?
1: Sí, vam anar a un torneig... És internacional, a més, perquè va competir l'Andorra. També és un torneig que es fa des de fa uns anys a Sant Vicenç del Raspeig, i llavors el premià per segon any consecutiu ha anat. L'any passat vam aconseguir el títol en aquest trofeig, que hi ha 4 equips participants, i aquest any ens hem quedat a les portes, hem quedat segons, també ha guanyat l'Andorra.
0: Quin any,
1: que
0: de cada segon,
1: un equip molt jove, i efectivament, doncs, hem quedat molt, molt a les portes.
0: Mm-hmm. Molt bé. Avui parlant amb l'Alfred Morales, el capità del màster del Club Hoquei Premià, que celebra també 40 anys, i per mm-hmm. tant ho hem de posar en valor, no? 40 anys d'esport, 40 anys de hoquei, que imagino també que us agafa, com estem explicant ara, en un gran moment de forma.
1: Sí, aquesta temporada celebrarem els 40 anys del club, amb molta il·lusió. Ja estem preparant la nova temporada, hem renovat els 2 equips, els jugadors dels 2 equips, tant del Més 35 com del Màster 50, doncs renovem, que no és fàcil.
0: El complet?
1: Sí, el complet pràcticament mm-hmm. renovem, perquè no és fàcil, insisteixo, perquè es juga per les nits, entre setmana, t'has de desplaçar per tota Catalunya, però realment doncs tots els jugadors estem en el projecte, estem amb moltes ganes d'aquest any, sí, celebrar el 40 aniversari i poder guanyar els 50 i poder pujar a la Lliga als més 35, i per tant, en aquest sentit, amb molta il·lusió, molta il·lusió. Com veus, és un equip que entre el més gran i el més jove ens portem 23 anys, vull dir que també compaginar això des del punt de vista relacional, i que som una pinya, la veritat és que som una pinya, ens portem francament molt bé, perquè més enllà que som 2 equips, ens veiem molt, entrenem molt junts, anem a sopar pràcticament després de cada entreno i després de cada partit junts. Per tant, és com una família, realment és com una família. I escolta'm, des d'aquí vull agrair tots els companys, doncs, l'esforç i les ganes que tenen, doncs, per portar aquest projecte endavant.
0: Que bo, fantàstic. Com a objectius en aquest 40è aniversari, alguna cosa especial que tingueu a l'horitzó, Alfred?
1: Doncs, mira, ara estàvem pensant estem treballant en fer unes equipacions que commemorin unes noves equipacions que commemorin aquest 40è aniversari, i a partir d'aquí treballar per pujar a primera divisió els equips joves, i per guanyar el màster, i potser de cara a l'estiu doncs, fer algun torneig aquí a Premià, a les nostres instal·lacions, per poder celebrar-ho també doncs, amb les famílies i amb el poble doncs, quan sigui possible.
0: I tant que sí. Al final són 40 anys, no? Això també infundeix respecte, no?, en els rivals. Al final no estem sí. parlant d'un club que acabi de començar, sinó que té tota una trajectòria i té molts anys també d'hoquei a Premià, no? Aquí, evidentment, el vivim molt. També tenim l'hoquei en línia, no?, que és un dels degans de l'hoquei a nivell estatal, però l'hoquei en línia també, l'hoquei a patins també l'hem de posar en valor.
1: Sí, sí, sí, es va fundar l'any 86. Per tant, ara celebrem el 40 aniversari dels veterans i en portem 12 temporades tancades. Ara iniciarem la

0: durant aquests darrers anys i efectivament dels 40, perquè hi ha molts jugadors que estan jugant ara que van començar en el Premià, després van, la vida els hi va donar voltes, van jugar en altres equips, alguns ho hem deixat i hem tornat, però la idea és això, que hi ha molta gent de l'inici del club.
1: Teniu recolzament també per part de les vostres famílies a casa? És allò de dir diumenge a la tarda, no? I d'anar a jugar...
0: No, és entre setmana.
1: És entre setmana,
0: d'acord. Sí, els partits són de dilluns a divendres i a partir de les 10 del vespre. Uh-huh. Perquè com que ens hem de desplaçar per Catalunya, doncs que tothom pugui arribar, tots els equips puguin arribar a destí. I efectivament tenim el recolzament, però és perquè al final són molt... Cada setmana, pràcticament, si no hi ha partit, hi entreno i després de l'entreno del partit doncs anem a sopar. Per tant, doncs sí, tenim recolzament de les famílies. No venen a veure els partits perquè són horaris complicats també entre setmana, però la veritat és que sí, que tots tenim el recolzament, si no seria complicat.
1: Clar,
0: no?
1: Que sí.
0: I els joves, a més, ara estan tots començant a formar la família, per tant, ara comencen a ser pares els més joves i també tot això ho han de compaginar.
1: Mm-hmm. Són reptes, però s'ha de fer esport, s'ha de ser feliç en aquesta vida i es pot fer tot, i tant que sí. Només faltaria. Doncs amb l'Alfred, avui parlant d'aquest Club Hoquei Premià que celebra 40 anys aquesta propera temporada. Què fareu per fer aquest pas endavant i que els segons llocs, les segones posicions, Alfred, siguin les primeres?
0: Doncs més esforç, més entrega, més lluita, més sacrifici, perquè crec que estem molt, molt a prop i ho mereixem. Crec que ho mereixem perquè aquest any, sobretot el més 35, no ha sigut pitjor que cap equip de la categoria i ni que l'equip que hem fet el play-off. I, per tant, al final són detallets que fan que estiguis, que quedis primer o segon moltes vegades. No? I polir aquests detalls i il·lusió. Il·lusió, cohesió i un grup molt unit que som.
1: Que bé. També és cert que el nivell seguirà pujant, no? Com deies, aquesta temporada també hem vist que seguim amb el mateix resultat, però també hi ha més equips i el nivell també puja.
0: Sí.
1: De cara a aquest proper any imagino que seguirà la tendència,
0: sí,
1: no?
0: Sí, efectivament, i els equips es van reforçant, perquè hi ha, a l'haver-hi la categoria aquesta més 35, que comença amb 35 anys, molts jugadors que pengen les botes, ara s'enganxen a la lliga de veterans, i per tant és gent que no para, i gent jove que no para físicament bé, i que estan acostumats a competir a més alt nivell que la lliga de veterans, i per tant, doncs, efectivament, el repte és majúscul, cada vegada és més gran, efectivament.
1: Molt bé, doncs fent avui un repàs amb l'Alfred Morales, el capità del màster del Club Hoquei Premià, a qui felicitem ja per aquests 40 anys d'esport, i tot el que aneu fent, Alfred, veniu a la ràdio i ens ho expliqueu, aquests tornejos, aquestes novetats, i aquest inici de nova lliga, que esperem que vingui plena de bons resultats. Gràcies, com sempre, per passar per la ràdio, i que vagi molt i molt bé també l'estiu.
0: Molt bé, Marc. Gràcies per l'estona que ens heu cedit aquí a la ràdio i molt bon estiu. I l'any que ve vindrem amb totes les copes.
1: Omplirem de trofeus l'estudi, tant que sí. Alfred, gràcies. Que vagi molt bé.
0: A tu, Marc. Moltes gràcies.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Final de festa major accidentat, on durant el Castell de Focs es va declarar fins a 6 petits incendis de vegetació seca al voltant de la zona de llançament de coets. Segons fonts municipals, la situació no va estar mai fora de control i en tots els casos les flames van ser sufocades ràpidament per l'equip de l'ADF de Premià de Dalt, que per primer cop prestava serveis de vigilància durant la festa major. Premià Mèdia ha parlat amb el cap d'aquest cos d'emergència, Víctor Fernández, i amb Lluís Flores, responsable de Pirotècnia García, que s'ocupa des de fa anys d'aquest espectacle de focs. Tots dos ens expliquen que no es va produir cap disfunció en l'execució del castell i que es complien tots els paràmetres de seguretat que revisen Guàrdia Civil i Policia Local, però que es van sumar dos factors que van propiciar l'incident: la presència de molta vegetació seca a l'indret, fruit de les pluges acumulades durant la tardor i l'hivern, i la irrupció sobtada d'un vent de mar cap a terra que va fer que les guspires que queien sobre els matolls es convertissin ràpidament en flames. Aquest vent també va fer que es precipitessin sovint sobre el públic restes de pirotècnia que s'havien enlairat. L'ADF ens indica que finalment van cremar uns 200 metres quadrats de vegetació. Lluís Flores, d'altra banda, ha volgut expressar el seu desànim pel fet que tantes hores de preparació de l'espectacle, i més quan coincidia amb la celebració del 30è aniversari de Pirates i Premianencs, quedessin deslluïdes per una circumstància fortuïta i sense conseqüències greus, però que, en paraules seves, van fer que l'atenció es concentrés en l'anomalia i restés grandesa al Castell de Focs. Afegim, d'altra banda, en matèria de successos que, segons informa l'Ajuntament, la matinada de l'11 de juliol, nit de divendres a dissabte passats, cap a 2:15, la policia local va rebre avís del Servei de Seguretat del Port, s'hi van desplaçar i van detenir dues persones per robatori de mòbils. Els dos detinguts van ser lliurats a Mossos d'Esquadra.
1: Premià Mèdia. Informació.
3: Bienvenidos a mi teatro.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: volem parlar amb l'Albert Tubella, que és el nou gerent del Centre Esportiu Municipal i també del Club Natació Premià. Avui descobrim quins són els objectius amb els que arriba el nou càrrec i també si hi haurà conseqüències diferents o serà una gerència continuista. Albert, com estàs? Benvingut a la ràdio.
1: Hola, bon dia. Gràcies per convidar-me.
0: Ens fa il·lusió poder parlar amb el nou gerent d'aquest centre esportiu municipal. Com entomes tu aquest càrrec? Amb il·lusió, també?
1: Entomo molta il·lusió, amb molta responsabilitat, perquè, evidentment, suplir la persona que supleixo doncs és una responsabilitat, però molt il·lusionat, molt entusiasmat i amb moltes ganes de poder portar el Sant Premià, al Club Natació, com bé deies, i a la població de Premià, tot allò que pugui sortir de mi i del meu equip.
0: Uh-huh. Mai no és fàcil suplir a ningú, però menys una persona que ja ha dedicat pràcticament la seva vida, no? Li fèiem una darrera entrevista de comiat i ens explicava justament això, que el Joan Antoni Valera és una persona molt vinculada des dels inicis al club i, evidentment, doncs, no sé si fa respecte, si t'ho entomes amb pressió o des de
1: bueno,
0: la tranquil·litat.
1: Ja, respecte fa, perquè suplir una persona del bagatge del Joan Antoni no és fàcil, però jo he de dir que tinc el seu suport, tinc el seu assessorament, setmanalment estic en contacte amb ell, estem fent una transició el més continuista possible perquè jo tingui temps d'anar-me adaptant a la situació, i, evidentment, amb ganes de seguir amb una continuïtat i de no perdre el que ja som, que més és important, i de seguir millorant. Al final de la vida has de seguir millorant. Jo soc un sèrgim creient de que o millores o empitjores, quedar-te com estàs no quedes mai, i amb aquesta il·lusió afrontem el nou càrrec de fer que el SEM continuï sent una referència no només a nivell comarcal, sinó a nivell de país, i millorar tot allò que creiem que es pugui millorar per millorar el servei que donem.
0: Que bo. Quines són les funcions principals d'un gerent? Com arribes al club?
1: Pues bàsicament, la funció del gerent és tot el que és la relació amb institucions, la relació amb el que són els socis. En aquest cas, nosaltres estem constituïts com a UTE i tenim doncs, que respondre davant d'uns socis, la gestió diària, la gestió de proveïdors, la gestió del personal, la gestió de l'equip, la gestió dels serveis. Bàsicament, la funció del gerent és controlar-ho tot, tenir tot sota control, i anar portant totes aquelles millores o aquelles modificacions o anar solucionant aquelles coses que amb el dia a dia van sorgint, com et deia, perquè el servei sigui el més eficient i eficaç possible.
0: Uh-huh. I quina situació t'has trobat ara que has arribat al Centre Esportiu Municipal? Com defineixes aquesta primera presa de contacte?
1: Bueno, com et deia abans, jo pel que conec, per la meva experiència, el Centre Municipal de Premià és exemplar. Jo penso que la grella de serveis, les instal·lacions, el personal que tenim és envejable. És envejable, però la situació penso que és positiva, que és òptima, que la volem mantenir i millorar, com et deia ara, però ara per ara penso que som un referent i la meva tasca principal ara és mantenir el que estem mantenint en aquest període de transició que a poc es va acabant, i un cop acabem la transició, amb l'equip de treball que tenim, la instal·lació que disposem, amb el suport de l'Ajuntament i amb el suport d'altres institucions, seguir sent un referent i seguir sent un servei públic pels ciutadans de Premià de Mar, de Premià de Dalt, de qualsevol ciutat de la comarca que vulgui comptar amb nosaltres, donar els serveis que ens requereixin.
0: Mm-hmm. Ens deies, Albert, si no millores, empitjores. Per tant, entenc que anirem a millorar. Per on passen els nous reptes? O quins reptes a curt plaç et poses per endavant?
1: El repte principal és seguir donant el servei que donem i millorar-lo. Al final, com et deia, tenim una grella molt competitiva en quant a serveis, d'activitats, de cursos, de classes dirigides, tenim una grella molt competitiva. L'hem d'anar actualitzant. Quan parlo de millorar vol dir que hem de fer una actualització constant del servei que donem perquè el món de la gestió esportiva evoluciona molt ràpid. Constantment hi ha noves idees, constantment hi ha noves aportacions, constantment hi ha noves eines que tens que donar. Val? I, per altra banda, fer un manteniment de la instal·lació. La instal·lació ja té una certa edat, ja té una certa antiguitat, i per nosaltres, per mi, és fonamental anar fent un manteniment perquè estigui sempre en les màximes condicions que els nostres abonats mereixen.
0: Uh-huh. I quins són els límits? Perquè imagino que també hi haurà limitacions, no? Que tampoc pots arribar i dir, ara farem piscines olímpiques.
1: No, el límit és el que tenim. Tenim una instal·lació, que és la que tenim, val? I el límit és millorar-la fins al punt d'aquesta actualització constant, anual, mensual, trimestral, digui-li com vulguis, per anar fent un manteniment, per anar fent innovacions, per anar millorant-la, val? Evidentment, no parlem d'una millora substancial, perquè evidentment no podem fer piscines olímpiques, no podem fer altres sales, no podem fer un pavelló, perquè no és la nostra feina, som un club de natació, i això el que és important és la làmina d'aigua, però bàsicament el límit serà aquell doncs, que puguem arribar sempre per donar el servei, com et deia, de satisfacció a el que és la població.
0: Molt bé. Avui coneixent l'Albert Tovella, el nou gerent del Centre Esportiu Municipal i del Club Natació Premià. Albert, com s'afronta l'estiu? Perquè, evidentment, la piscina també és un bàsic per combatre la calor i, a més, amb tota l'activitat que hi ha, ara, aquests mesos que ja comença aquesta primer onada de calor i ara ja també habituant-nos cap a aquests mesos de juny, juliol, agost.
1: S'enfronta amb molta il·lusió, amb molta responsabilitat, perquè sembla ser que la previsió de temperatures farà que les piscines siguin un lloc de refugi necessari per la població, amb la il·lusió de seguir aportant els nostres casals d'estiu, els nostres cursets intensius, la nostra activitat de dirigides. Estem preparant ja la instal·lació, ja estem en tot el procés de preparació de temporada d'estiu i l'afrontem amb la responsabilitat de que, evidentment, una piscina com la nostra, amb tota la instal·lació que suposa, amb els serveis que donem, és fonamental perquè la població de Premià pugui gaudir d'un estiu, ben anar a les platges, ben anar a la piscina, i quan vingui a la piscina estigui confortable, estigui ben atès, es senti ben tractat i trobi el que busca.
0: Hem parlat de millores d'aquest SEM, d'aquesta millora contínua. També hem parlat dels límits, no? Límits que han de ser creïbles, evidentment. Però hi ha marxa també de creixement? És a dir, al punt on estem ara encara podem créixer més?
1: Jo crec que sí. Jo crec que podem donar un passet més, potser no un gran pas ara per ara, però un passet més per, amb els números que ens movem ara d'abonats i amb els números de gent que fa ús de la instal·lació, jo penso que ara ens plantegem un repte des, amb aquests números actuals que es deia ara, donar el servei que mereix. Val? I això ara per ara és un repte. Jo penso que la gent a poc a poc ens va fent confiança, tant si la població, les escoles, gent de poblacions colindants ens fa confiança, això fa que els números de gent que fa servei de la instal·lació són importants, i el repte aquest estiu passa per tothom que vingui a la instal·lació, tingui les condicions que busca, tingui el servei que necessita, i puguem respondre a aquesta responsabilitat i a aquest servei que volem donar.
0: No sé si els tens al cap, si poguéssim parlar de números, per tenir alguna xifra, no sé en quin ventall d'abonats ens estem movent i per on passaria el repte?
1: Ens estem movent al voltant de 4.600 i escaig en aquest moment, dades de l'última setmana. Estem al voltant del 4.600 i escaig. La xifra de dir que està sent bastant constant. Bastant constant. Això el que ens pot portar és... ens portarà sobretot a estar molt pendents dels aforaments. Perquè tenim un aforament que hem de respectar i legalment el respectarem. I, evidentment, amb aquest número d'abonats, més tota la gent que mitjançant entrada puntual vulgui accedir a la instal·lació, hem d'estar molt advertits i molt avisats de que, evidentment, hi ha unes condicions de seguretat que no podem superar en cap moment. Llavors, en aquest moment, una de les tasques és com gestionem el fet de respectar, donant prioritat als nostres abonats, que per tant són fonamentals, respectar que tota aquella persona de la població que encara no ho sigui i vulgui fer servei de la instal·lació, que no diguem que la cosa no se'ns n'hagi de marge.
0: Molt bé, fantàstic. I pel que fa al Club Natació Premià, què hem d'explicar, què podem explicar, com també en Tomàs aquest encàrrec, no? Perquè, pel que sabem, també ets una persona molt vinculada a la natació.
1: Sí, bueno, com he fet referència alguna vegada, el meu bagatge professional del principi és el món de la competició i el món de l'alta competició. Per mi, l'oportunitat de treballar amb la Natació Premià és un repte que, igual que el del CEM, doncs, m'agafo molt d'entusiasme. Jo penso que podem fer un pas, així si amb el CEM podem anar fent passos més controlats i passos més mesurats, jo penso que amb la Natació Premià hem de fer un pas important. I jo espero comptar amb el suport dels equips tècnics, de la Junta Directiva, que hi consto que la tinc, perquè el Premià una mica recuperi la imatge i recuperi el prestigi que ha tingut històricament dins la natació d'aquest país i d'aquest estat. No serà un procés curt, no és un procés immediat, perquè els processos de millora a nivell esportiu són processos, com la paraula indica, no són canvis. Jo penso que a poc hem iniciat ja un procés. L'equip de waterpolo l'any que ve continua a Primera Divisió Nacional, el qual ens situa com un dels clubs esportius de la població i de Catalunya privilegiat. Vull dir, estem parlant d'un equip de waterpolo que està entre els 16 millors de l'Estat, i això és un referent. Hem aconseguit mantenir la categoria, estem en aquest moment ja treballant per veure com queda l'equip, i perquè fa la natació també hem fet un pas endavant, tenim nadadors que aquest estiu ja van als campionats d'Espanya, tant de categories inferiors com el campionat d'Espanya absolut, i a poc penso que hem d'anar obligant-nos i exigint-nos el que et deia abans, no? Vull dir, si a nivell empresarial el no millorant fa pitjorar, a nivell esportiu, si no millores, automàticament empitjores. I estem en aquest procés també d'anar modificant estructures, anar implementant programes nous en base a tot aquell que ens fa confiança i que vulgui fer natació waterpolo amb nosaltres, i jo animo a qualsevol família, a qualsevol nen i nena de Premià que vulgui provar-ho, que vingui a conèixer-nos. doncs anar resituant el Premià on entenem que històricament mereix estar esportivament.
0: Certament en waterpolo aquests últims anys són immillorables, més enllà de la temporada esportiva, que puguis estar al grup capdavanter o lluitar pel títol, o fins i tot a vegades per un ascens a divisió d'honor, que semblava impensable, d'altres temporades que no siguin tan regulars, però acabes salvant la categoria. És cert que la feina feta els últims anys és meravellosa, és fantàstica, està, com deies, com un primer puntal a la primera categoria, a la primera nacional de waterpolo, és fantàstic. També pel que fa a la natació, estem veient com últimament també s'estan fent molts esforços i s'estan fent... bones competicions, i ja no només competició, sinó també bona pràctica esportiva, no? Per això m'ha sorprès ara quan deies i seguir posant el Premià allà on mereix, no? Perquè últimament justament estaven molt contents per com anava la qüestió de natació.
1: Ja, passa que jo ja tinc una edat, i com et deia abans, jo, el meu origen és el món de la competició, i jo he conegut el Premià històricament. Val? I he conegut des que el Joan Antoni era entrenador del Premià, que és on ve la relació amb nosaltres, he tingut una relació amb entrenadors del Premià, he tingut una relació amb nadadors, i jo penso que ens podem exigir més. Uh-huh. Jo penso que ens podem exigir més. Com a entitat esportiva, per la població que representem, per la gent que ens fa confiança, penso que hem de ser alguna més exigents a nosaltres perquè fa portar el nom de Premià de Mar com a club, a competicions on històricament sempre hem estat, val? Ara, per exemple, hem tingut 4 nedadors competint al circuit Mare Nostrum aquest cap de setmana a Barcelona, que és la competició de referència internacional que hi ha a Europa, però penso, repeteixo, que hem de ser més exigents perquè estic convençut que disposem de la matèria prima, de la instal·lació, de la matèria humana, per anar-nos exigint progressivament, temporada a temporada, millorar. Perquè, bàsicament, quan parlem d'esport, parlem de millorar sempre.
0: Mm-hmm. Molt bé. Hem anat a la vessant més tècnica, podríem dir, perquè l'Albert ens expliqui com ha començat aquesta aventura a la gerència. Quina petjada personal t'agradaria portar, Albert? Com t'agradaria que recordin també aquests anys del teu pas?
1: A mi que me recordin com una persona que ha donat part de la seva vida a aquesta població i a aquesta empresa i a aquest club, que el que pugui implementar perduri amb el temps, perquè vol dir que estigui ben implementat, que hagi sigut útil i que ens hagi fet millorar. I bàsicament jo, als jocs on he estat, sempre m'agrairia que se me recordi una persona que ha treballat pel bé de tot l'equip, pel bé de l'empresa, pel bé de la població, i el dia que s'acabi, doncs, que puguin tenir un record de mi com a persona professional que ha fet la feina el millor que sabia, que és la meva intenció, i que ha portat aquell granet de sorra que qualsevol persona que passi el pugui deixar, perquè institucions com la Natació Premià o instal·lacions com el CEM Premià es perdonin amb el temps millorant dia a dia, any a any.
0: Mm-hmm. T'ho preguntava perquè a vegades, evidentment, entre aquests objectius a curt plaç, a llarg plaç, els típics excels, millores, a vegades perdem de vista aquesta vessant humana, que em consta que la tens, pel que ens ha arribat també, i és evident també que quan estàs en un club familiar de tota la vida, on les relacions són de molts anys, hi ha també una calidesa humana que no s'ha de perdre, no? Per això d'aquí et preguntava per aquesta petjada, no? Perquè al final les relacions personals són el que forma part indispensable, no? Del dia a dia,
1: sí, perquè,
0: del que és un club.
1: Sí, perquè per mi jo sóc el menys important. Per mi l'important són els esportistes, els entrenadors, els abonats, la gent que fa servei. Vull dir, la meva feina és que ells puguin treballar i que ells puguin disposar de la instal·lació amb la mesura i amb les condicions que ells volen. Vull dir, jo penso que al final hi ha diferents tipus de direcció, diferents tipus de lideratge, i jo sempre he optat per un lideratge de tu a tu, per anar amb la gent i, sobretot, posar-me al seu servei pel que tot allò que creguem conjuntament. Evidentment, hi ha uns límits, evidentment, al final s'han de prendre decisions, i aquesta és la meva feina, però penso que al final el treball en equip i el treball conjunt perquè tothom que treballa al centre i la gent que em fa servei siguin importants, per mi és part del camí i és un camí necessari.
0: Mm-hmm. Cada vegada som més conscients també de la importància de fer activitat física. Ja no parlo ni del club ni de l'alta competició, eh? Evidentment parlo ja de la població en general. Cada vegada som més conscients.
1: Jo crec que sí. Jo crec que socialment que som més conscients de la importància i de la necessitat. A mi el que em preocupa és de que moltes vegades veig persones, veig gent o escolto gent de que l'activitat física com a salut necessita una direcció. I necessita uns professionals que la controlin, que la dirigeixin i que una mica la planifiquin. Uh-huh. I jo tinc la sensació personal de que hi ha molta gent que fa esport perquè sap que és bo, però la fa amb un descontrol que a mi no m'acaba de fer el pes. gent que, evidentment, doncs, es dedica a fer esport, es dedica a fer esport d'alta resistència o esport d'alta intensitat o d'alt impacte, sense aquest assessorament, sense aquest professional que pugui una mica marcar. Jo penso que socialment hi ha la consciència que l'esport és salut. L'esport és salut, és educació, és moltes coses, val? Però l'esport salut, a mi tinc la sensació de que hi ha un boom de l'esport salut, però hi ha molta gent que fa esport o que pretén fer esport salut sense aquest recolzament o aquest assessorament de professionals. Uh-huh. I aquí és on jo reclamo que la gent acudeixi al CEM, acudeixi als centres per tenir aquest suport de que algun professional, perquè si no correm el risc de que deixi de ser salut. I això és un tema que socialment, pel que intueixo i pel que veig i pel que escolto, la gent es pensa que es pot ficar a qualsevol aplicació, es pot ficar a qualsevol pàgina web i automàticament té un programa per fer. I l'esport, perquè sigui salut, si volem que l'esport sigui salut, ha d'estar totalment controlat per professionals.
0: Doncs és una molt bona reflexió, Albert. A més, posar en valor i reivindicar el paper dels professionals i després justament això, l'auge també de les xarxes socials, dels perfils més de salut, d'efectivitat física, no? Ara qualsevol sembla que si no fas una marató, potser això, no ets ningú.
1: Això me refereixo.
0: I potser es fa sense pràctica, sense entrenament i sense les consideracions oportunes que els professionals sí que et poden donar, no? I posem un exemple, com la marató, però poden ser moltes altres coses, no? Així que reivindiquem també aquesta figura i sobretot la importància que dèiem de cuidar el propi cos des de l'experiència, no?
1: Sí, ho veiem tots, no? Ho dic constantment, veus gent que quan acaba una marató té problemes de salut, o gent que se'n va fer triatlons, ara que es va triatlons, o gent que se'n anirà al mar o als estanys o als llacs a nedar aigues obertes. Això és salut. Però només és salut si ho tens ben planificat, si ho tens ben comptabilitzat i si tens uns límits. I aquí és on reclamo jo que la gent, sisplau, recorregeixi a professionals que aquest país en té, i nosaltres en tenim aquí al CEM Premià, de molt experts, amb molta experiència, perquè si no correm el risc... Jo dic una frase que no vull exagerar, però Kilian Jornet n'hi ha un. Val? Vull dir, no podrem pretendre tots fer coses perquè ho veiem a les xarxes o perquè ho veiem per televisió o perquè ens ho expliquen. L'esport és salut. Salut i moltes altres coses, però que l'esport sigui salut, que és necessari, requereix un control de professionals indiscutiblement.
0: Molt bé. Doncs una primera presa de contacte satisfactòria amb l'Albert Tovella, el nou gerent del Centre Esportiu Municipal i del Club Natació Premià. Albert, ha sigut un plaer conèixer-te.
1: Encantat.
0: I les portes de la ràdio són obertes, evidentment, per estar en contacte i per poder explicar aquesta salut i tot el que tenim també a Premià. Així que moltíssimes gràcies per venir.
1: Jo, gràcies per convidar-me. I per acabar, m'agradaria convidar tota la població de Premià i la gent que ens escolta, que encara no ens coneixin, que ens facin confiança, que ens vinguin a conèixer, que tenim una instal·lació, tenim un personal, tenim unes activitats que segur que qualsevol de les que tenim, que són moltes, encaixa amb el que es necessiten.
0: Invitació feta. Gràcies, Albert.
1: A vosaltres.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El Parc Circular Mataró-Maresme ha estat seleccionat entre els edificis que conformaran els itineraris arquitectònics previs al Congrés Mundial d'Arquitectura, que se celebra a Barcelona entre el 28 de juny i el 2 de juliol, un esdeveniment de referència a escala mundial, organitzat per la Unió Internacional d'Arquitectes, que reunirà més de 10.000 professionals del RAM. Abans del Congrés, com diem, es proposen als assistents rutes per conèixer sobre el terreny, edificis d'especial rellevància i es visita, entre altres, l'equipament mataroní impulsat per Maresme Circular, un parc consagrat a la reutilització de recursos i la prevenció dels residus de la primera fase del qual s'espera tenir enllestida a finals d'aquest any. El Parc Circular Mataró-Maresme és una obra del despatx Julià Arquitectes Associats, el disseny del qual incorpora tota mena de solucions de sostenibilitat, control passiu per reduir el consum energètic, com l'orientació al sol, ventilació natural creuada o il·luminació natural, a més del recurs d'energies renovables. I des del punt de vista constructiu, aposta per l'ús intensiu de fusta i altres materials d'origen renovable. Per fer-lo també s'han emprat tècniques de construcció en sec que permeten reduir el consum d'aigua, escurçar els terminis d'execució o minimitzar la generació de residus.
2: Bon dia, són les dues.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia. En dues sentències, el Tribunal dictamina que no és contrari al dret de la Unió ni afecta els seus interessos financers o la lluita contra el terrorisme. Fins i tot apunten que el text facilita la reconciliació. La decisió obre la porta al retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers, també a la fi de la inhabilitació per als condemnats del procés. Des d'Esquerra i Junts, Oriol Junqueras i Jordi Turull se senten legitimats per la sentència.
4: L'amnistia no tanca el conflicte polític. L'amnistia confirma el conflicte polític. Confirma que la repressió mai no era la resposta i confirma que la solució definitiva continua sent la democràcia.
5: Avui això és un revulsiu que ens carrega de raons, que ens carrega d'energies per seguir treballant per assolir la independència de Catalunya.
2: Des de la Generalitat, el president Salvador Illa i des de la Moncloa, el ministre Félix Bolaños celebren que ja es pugui aplicar plenament la llei d'amnistia.
6: No hi ha volta de full. Ja no hi ha cap obstacle democràtic, constitucional o europeu que impedeixi la plena aplicació de la llei. Queda palès que el temps ens ha donat la raó.
7: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
2: És dijous 16 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Hem superat ja el pic de l'onada de calor, però les temperatures encara són molt elevades avui. De fet, s'ha activat un avís preventiu per contaminació de partícules a tot Catalunya que està relacionat amb l'entrada de pols africana. Sònia Kerr.
8: Catalunya ha registrat aquest dimecres el màxim de demanda elèctrica des de l'inici de l'any davant les altes temperatures. Es tracta de la tercera punta de demanda més alta de la sèrie històrica, només per darrere dels màxims assolits els anys 2006 i 2010.
2: Volem saber, doncs, quines temperatures ens esperen avui. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. Els núvols han estat els protagonistes les últimes hores, però poca pluja han deixat. Sí que hi ha hagut alguna tempesta més important cap al Pirineu de Lleida, però amb una temperatura elevada encara i amb moltíssima xafogor. Sobretot, la sensació de calor és molt i molt evident. Després d'una nit que, de fet, ha portat temperatures mínimes de rècord, com a mínim en alguns indrets com les comarques de Ponent. La ciutat de Lleida ha tingut la temperatura mínima més alta des de fa ben bé 80 anys. Unes temperatures que a hores d'ara ja diem són ben elevades. Ha de baixar una mica respecte a ahir la màxima, però amb aquesta humitat elevada la xafogor serà molt i molt evident i encara amb força núvols, amb algun ruixat fugaç, més aviat amb ventades sobtades i alguna tempesta una mica més important a l'Alt Pirineu gironí. Demà un temps que serà ja més obert, al matí alguns núvols a la costa o a Ponent, i la temperatura no té ganes de fluixar gaire. Sobretot la xafogor serà immensa. N'estem pendents a la xarxa.
2: Catalunya trenca amb 18 anys de descensos de la natalitat el 2025 amb un augment del 0,8%.
8: Un repunt que s'explica sobretot per l'augment de dones en edat fèrtil, ja que l'índex de fecunditat marca rècord a la baixa amb 1,8 fills per dona de mitjana. Júlia, Sofia, Biel i Nil són els noms més posats al darrer any.
2: Els arquitectes alerten que la construcció de nous habitatges ha caigut un 40% a Barcelona el primer semestre de l'any.
8: Una xifra que cau prop d'un 3% al conjunt de Catalunya. El col·legi també alerta que la producció residencial continua lluny de les necessitats actuals.
2: En cultura, una intervenció al pavelló Mies van der Rohe de Barcelona convida a reflexionar sobre el malbaratament de l'aigua.
8: Plou prou, farà evident durant dues setmanes la quantitat d'aigua necessària per mantenir els estanys del pavelló.
2: Als esports, Toni Castro, l'Argentina serà el rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge.
10: El conjunt sud-americà, liderat per Leo Messi, va superar Anglaterra amb remuntada per 1-2. El blaugrana Gordo va avançar els anglesos a l'inici de la segona part. Anglaterra ja tocava la final, però Enzo Fernández va empatar el 85 i Lautaro Martínez va fer el gol de la victòria argentina al 92.
2: El control de so Ivan López a la redacció i coordinació Sònia Kerr, passant 4 minuts a les 2.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: És la notícia del dia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i aplana el retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers a Catalunya. La sentència dictamina que l'organització del referèndum de l'1 d'octubre no ha perjudicat les finances de la institució comunitària. A més, tampoc no veu cap delicte de terrorisme en les accions del CDR posteriors a la sentència. Aquesta resolució no implica cap canvi immediat en la situació dels requerits o condemnats en la causa, però sí que pot influir en els pronunciaments del Tribunal Constitucional i del Suprem. Lluís Mata, bon dia.
11: Bon dia. El Tribunal de Luxemburg no ha fet cap gir de guió i ha secundat l'opinió favorable a l'amnistia expressada fa uns mesos per l'advocat general del Tribunal, Dean Spielman. En concret, la Cort Europea s'ha pronunciat sobre les qüestions prejudicials requerides pel Tribunal de Comptes i ha deixat clar que no hi va haver cap delicte de malversació de fons públics en les despeses vinculades al referèndum d'independència. Precisament aquest delicte és una de les excepcions en la mesura de gràcia de l'amnistia i que el Tribunal Suprem esgrimeix per negar-ne l'aplicació a l'expresident Carles Puigdemont i altres líders com els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. El president del Tribunal, Quinn Lennarts, exposava així els motius de la sentència.
12: No se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable ejecutados en el contexto de actividades políticas dirigidas a conseguir la independencia de una parte del territorio nacional de un Estado miembro y referentes a fondos que no provienen del presupuesto de la Unión Europea ni están destinados a este, por el motivo de que esa independencia habría podido ocasionar una reducción de los recursos de la Unión.
11: Per bé que la sentència de Luxemburg no és directament sobre la causa del procés, té un paper decisiu en el pronunciament del Tribunal Constitucional als recursos d'empara presentats, entre altres, per l'expresident Puigdemont i el líder d'Esquerra Republicana i exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras. La resposta s'espera a la tardor, i si el Tribunal considera que s'han vulnerat drets fonamentals dels afectats, pot requerir al Suprem que apliqui l'amnistia. Pel que fa als suposats delictes de terrorisme inclosos en l'anomenada Operació Judes que afecta el CDR, el TJUE també és taxatiu, no tenen cap encaix en la llei comunitària.
2: La sentència ha generat ja tota mena de reaccions. Esquerra i Junts veuen que és una victòria de Catalunya i de l'independentisme i reclamen als jutges que s'apliqui immediatament. Oriol Junqueras obre la porta a ser candidat, mentre que Carles Puigdemont alerta que la repressió encara no ha acabat. Mont Carvajal, bon dia.
13: Bon dia. A la seu d'Esquerra Republicana a Barcelona, envoltat de dirigents del partit i en un faristol on es llegia Europa avala l'amnistia, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, visiblement emocionat, ha celebrat la sentència, malgrat que la troba insuficient, i ha reclamat la justícia espanyola que l'apliqui immediatament. Junqueras ha dit que avui s'obre un horitzó nou per l'independentisme i ha obert la porta a presentar-se de candidat.
14: Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat. I si convé al país, i si convé Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política amb plena llibertat i amb tots els meus drets.
13: També a Barcelona, a la seu de Junts, la direcció ha estat connectada per videoconferència amb Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín. A la sala de premsa ha comparegut el secretari general Jordi Turull amb l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye. Turull considera la sentència europea una victòria i reclama al govern espanyol que actuï contra els jutges que no l'apliquin.
5: I si hi ha algun jutge que intenta buscar tres peus al gat per no aplicar-la, doncs prendre accions legals, que és el que nosaltres vàrem demanar sempre. És a dir, quan tu saps que has d'aplicar una norma i no l'apliques, estàs prevaricant.
13: El diputat de la CUP, Xavier Pellicer, també recela dels tribunals espanyols.
15: Aquí no ha acabat res respecte a la llei d'amnistia, perquè la pilota torna a estar a la teulada dels tribunals espanyols. I l'alineació dels tribunals espanyols doncs no fa esperar res de bo.
13: Per Jessica Albiach dels Comuns, la sentència és una bufetada a la cara del Tribunal Suprem.
16: El que avui ha fet Europa és donar-li una bofetada en tota la cara al Tribunal Suprem. I li ha recordat que els jutges són poder judicial, no són legisladors i no són polítics.
13: L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha enviat un article a les xarxes socials. Diu que l'amnistia és europea, la repressió és espanyola i adverteix als jutges del Constitucional i al Suprem que, si no l'apliquen, estaran confrontant-se amb el dret europeu. I afegeix que la sentència blinda l'amnistia que ni Salvador Illa ni el PSOE volien fins que van necessitar els vots de Junts.
2: Un altre dels afectats per la sentència és l'exconseller de Cultura, Lluís Puig. En declaracions a Canal Terrassa, Puig s'ha mostrat content per ell i per tots els CDR. I malgrat encara falta passar pels tribunals espanyols, es mostra esperançat de poder tornar a casa.
17: Aquesta llei està feta per tots i totes i, per tant, no sabem què tardarà encara el Tribunal Constitucional a resoldre el nostre cas, i després el Suprem que ho apliqui, però en tot cas estem més a prop de casa. Una abraçada.
2: Des del govern espanyol es demana com més aviat millor la plena aplicació de l'amnistia als polítics que van impulsar el procés. Per la seva banda, el PP s'ha limitat a respectar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Pere Sanz.
18: En una declaració institucional, el ministre de Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha dit que la sentència demostra que l'amnistia és una llei impecable, constitucional i cenyida al dret europeu. Bolaños considera que la decisió de la justícia europea posa punt i final a un debat que, segons ha dit, no va ser jurídic, sinó visceral. El ministre ha reclamat la plena aplicació de la llei als líders del procés.
7: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, desde activistas y manifestantes hasta fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
18: El secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, ha dit respectar la decisió de la justícia europea i ha relativitzat la sentència, recordant que l'aplicació de l'amnistia està en mans dels tribunals espanyols.
19: Expresamos nuestro respeto absoluto al fallo del tribunal. Los demócratas respetamos las sentencias siempre, las de los tribunales españoles y también las de los tribunales europeos. Sería deseable que el gobierno de Pedro Sánchez y sus aledaños también lo hiciesen, especialmente cuando se trata de decisiones que afectan directamente al gobierno, al presidente, a su partido o a su familia.
18: I des de Sumar s'ha celebrat la decisió del Tribunal Europeu perquè avala, han dit, la política de l'executiu central per Catalunya.
2: També ha reaccionat a la sentència el jutge Llarena, que diu que no aixecarà l'ordre de detenció a Carles Puigdemont perquè creu que aquesta sentència no l'afecta.
8: Fons del Suprem afirmen que l'ordre de detenció no es va imposar perquè la llei es considera contrària a la normativa europea, sinó perquè l'amnistia no es podia aplicar als delictes de malversació comesos per aconseguir un benefici personal de naturalesa patrimonial. Aquesta circumstància, apunten, no canvia amb la sentència d'avui. De la seva banda, l'Audiència Nacional afirma que ha d'estudiar-la abans de decidir si arxiva la causa de l'operació Judes contra 12 membres del CDR.
2: I no deixem l'àmbit judicial, però canviem de causa per un moment, ja que l'Audiència de Madrid ha retirat les mesures cautelars imposades a la dona de Pedro Sánchez, a Begoña Gómez, i ha decidit el sobreseïment del delicte de corrupció als negocis.
8: L'Audiència Provincial de Madrid ha decidit aixecar les mesures cautelars de prohibició de sortir del país, lliurament del passaport i obligació de comparèixer cada 15 dies davant l'autoritat judicial. A més, ha recordat el sobreseïment del delicte de corrupció en els negocis per a tots els investigats de la causa, que afecta l'esposa del president del govern espanyol. Gómez serà jutjada igualment per un tribunal del jurat per presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació de cabals públics.
3: Notícies en xarxa.
2: Ja hem superat el pic de l'onada de calor, però avui les temperatures encara són molt elevades. De fet, s'ha activat un avís preventiu per contaminació de partícules a tot Catalunya, que està relacionat amb l'entrada de pols africana.
8: Catalunya ha registrat aquest dimecres el màxim de demanda elèctrica des de l'inici de l'any. Es tracta de la tercera punta de demanda més alta de la sèrie històrica, només per darrere dels màxims assolits als anys 2006 i 2010.
2: Una calor que també augmenta la preocupació pel risc d'ofegament. A Tarragona disminueixen els banyistes imprudents que salten des de les roques o bé que accedeixen al mar des de punts no vigilats. Ara bé, la Guàrdia Urbana i la Creu Roja no abaixen la guàrdia. Tot plegat a les portes de complir-se un mes de la tràgica mort de tres menors a la platja de la Rabassada. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
20: Des del 15 de juny, 11 persones han mort a les platges catalanes. 9 de les víctimes s'han registrat a la Costa Daurada, quan l'any passat, en aquest mateix període, només va haver-hi una víctima mortal. Eduard Cerrada, coordinador de platges de Creu Roja a Tarragona, ha explicat que la mort dels tres menors no ha fet canviar la manera de treballar dels socorristes. Han detectat un descens de pràctiques imprudents, però això sí, no ha baixat la guàrdia.
21: Potser sí que ha anat més a la baixa el fenomen dels usuaris que salten de zona de roques o es banyen en zones perilloses, però bueno, al final els socorristes segueixen fent la prevenció en aquelles zones, informar a tots els usuaris que estan situats o banyant-se en zones de roques.
20: Durant el primer mes de campanya de bany, la Costa Daurada és la zona que ha concentrat més banderes vermelles i grogues.
2: Mentrestant, a Sant Quirze s'afaja els treballs al matí per l'incendi declarat. Ahir a la tarda han permès que es puguin desconfinar ja els masos i les cases aïllades. Només es manté el confinament al CRAE de Puigdolena. Els bombers, però, són prudents amb l'evolució del foc que està estabilitzat. Ona Codinenca, Gemma Permanyer.
22: Els bombers afronten les hores més crítiques per l'evolució de l'incendi de Sant Quirze Safaja, que es manté estabilitzat i ha cremat 100 hectàrees de massa forestal des d'ahir primera hora de la tarda. Tot i tenir un bon comportament, els preocupa l'entrada de vent de marinada i treballaran perquè el foc no s'obri cap al costat nord-est, la zona de Puigdolena. Israel Cosonou és el cap d'intervenció dels bombers.
23: Tenim diversos focus secundaris, és una zona doncs, una mica mal cremada i que estem treballant doncs, intensament amb alguns vehicles itinerants doncs, apagant aquests punts d'emplaçament. De moment volem ser cautelosos, però l'incendi està estabilitzat, va cap a millor.
22: Amb tot, els treballs d'aquest matí han permès desconfinar tots els masos aïllats i només es manté el confinament al CRAE de Puigdolena. Els infants es van evacuar i continuen en un lloc segur fora del municipi.
2: És un quart de tres. Catalunya trenca amb 18 anys de descensos continuats de la natalitat a l'any 2025 i ho fa amb un augment del 0,8%.
8: Un repunt que s'explica sobretot per l'augment de dones en edat fèrtil, ja que l'índex de fecunditat es manté a la baixa i marca un rècord amb 1,08 fills per dona de mitjana. L'edat mitjana a la maternitat torna a augmentar i ja és de 32,8 anys. Júlia, Sofia, Biel i Nil són els noms més posats als nadons al 2025. Júlia recupera el liderat entre les nenes 3 anys després i Biel s'imposa entre els nens per primer cop.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya alerta del descens de gairebé un 40% en els nous habitatges visats a Barcelona el primer semestre de l'any. La xifra cau prop d'un 3% al conjunt de Catalunya. El Col·legi també denuncia que la producció residencial continua lluny de les necessitats del país, que s'estima hauria de ser de 25.000 habitatges nous per any. Marc Pijuan, bon dia.
24: Bon dia, Marta. El conjunt de Catalunya es van visar prop de 8.000 nous habitatges durant el primer semestre del 2026, lluny de l'objectiu dels 25.000 anuals establerts pel Pla Territorial Sectorial d'Habitatge. L'entitat atribueix aquesta davallada a la falta de sòl disponible i la reserva del 30% a habitatge protegit. Tot i créixer un 5% respecte a l'any passat, la rehabilitació continua sent l'assignatura pendent. Per tot plegat, Sandra Bestraten, degana de l'entitat, demana un pacte de país.
25: Creiem que cal seguir reforçant i reivindicant la rehabilitació, però sobretot cal seguir reivindicant la necessitat de l'habitatge. I aquí sí que volem seguir insistint en la necessitat d'aquest pacte nacional per l'habitatge. Aquest pacte no només ha d'anar acompanyat d'unes llicències més ràpides, sinó que cal una estratègia de país perquè realment les mesures siguin estables i puguin ser compartides entre totes les administracions i el conjunt dels agents implicats.
24: Per accelerar la posada en marxa dels nous projectes, el Col·legi reclama reforçar els equips d'arquitectes municipals, agilitzar els processos de concessió de llicències, simplificar normatives i unificar criteris d'interpretació.
2: No deixem l'habitatge perquè ha quedat aturat el macrodesnonament de 18 pisos previst per avui en un bloc del barri de Sant Narcís de Girona. De fet, el jutjat ajorna fins al setembre el desallotjament de 7 immobles perquè les famílies no disposen d'una alternativa social i les que sí que tenen opció de lloguer social denuncien la incertesa de la seva situació. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
20: El jutjat va assenyalar ahir el llançament de 7 immobles, atès que la Sareb, propietària dels pisos, va confirmar a l'Ajuntament que els inquilins dels 11 restants tindrien un lloguer social i, per tant, no serien desnonats. Un fet que els veïns es van agafar amb incertesa perquè, segons asseguren, no se'ls havia dit per escrit i encara tenien l'ordre de desnonament sobre la taula. És el cas d'en Wilder Palacios, un veí que fa 10 anys que viu de lloguer amb la seva mare en un d'aquests pisos i que aquest matí tenia les maletes preparades per si havien de sortir de casa seva. A les 10 del matí han arribat dos cotxes dels Mossos d'Esquadra, acompanyats d'una comitiva judicial, que han decidit suspendre fins a finals de setembre el desnonament d'aquests 7 immobles. Des del Sindicat d'Habitatge de Girona celebren haver lluitat i aturat el desnonament i reclamen que la solució que s'ha trobat per a 11 dels 18 habitatges s'estengui també a la resta.
2: En marxa el 90% de les actuacions en camins i carreteres previstes al Pla Zonal de la Diputació de Barcelona. Un pla que inclou la transformació de camins en carreteres, també millores de la seguretat viària i eixamplaments de vies per tal de millorar l'accessibilitat als municipis. Esther Minguell, bon dia.
0: Bon dia. La primera fase d'aquest pla aprovat el 2020 ha suposat una inversió de 70 milions d'euros en 140 quilòmetres de camins i carreteres de prop d'una seixantena de municipis. 14 actuacions ja estan acabades i una vintena en execució. L'objectiu és millorar la xarxa viària i l'accessibilitat al territori. Sergi Vallès és diputat d'Infraestructures i Territori de la Diputació de Barcelona.
1: Hi ha municipis, per exemple, que hi arribaven camins municipals que no estaven ni asfaltats i com a diputació hem pogut transformar-los i a dia d'avui són carretera, no? Per tant, poder seguir teixint el territori, quilòmetres de carretera, que nosaltres podem fer manteniment, que puguin connectar un municipi amb l'altre. Que connectar no vol dir només que fem carretera, sinó que quan passen a ser titularitat nostra i acaba arribant la fibra, podem posar itineraris ciclables.
0: En la pròxima fase del Pla Zonal s'avaluaran una setantena d'actuacions possibles amb més de 200 quilòmetres de camins i carreteres de la província de Barcelona, amb una inversió de 84 milions d'euros.
2: Unió de Pagesos alerta que la manca de productes fitosanitaris autoritzats posa en risc la producció de l'arròs. El sindicat reclama a les administracions que impulsin noves eines de control i que facilitin l'autorització de matèries actives per assegurar la viabilitat de les explotacions agràries. 21 Ràdio, Joaquim Domingo.
4: Unió de Pagesos reclama més eines per garantir la viabilitat del sector rosset davant l'augment de plagues. El sindicat alerta que la manca de productes fitosanitaris autoritzats dificulta el control de plagues i males herbes, fet que posa en risc la producció dels arrossars. Rafael Verdiell és el responsable estatal de l'arròs d'Unió d'Unions.
6: M'ho sembla molt bé que la Unió Europea hagi agafat aquesta tendència, perquè estem d'acord que reduiríem productes fitosanitaris sempre i quan tinguéssim alternatives, que avui no les tenim.
4: Entre les preocupacions del sector també hi ha la introducció de noves varietats d'arròs sense prou assajos vinculats als fitosanitaris disponibles.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. La mare de la jove del Garraf, que va rebre l'eutanàsia al març, presenta dues denúncies per dues presumptes violacions que va patir la noia.
9: Agressions que van desencadenar l'intent de suïcidi que la va deixar paraplègica. La primera agressió hauria estat comesa per l'exparella de la jove i la segona hauria passat a Salou, on, segons el relat de la víctima, va ser drogada per un cambrer i posteriorment violada per tres homes. Tres dies després de la segona agressió, la jove del Garraf va intentar suïcidar-se, llançant-se des d'un cinquè pis. Va sobreviure però va quedar paraplègica.
2: I mor un home de 63 anys mentre feia una ruta de senderisme a Fonts Caldes, a Valls.
9: Els fets van passar i a la tarda la seva parella va avisar el 112 en veure que no tornava a casa a l'hora prevista. Poc després els bombers van localitzar el seu vehicle a l'aparcament de la residència de Fonts Caldes i van iniciar la recerca. Va ser un corredor qui va alertar de la presència d'un cos en un camí de la zona.
2: I és moment per a la cultura. Una intervenció al pavelló Mies van der Rohe de Barcelona convida a reflexionar sobre el malbaratament de l'aigua en l'actual crisi climàtica. Plou prou farà evident durant dues setmanes la quantitat d'aigua necessària per mantenir els estanys al pavelló, amb l'acompanyament de debats sobre la relació entre l'aigua, l'arquitectura i la ciutat. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. El projecte dels estudis d'arquitectura Cierto Estudio, H3O Arquitectes i Metrònom situa al pavelló Mies van der Rohe 12 dipòsits amb 12.000 litres d'aigua freàtica que, mitjançant una canal,
24: aportaran durant dues setmanes una mica més d'un litre per minut a l'estany naturalitzat de l'edifici. Es tracta de compensar el líquid que s'evapora de forma natural i que de normal es reomple amb aigua de l'aixeta. D'aquesta manera, ha explicat el comissari Miquel Ruiz, es fa evident la necessitat de buscar formes de reaprofitar l'aigua.
5: L'arquitectura, al final, si la imaginem com una cosa que cobreix, funciona com un paraigües. Aleshores, com a paraigües, té la capacitat de captar molta aigua, no? I aquesta aigua, què passa? Que normalment s'expulsa, no? Hem de transformar això entenent els cicles naturals, no? La recirculació i el reutilitzament d'aquest recurs.
24: La instal·lació, que forma part de la programació de Barcelona Capital Mundial de l'Arquitectura, s'acompanya de plafons amb textos d'investigadors de diferents àmbits que es revelen quan es mullen. Uns professionals que

0: 72. L'albiceleste intentarà revalidar el Mundial aconseguit ara fa 4 anys, el 2022, al Qatar. Messi, que va donar les dues assistències de gol i va ser escollit com el millor jugador del partit, disputarà la seva tercera final mundialista. El de Rosario es va recordar del Barça abans de jugar una final molt especial contra Espanya.
1: Una selecció enorme, ¿no? con grandísimos jugadores, con juego, una selección que conozco bien, que es una filosofía de fútbol donde ya lleva muchísimos años de jugando de esta manera y conozco a los jugadores también, me he enfrentado, los sigo, varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo, así que nada, un partido especial, una final del mundo y obviamente imagino que va a ser muy igualado todo.
0: El Barça és el segon equip que tindrà més jugadors a la final de diumenge, només per darrere de l'Atlètic de Madrid. Luis de la Fuente comptarà amb 8 culers, Lamine Yamal, Olmo, Cubarsí, Pedri, Eric García, Gavi, Ferran i Joan García. El Barça igual al nombre de futbolistes que va portar a la final del Mundial 2010 i cobrarà gairebé 3 milions d'euros de compensació de la FIFA per la convocatòria de futbolistes. Per cert, encara en futbol, el Girona ha presentat aquest migdia el davanter ucraïnès de 21 anys, Oleksandr Pishur, que ha valorat l'arribada a Montilivi.
2: I feel very happy here, first of all, and
3: primer de tot, em sento molt feliç aquí i intento donar el màxim de mi mateix. Puc dir que aquesta primera setmana a Girona ha fet molta calor. Però he necessitat uns dies per adaptar-me a tot i els entrenadors i tot el cos tècnic m'han ajudat amb tot. Així que per a mi ha estat fàcil adaptar-me i encara m'he d'adaptar i aprendre tot el que l'entrenador demana de mi, el que els nostres jugadors volen de mi i vull donar-ho tot per l'equip.
0: I acabem amb moviments, Marta, a la Lliga ACB de bàsquet. El Barça ha anunciat el quart fitxatge de l'estiu. Es tracta del base texà Umoja Gibbon, procedent del CDVita eslové. El base de 28 anys i 1,85 signa un contracte per dues temporades. Més actualitat, el Manresa ha confirmat la sortida de l'escorta belga Retin Obasohan, que marxa al San Pablo Burgos. Va acreditar 12,3 punts, 2,3 rebots i 1,9 assistències. I el Fiat Girona ja té rivals pel seu debut europeu, que jugarà contra l'Ostende belga, l'Evitz eslovac, el Solnoki hongarès, el Silona Agora polonès i el guanyador de la prèvia entre el Peja de Kosovo i el Dinamo Bucarest romanès.
4: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Fem una petitíssima pausa i tornem de seguida. Fins ara.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Una cigarreta o un...
7: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
8: El PSC de Premià de Mar sí que assistirà a la trobada que convoca aquest dissabte el Departament de Territori amb els municipis de la comarca per posar-los al dia de l'estat del conveni amb el Maresme, el pla d'actuacions de mobilitat vinculat a l'encomana de l'estat i a l'arribada de 384 milions d'euros de Madrid. Ho anunciava ahir per xarxes la portaveu Luz Cánovas, que ho justificava en l'oportunitat de conèixer els detalls sobre l'execució d'actuacions com la creació dels enllaços amb l'autopista o la pacificació de la Nacional 2, i que parlava de responsabilitat política i responsabilitat amb els veïns.
9: Es tracta d'una reunió molt important perquè es donaran a conèixer aquelles línies d'actuació d'aquest conveni del Maresme que afecta sobretot a les sortides de la C32 o la pacificació de la Nacional 2, fets que afecten directament a tots els veïns i veïnes de Premià de Mar. Aquesta trobada és molt important perquè la Generalitat ha incorporat la majoria de delegacions que es van presentar al projecte per part del nostre consistori i per part de la plataforma cubana C32, formada per veïns i veïnes de Premià de Mar. I per això hi serem, per responsabilitat política i per responsabilitat davant de tots els nostres veïns i veïnes.
8: La reunió de dissabte, en la qual participarà, com sentíem, la mateixa consellera de Territori, Sílvia Paneque, va transcendir dilluns passat quan l'alcalde de Premià de Mar i president del Consell Comarcal, Rafa Navarro, va anunciar justament que no tenia cap intenció d'acudir-hi per considerar-la propagandística i fins i tot una falta de respecte per tres raons. Que la pacificació de la carretera encara estigui per definir, va dir a l'Almar, que ara s'anunciïn els primers treballs de pacificació a Mataró i en un àmbit molt diferent, que la Generalitat hagi desconvocat fins a dues vegades la Junta de Seguretat Comarcal. Ahir dimecres, la companyia Moventis emetia un avís segons el qual l'onada de calor podia causar afectacions en alguns serveis si els vehicles no es podien garantir unes condicions mínimes

0: mesures de confort per la temperatura. L'anunci va provocar la indignació de la plataforma Millorem-vos, que ja ahir mateix registrava una nova reclamació al Departament de Territori. L'entitat, que justament ahir denunciava públicament la manca de manteniment en molts autobusos, considera que en cap cas la solució a aquesta anomalia hagi de ser alterar les freqüències o suprimir expedicions. I recorda que aquesta circumstància climàtica, l'onada de calor, és cada cop més habitual i que, per tant, ja haurien d'existir protocols per afrontar-la. Més concretament, demanen a la Generalitat que informi si la reducció del servei ha estat autoritzada, si s'ha obert algun expedient informatiu a l'operadora i quines mesures s'adoptaran, que s'avaluï si la flota del Baix Maresme disposa de sistemes de climatització adequats i si el contracte de concessió no obliga l'operador a disposar de vehicles alternatius.
1: Aquest espai és una coproducció de Premià Media i La Xarxa.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en Xarxa Migdia. Amb Marta Pardell.
2: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia. En dues sentències, el Tribunal dictamina que no és contrari al dret de la Unió ni afecta els seus interessos financers o la lluita contra el terrorisme. Fins i tot apunten que el text facilita la recuperació i la reconciliació. La decisió obre la porta al retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers i a la fi de la inhabilitació per als condemnats pel procés. Des d'Esquerra i Junts, Oriol Junqueras i Jordi Turull se senten legitimats per la sentència.
4: L'amnistia no tanca el conflicte polític. L'amnistia confirma el conflicte polític. Confirma que la repressió mai no era la resposta i confirma que la solució definitiva continua sent la democràcia.
5: Avui això és un revulsiu que ens carrega de raons, que ens carrega d'energies per seguir treballant per assolir la independència de Catalunya.
2: Des de la Generalitat, el president Salvador Illa i des de la Moncloa, el ministre Félix Bolaños celebren que ja es pugui aplicar plenament la llei d'amnistia.
6: No hi ha volta de full. Ja no hi ha cap obstacle democràtic, constitucional o europeu que impedeixi la plena aplicació de la llei. Queda palès que el temps ens ha donat la raó.
7: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
2: És dijous, 16 de juliol de 2026, i tenim més titulars. Ja hem superat el pic de l'onada de calor, però avui les temperatures són encara molt elevades. De fet, s'ha activat un avís preventiu de per contaminació de partícules a tot Catalunya, que està relacionat amb l'entrada de pols africana. Sònia Kerr.
8: Catalunya ha registrat aquest dimecres el màxim de la demanda elèctrica des de l'inici de l'any, davant les altes temperatures. Es tracta de la tercera punta de demanda més alta de la sèrie històrica, només per darrere dels màxims assolits als anys 2006 i 2010.
2: Volem saber, doncs, quines temperatures ens esperen avui. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. Els núvols han estat els protagonistes les últimes hores, però poca pluja han deixat. Sí que hi ha hagut alguna tempesta més important cap al Pirineu de Lleida, però amb una temperatura elevada encara i amb moltíssima xafogor. Sobretot, la sensació de calor és molt i molt evident. Després d'una nit que, de fet, ha portat temperatures mínimes de rècord, com a mínim en alguns indrets com les comarques de Ponent. La ciutat de Lleida ha tingut la temperatura mínima més alta des de fa ben bé 80 anys. Unes temperatures que a hores d'ara ja diem són ben elevades. Ha de baixar una mica respecte ahir la màxima, però amb aquesta humitat elevada la xafogor serà molt i molt evident i encara amb força núvols, amb algun ruixat fugaç, més aviat amb ventades sobtades i alguna tempesta una mica més important a l'Alt Pirineu gironí. Demà un temps que serà ja més obert, al matí alguns núvols a la costa o a Ponent, i la temperatura no té ganes d'afluixar gaire. Sobretot la xafogor serà immensa. N'estem pendents a la xarxa.
2: Catalunya trenca amb 18 anys de descensos de la natalitat el 2025 amb un augment del 0,8%.
8: Un repunt que s'explica sobretot per l'augment de dones en edat fèrtil, ja que l'índex de fecunditat marca rècord a la baixa, amb 1,08 fills per dona de mitjana. Júlia, Sofia, Biel i Nil són els noms més posats al darrer any.
2: Els arquitectes alerten que la construcció de nous habitatges ha caigut un 40% a Barcelona el primer semestre de l'any.
8: Una xifra que cau prop d'un 3% al conjunt de Catalunya. El col·legi també alerta que la producció residencial continua lluny de les necessitats actuals.
2: En cultura, una intervenció al pavelló Mies van der Rohe de Barcelona convida a reflexionar sobre el malbaratament de l'aigua.
8: Plou prou, farà evident durant dues setmanes la quantitat d'aigua necessària per mantenir els estanys del pavelló.
2: Als esports, Toni Castro, l'Argentina serà el rival de la selecció espanyola de cara a la final del Mundial de Futbol de diumenge.
10: El conjunt sud-americà, liderat per Leo Messi, va superar Anglaterra amb remuntada per 1-2. El blaugrana Gordon va avançar els anglesos a l'inici de la segona meitat. Anglaterra ja tocava la final, però Enzo Fernández va empatar el 85 i Lautaro Martínez va fer el gol de la victòria argentina al 92.
2: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passen 4 minuts de 2:45.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei de l'amnistia i aplana el retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers. La sentència dictamina que l'organització del referèndum de l'1 d'octubre no ha perjudicat les finances de la institució comunitària. A més, tampoc no veu cap delicte de terrorisme en les accions del CDR posteriors a la sentència dels líders del procés. Aquesta resolució no implica cap canvi immediat en la situació dels requerits o condemnats en la causa, però sí que pot influir en els pronunciaments del Tribunal Constitucional i del Suprem. Lluís Mata, bon dia.
12: Bon dia. El Tribunal de Luxemburg no ha fet cap gir de guió i ha secundat l'opinió favorable a l'amnistia expressada fa uns mesos per l'advocat general del Tribunal, Dean Spielman. En concret, la Cort Europea s'ha pronunciat sobre les qüestions prejudicials requerides pel Tribunal de Comptes i ha deixat clar que no hi va haver cap delicte de malversació de fons públics en les despeses vinculades al referèndum d'independència. Precisament aquest delicte és una de les excepcions en la mesura de gràcia de l'amnistia i que el Tribunal Suprem esgrimeix per negar-ne l'aplicació a l'expresident Carles Puigdemont i altres líders com els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. El president del Tribunal, exposava així els motius de la sentència.
13: No se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable ejecutados en el contexto de actividades políticas dirigidas a conseguir la independencia de una parte del territorio nacional de un Estado miembro y referentes a fondos que no provienen del presupuesto de la Unión Europea ni están destinados a este, por el motivo de que esa independencia habría podido ocasionar una reducción de los recursos de la Unión.
12: Per bé que la sentència de Luxemburg no és directament sobre la causa del procés, té un paper decisiu en el pronunciament del Tribunal Constitucional als recursos d'empara presentats, entre altres, per l'expresident Puigdemont i el líder d'Esquerra Republicana i exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras. La resposta s'espera a la tardor, i si el Tribunal considera que s'han vulnerat drets fonamentals dels afectats, pot requerir al Suprem que apliqui l'amnistia. Pel que fa als suposats delictes de terrorisme inclosos en l'anomenada Operació Judes que afecta el CDR, el TJUE també és taxatiu, no tenen cap encaix en la llei comunitària.
2: Ja tenim tota mena de reaccions a aquesta sentència. Primer, la dels implicats directament, Esquerra i Junts, que la veuen com una victòria de Catalunya i de l'independentisme. Reclamen als jutges que s'apliqui immediatament. Oriol Junqueras obre la porta més a ser candidat, mentre que Carles Puigdemont alerta que la repressió encara no ha acabat. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. A la seu d'Esquerra Republicana a Barcelona, envoltat de dirigents del partit i en un faristol on es llegia Europa avala l'amnistia, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, visiblement emocionat, ha celebrat la sentència, malgrat que la troba insuficient, i ha reclamat la justícia espanyola que l'apliqui immediatament. Junqueras ha dit que avui s'obre un horitzó nou per l'independentisme i ha obert la porta a presentar-se de candidat.
15: Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat. I si convé al país, i si convé Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política amb plena llibertat i amb tots els meus drets.
14: També a Barcelona, a la seu de Junts, la direcció ha estat connectada per videoconferència amb Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín. A la sala de premsa ha comparegut el secretari general Jordi Turull amb l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye. Turull considera la sentència europea una victòria i reclama al govern espanyol que actuï contra els jutges que no l'apliquin.
5: I si hi ha algun jutge que intenta buscar tres peus al gat per no aplicar-la, doncs prendre accions legals, que és el que nosaltres vàrem demanar sempre. És a dir, quan tu saps que has d'aplicar una norma i no l'apliques, estàs prevaricant.
14: El diputat de la CUP, Xavier Pellicer, també recela dels tribunals espanyols.
16: Aquí no ha acabat res respecte a la llei d'amnistia, perquè la pilota torna a estar a la teulada dels tribunals espanyols. I l'alineació dels tribunals espanyols doncs no fa esperar res de bo.
14: Per Jessica Albiach, dels Comuns, la sentència és una bufetada a la cara del Tribunal Suprem.
17: El que avui ha fet Europa és donar-li una bofetada en tota la cara al Tribunal Suprem. I li ha recordat que els jutges són poder judicial, no són legisladors i no són polítics.
14: L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha enviat un article a les xarxes socials. Diu que l'amnistia és europea, la repressió és espanyola i adverteix als jutges del Constitucional i al Suprem que, si no l'apliquen, estaran confrontant-se amb el dret europeu. I afegeix que la sentència blinda l'amnistia que ni Salvador Illa ni el PSOE volien fins que van necessitar els vots de Junts.
2: Des del govern espanyol demanen, com més aviat millor, la plena aplicació de l'amnistia als polítics que van impulsar el procés independentista. Per la seva banda, el Partit Popular s'ha limitat a respectar la sentència. Pere Sanz.
18: En una declaració institucional, el ministre de Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha dit que la sentència demostra que l'amnistia és una llei impecable, constitucional i cenyida al dret europeu. Bolaños considera que la decisió de la justícia europea posa punt i final a un debat que, segons ha dit, no va ser jurídic, sinó visceral. El ministre ha reclamat la plena aplicació de la llei als líders del procés.
7: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, desde activistas y manifestantes hasta fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
18: El secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, ha dit respectar la decisió de la justícia europea i ha relativitzat la sentència, recordant que l'aplicació de l'amnistia està en mans dels tribunals espanyols.
19: Expresamos nuestro respeto absoluto al fallo del tribunal. Los demócratas respetamos las sentencias siempre, las de los tribunales españoles y también las de los tribunales europeos. Sería deseable que el gobierno de Pedro Sánchez y sus aledaños también lo hiciesen, especialmente cuando se trata de decisiones que afectan directamente al gobierno, al presidente, a su partido o a su familia.
18: I des de Sumar s'ha celebrat la decisió del Tribunal Europeu perquè avala, han dit, la política de l'executiu central per Catalunya.
2: També ha reaccionat a la sentència el jutge Llarena, que diu que no aixecarà l'ordre de detenció a Puigdemont perquè creu que la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea no l'afecta.
8: Fons del Suprem afirmen que l'ordre de detenció no es va imposar perquè la llei es considerés contrària a la normativa europea, sinó perquè l'amnistia no es podia aplicar als delictes de malversació comesos per aconseguir un benefici personal de naturalesa patrimonial. Aquesta circumstància, apunten, no canvia amb la sentència d'avui. De la seva banda, l'Audiència Nacional afirma que ha d'estudiar-la abans de decidir si arxiva la causa de l'operació Judes contra 12 membres del CDR.
2: I encara en l'àmbit judicial, un apunt més, l'Audiència de Madrid ha retirat les cautelars a la dona de Pedro Sánchez, a Begoña Gómez. A més, ha decidit el sobreseïment del delicte de corrupció als negocis.
8: L'Audiència ha decidit aixecar les mesures de prohibició de sortir del país, lliurament del passaport i obligació de compareixer cada 15 dies davant l'autoritat judicial imposades pel jutge Peinado. A més, ha acordat el sobreseïment de delicte de corrupció en els negocis per a tots els investigats de la causa. Gómez serà jutjada igualment per tràfic d'influències i malversació de cabals públics.
11: Notícies en xarxa.
2: Ja hem superat el pic de l'onada de calor, però avui les temperatures encara són molt elevades arreu. De fet, s'ha activat un avís preventiu per contaminació de partícules a tot Catalunya, que està relacionat amb l'entrada de pols africana.
8: Catalunya ha registrat avui el màxim, ahir dimecres, el màxim de demanda elèctrica des de l'inici de l'any. Es tracta de la tercera punta de demanda més alta de la sèrie històrica, només per darrere dels màxims assolits als anys 2006 i 2010.
2: Són dies de calor asfixiant arreu i especialment a les Terres de l'Ebre, amb temperatures mínimes que no baixen dels 24 graus i que poden suposar un perill per la salut. Protecció Civil ens dona consells per suportar millor aquests dies. 21 Ràdio, Albert Calatayud.
20: Protecció Civil demana molta precaució amb l'onada de calor i les altes temperatures, recordant que es pot gaudir de l'estiu, però amb cautela. Segons el cap del servei, a les Terres de l'Ebre, Rafael Prades, en uns dies de possibles activitats a l'aire lliure, s'insisteix que la millor eina per evitar ensurts és informar-se bé, conèixer els riscos i tenir sempre present el telèfon 112.
21: Sobretot intentar evitar les hores de màxima insolació, allí on més ens pot afectar la calor. Sobretot intentar, pues, si no és necessari, no sortir al carrer, quedar-nos a casa. És que s'ha de beure molta aigua, s'ha d'hidratar.
20: Què fem per gestionar millor les elevades temperatures i combatre la calor?
22: Jo ara em poso dins de casa i procuro no sortir.
23: Quedar-nos a casa en l'aire condicionat, perquè no es pot. Sortim de matí, que fa, no fa tanta calor, però per la tarda ens quedem a casa.
20: A banda dels problemes que pot comportar per a la salut, des del cos d'emergències recorden el risc d'incendi i els incidents a les platges i rius.
2: Doncs justament la Diputació de Barcelona aposta per un pla de vigilància contra incendis amb els agents cívics com a figura clara. clau. Entre d'altres mesures, informaran a la població de les males praxis que poden provocar un foc.
8: Catalunya ha patit més de 150 incendis aquest estiu, que han afectat unes 4.000 hectàrees de bosc, entre elles el que es va produir a la Serralada de Marina.
2: Ràdio Ciutat de Badalona, Eric García.
0: La Diputació de Barcelona vol que la figura de l'agent cívic sigui fonamental tant per informar la ciutadania en cas d'incidència com per efectuar una revisió de totes les línies elèctriques. De fet, la Diputació ja ha alertat a les companyies que hi ha 5 punts que es troben malmesos a la Serralada de Marina. Així mateix, s'estan instal·lant càmeres de videovigilància i tenen la intenció de protegir els voltants de les urbanitzacions amb punts d'aigua o tallafocs. El diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal de la Diputació de Barcelona, Jordi Fàbrega, assenyala la principal preocupació de l'administració.
1: El que més ens preocupa és que ha crescut l'incivisme en tota la Serra de Marina, d'abocaments incontrolats, de petits abocaments, de deixar elles susceptibles a poder crear un incendi. I l'altra cosa, tots els incendis que tenim i els conats d'incendi, que n'hem tingut diverses aquí a la Serra de Marina, doncs són provocats tots ells per l'espècie humana, pels humans.
0: El diputat ha expressat que es necessiten jornades pedagògiques per part d'escoles i ajuntaments que alertin de la importància de la protecció dels boscos.
2: Al Vallès Oriental, els alcaldes demanen una reunió amb la consellera d'Interior per tal d'abordar les mesures antiincendi dels boscos privats de la comarca, que són la majoria, i a més alguns propietaris no poden assumir-ne el cost de la prevenció. BOTV, Aina Ruiz.
3: En aquest sentit, s'ha acordat estudiar la possibilitat d'impulsar mecanismes de finançament per abordar la problemàtica dels terrenys forestals que es troben en propietats privades, tal com ha detallat el president del Consell Comarcal, Emilio Cordero.
4: A vegades, aquests 8-9 mesos de decalatge de que arriba la subvenció, que és bastant poc, però és veritat, 8-9 mesos, a vegades un no disposa d'aquests 100 o 125.000 euros que costa fer aquestes franges, no? A veure si es pot adelantar aquest pagament a compte.
3: Durant la reunió també s'ha posat sobre la taula l'agenda 2020-2030 del Consell Comarcal, una planificació que se centra en els objectius de desenvolupament sostenible.
2: Són 3:15. Catalunya ha trencat amb 18 anys de descensos de la natalitat el 2025, amb un augment, això sí, modest, del 0,8%.
8: Un repunt que s'explica sobretot per l'augment de dones en edat fèrtil, ja que l'índex de fecunditat es manté a la baixa i marca un rècord amb un 1,08%. Fills, 1,08 fills, volíem dir, per dona, de mitjana. L'edat mitjana a la maternitat torna a augmentar i és ja de 32,8 anys. Júlia, Sofia, Biel i Nil són els noms més posats als nadons al 2025. Júlia recupera el liderat entre les nenes 3 anys després i Biel s'imposa entre els nens per primer cop.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya alerta del descens de gairebé un 40% dels nous habitatges visats a Barcelona el primer semestre d'aquest any. La xifra cau prop d'un 3% al conjunt de Catalunya. El Col·legi també denuncia que la producció residencial continua lluny de les necessitats del país, que s'estima hauria de ser de 25.000 habitatges nous per any. Marc Pijuan, bon dia.
24: Bon dia, Marta. El conjunt de Catalunya es va envisar prop de 8.000 nous habitatges durant el primer semestre del 2026, lluny de l'objectiu dels 25.000 anuals establerts pel Pla Territorial Sectorial d'Habitatge. L'entitat atribueix aquesta davallada a la falta de sòl disponible i la reserva del 30% a habitatge protegit. Tot i créixer un 5% respecte a l'any passat, la rehabilitació continua sent l'assignatura pendent. Per tot plegat, Sandra Bestraten, degana de l'entitat, demana un pacte de país.
25: Creiem que cal seguir reforçant i reivindicant la rehabilitació, però sobretot cal seguir reivindicant la necessitat de l'habitatge. I aquí sí que volem seguir insistint en la necessitat d'aquest pacte nacional per l'habitatge. Aquest pacte no només ha d'anar acompanyat d'unes llicències més ràpides, sinó que cal una estratègia de país perquè realment les mesures siguin estables i puguin ser compartides entre totes les administracions i el conjunt dels agents implicats.
24: Per accelerar la posada en marxa dels nous projectes, el Col·legi reclama reforçar els equips d'arquitectes municipals, agilitzar els processos de concessió de llicències, simplificar normatives i unificar criteris d'interpretació.
2: Anem ara fins al Berguedà, perquè allà els alcaldes i alcaldesses rebutgen el Pla d'Energies Renovables tal com està redactat al Plater. Els 31 municipis hi presentaran al·legacions, però alguns ajuntaments fins i tot proposen ja rebutjar-lo totalment i fer front comú amb d'altres comarques on també l'oposició està molt estesa. Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
6: El Consell d'Alcaldies del Berguedà del mes de juliol, celebrat ahir a Santa Maria de Merlès, va tractar el posicionament de la comarca en relació al Plàter. Tots els alcaldes i les alcaldesses coincideixen en que no s'ha tingut en compte el territori i que se'ls ha donat molt poc temps per estudiar la documentació. Però hi va haver discrepàncies en el posicionament. Alguns alcaldes van demanar fer front comú amb altres comarques per demanar la retirada del Plàter. Altres són més possibilistes i presentaran al·legacions per evitar mals majors. Moisès Massanes, president del Consell Comarcal del Berguedà.
9: Nosaltres treballem amb dos escenaris. Un, que és negar la major, és a dir, comenceu de nou, i si això passa, doncs tot això ho podrem esmenar, i si no, si acaba passant, ostres, doncs que no sigui que no tenim res per treballar, perquè en alguns casos flagrants doncs no ho puguem aturar.
6: Per tal de facilitar la feina als micropobles, des del Consell Comarcal del Berguedà s'ha redactat un plec de 15 al·legacions marc que cada municipi pot adaptar i presentar.
2: I tenim encara més actualitat local. Són notícies que avui ens arriben des d'Ona Malgrat i la Cala Ràdio.
10: La Baixa Tordera ha registrat la primera nidificació de gaig blau al Maresme. La reproducció ha tingut lloc en una de les caixes niu instal·lades per l'Associació Naturalistes del Montnegre i la Tordera en el marc del projecte Nius pel Blau, que l'entitat impulsa des del 2021 amb l'objectiu de crear nous punts de nidificació per a aquesta espècie a la plana agrícola de la Baixa Tordera. El gaig blau és una au migratòria que arriba a Catalunya durant la primavera. Està catalogada com a vulnerable i està protegida. L'entitat també defensa la consolidació de la Baixa Tordera com un espai de gran valor ecològic que pot convertir-se en un referent per a projectes de restauració i seguiment de la biodiversitat.
12: L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar està desplegant un projecte de platges intel·ligents per regular l'accés a les cales mitjançant la sensorització dels aparcaments i una plataforma d'informació en temps real. El sistema, que forma part del Pla de Sostenibilitat Turística l'Ametlla de Mar, la cala més natural, ja s'ha instal·lat als aparcaments de Cala Vidre, Cala Forn i la platja Sant Jordi. Quan entri en funcionament, informarà de l'ocupació dels aparcaments a través de panells informatius i d'una aplicació web, orientant els visitants cap a les cales amb disponibilitat. L'objectiu és reduir la saturació, protegir els espais naturals i fomentar una mobilitat més sostenible.
2: I és moment per a la cultura. Una intervenció al pavelló Mies van der Rohe de Barcelona convida a reflexionar sobre el malbaratament de l'aigua en l'actual crisi climàtica. Plou prou farà evident durant dues setmanes la quantitat d'aigua necessària per mantenir els estanys del pavelló. Serà amb l'acompanyament de debats sobre la relació entre l'aigua, l'arquitectura i la ciutat. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. El projecte dels estudis d'arquitectura Cierto Estudio, H3O Arquitectes i Metrònom situa al pavelló Mies van der Rohe 12 dipòsits amb 12.000 litres d'aigua freàtica que, mitjançant una canal, aportaran durant dues setmanes una mica més d'un litre per minut a l'estany naturalitzat de l'edifici. Es tracta de compensar el líquid que s'evapora de forma natural i que de normal es reomple amb aigua de l'aixeta. D'aquesta manera, ha explicat el comissari Miquel Ruiz, es fa evident la necessitat de buscar formes de reaprofitar l'aigua.
15: L'arquitectura, al final, si la imaginem com una cosa que cobreix, funciona com un paraigües. Aleshores, com a paraigües, té la capacitat de captar molta aigua, no? I aquesta aigua què passa? Que normalment s'expulsa, no? Hem de transformar això entenent els cicles naturals, no? La recirculació i el reutilitzament d'aquest recurs.
13: La instal·lació, que forma part de la programació de Barcelona Capital Mundial de l'Arquitectura, s'acompanya de plafons amb textos d'investigadors de diferents àmbits que es revelen quan es mullen. Uns professionals que també participaran en els debats que, al voltant dels reptes hídrics, es faran les properes dues setmanes del pavelló.
2: I encara més dades en clau cultural. El Primavera Sound xifra l'impacte econòmic de l'edició d'enguany, del 2026, amb més de 344 milions d'euros.
26: És una xifra que supera en 5 milions la de l'any passat. Del total de la recent edició, 155 milions corresponen a l'impacte econòmic directe al territori, extret a partir de la despesa dels assistents en qüestions d'allotjament, restaurants, transport i oci.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta avui Toni Castro. Molt bon dia, Toni. L'Argentina serà el rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge.
27: Bon dia, Marta. El conjunt sud-americà, liderat per Leo Messi, va superar Anglaterra amb remuntada per 1-2. El blaugrana Gordon va avançar els anglesos a l'inici de la segona part. Anglaterra ja tocava la final, però Enzo Fernández va empatar el 85 i Lautaro Martínez va fer el gol de la victòria argentina al 92. L'albiceleste intentarà diumenge revalidar el Mundial aconseguit el 2022 al Qatar. Centenars d'argentins van celebrar la classificació de la seva selecció per la final d'aquest Mundial. Nit de bogeria, per exemple, a l'Arc de Triomf de Barcelona. Escoltem el seleccionador argentí Lionel Scaloni.
5: Vivo en España, tengo familia española, pero el domingo, lo siento, vamos a intentar ganarles y ojalá los españoles estén contentos que Argentina está en la final, que tantas alegrías le ha dado Leo Messi a ese país jugando tanto tiempo. Espero que sepan entender la gran diferencia de este jugador que para mí, ¿qué más tiene que hacer para ser el mejor futbolista de la historia?
27: Per cert, la final del Mundial tindrà un descans de 30 minuts amb un gran espectacle musical inèdit, copiant el model de la Super Bowl. L'esdeveniment reunirà artistes com Justin Bieber, Shakira, Madonna, BTS i Coldplay. Barcelona instal·larà diumenge una pantalla gegant per seguir aquesta final del Mundial. Se situarà al carrer de Martí Franquès, al districte de les Corts. L'Ajuntament ha previst un seguit d'actes per al públic familiar que començaran a les 7 de la tarda, dues hores abans de l'inici del partit. La iniciativa se suma a les altres d'altres municipis, com ja es va poder seguir la semifinal contra França, com Mataró, Sabadell o Terrassa, entre d'altres. Encara en futbol, el Girona ha presentat aquest migdia el davanter ucraïnès de 21 anys, Alex Pishur, que ha valorat l'arribada a Montilivi.
7: I feel very happy here, first of all, and
14: primer de tot, em sento molt feliç aquí i intento donar el màxim de mi mateix. Puc dir que aquesta primera setmana a Girona ha fet molta calor. Però he necessitat uns dies per adaptar-me a tot i els entrenadors i tot el cos tècnic m'han ajudat amb tot. Així que per a mi ha estat fàcil adaptar-me i encara m'he d'adaptar i aprendre tot el que l'entrenador demana de mi, el que els nostres jugadors volen de mi i vull donar-ho tot per l'equip.
27: A Primera Federació, el Sant Andreu ha començat la pretemporada del debut a la Primera Federació. L'equip quadribarrat ha fitxat l'extrem barceloní Àlex Bermejo, que arriba procedent del Debrecnik hongarès. Bermejo, que signa per dues temporades, té experiència a segona divisió, on ha jugat amb el Tenerife i el Burgos, acumulant 158 partits i 20 gols. El Nàstic de Tarragona ha incorporat el migcampista internacional gabonès Babanzila Meshak, procedent de l'Europa. De fet, l'equip escapulat també ha anunciat la sortida del porter Flere, que marxa després de dues temporades i 73 partits amb l'Europa. Dia de moviments de la Lliga CB de bàsquet, el Barça ha anunciat el quart fitxatge de l'estiu. Es tracta del base texà Umoja Gibbon, procedent del CD Vita eslové. El base de 28 anys i 1,85 m signa un contracte per dues temporades. Per la seva banda, la sisa joventut ha fet oficial el retorn de Nico Laprovittola, ex del Barça, que també ha signat un contracte de 3 anys. L'escort torna a l'Olímpic de Badalona, on ja va militar entre el 2017 i el 2019, Marta, aconseguint el títol de millor jugador de la Lliga Endesa, va ser el curs 18-19.
2: Gràcies, Toni Castro. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
16: La xarxa de comunicació local.
17: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
18: El PSC de Premià de Mar sí que assistirà a la trobada que convoca aquest dissabte el Departament de Territori amb els municipis de la comarca per posar-los al dia de l'estat del conveni amb el Maresme, el pla d'actuacions de mobilitat vinculat a l'encomana de l'Estat i a l'arribada de 384 milions d'euros de Madrid. Ho anunciava ahir per xarxes la portaveu Luz Cánovas, que ho justificava en l'oportunitat de conèixer els detalls sobre l'execució d'actuacions com la creació dels enllaços amb l'autopista o la pacificació de la Nacional 2, i que parlava de responsabilitat política i responsabilitat amb els veïns.
19: Es tracta d'una reunió molt important perquè es donaran a conèixer aquelles línies d'actuació d'aquest conveni del Maresme que afecta sobretot a les sortides de la C32 o a la pacificació de la Nacional 2, fets que afecten directament a tots els veïns i veïnes de Premià de Mar. Aquesta trobada és molt important perquè la Generalitat ha incorporat la majoria de delegacions que es van presentar al projecte per part del nostre consistori i per part de la plataforma cubana C32, formada per veïns i veïnes de Premià de Mar. Mar. I per això hi serem, per responsabilitat política i per responsabilitat davant de tots els nostres veïns i veïnes.
18: La reunió de dissabte, en la qual participarà, com sentíem, la mateixa consellera de Territori, Sílvia Paneque, va transcendir dilluns passat quan l'alcalde de Premià de Mar i president del Consell Comarcal, Rafa Navarro, va anunciar justament que no tenia cap intenció d'acudir-hi per considerar-la propagandística i fins i tot una falta de respecte per tres raons. Que la pacificació de la carretera encara estigui per definir, va dir a l'Alt Maresme, que ara s'anunciïn els primers treballs de pacificació a Mataró i en un àmbit molt diferent, que la Generalitat hagi desconvocat fins a dues vegades la Junta de Seguretat Comarcal. Ahir dimecres, la companyia Moventis emetia un avís segons el qual l'onada de calor podia causar afectacions en alguns serveis si els vehicles no es podien garantir unes condicions mínimes de confort per la temperatura. L'anunci va provocar la indignació de la plataforma Millorem-vos, que ja ahir mateix registrava una nova reclamació al Departament de Territori. L'entitat, que justament ahir denunciava públicament la manca de manteniment en molts autobusos, considera que en cap cas la solució a aquesta anomalia hagi de ser alterar les freqüències o suprimir expedicions. I recorda que aquesta circumstància climàtica, l'onada de calor, és cada cop més habitual i que, per tant, ja haurien d'existir protocols per afrontar-la. Més concretament, demanen a la Generalitat que informi si la reducció del servei ha estat autoritzada, si s'ha obert algun expedient informatiu a l'operadora i quines mesures s'adoptaran, que s'avaluï si la flota del Baix Maresme disposa de sistemes de climatització adequats i si el contracte de concessió no obliga l'operador a disposar de vehicles alternatius.
17: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
0: Notícies en Xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia en dues sentències. El Tribunal dictamina que no és contrari al dret de la Unió ni afecta els seus interessos financers o la lluita també contra el terrorisme. Fins i tot apunten que el text facilita la reconciliació. La decisió obre la porta al retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers i la fi de la inhabilitació per als condemnats pel procés. Esquerra i Junts veu la sentència com una victòria de Catalunya i l'independentisme i reclamen als jutges aplicar-la de manera immediata. Des de la Moncloa, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, parla d'èxit rotund de la convivència. El president català, Salvador Illa, celebra que hi es pugui aplicar plenament la llei d'amnistia.
3: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part amb totes les conseqüències del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment. Ja no hi ha cap obstacle democràtic, constitucional o europeu que impedeixi la plena aplicació de la llei.
1: L'expresident Carles Puigdemont i també líder de Junts veu la sentència com una victòria rotunda de l'independentisme davant dels poders de l'Estat espanyol. Qui també ha reaccionat a les sentències del jutge Llarena, que diu que no aixecarà l'ordre de detenció de Puigdemont perquè creu que la sentència no l'afecta. Fons al Suprem afirmant que l'ordre no es va imposar perquè la llei es considerés contrària a la normativa europea, sinó perquè l'amnistia no es podia aplicar als delictes de malversació comesos per aconseguir un benefici personal de naturalesa patrimonial. I no deixem la informació relativa als tribunals perquè l'Audiència de Madrid retira les cautelars de prohibició de sortir del país, lliurament de passaport i obligació de compareixer cada 15 dies a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez. A més, acorda el sobreseïment del delicte de corrupció als negocis. La dona de Sánchez, però, serà jutjada per un tribunal popular pels delictes de tràfic d'influències i malversació de cabals públics. Avui que els bombers afronten les hores més crítiques per l'evolució de l'incendi de Sant Quirze de Safaja, que es manté estabilitzat i que ja ha cremat 100 hectàrees de massa forestal des d'ahir a primera hora de la tarda. Tot i tenir un bon comportament, els preocupa l'entrada de vent de marinada i treballen perquè el foc no s'obri cap al costat nord de la zona de Puig d'Olent. Amb tot, amb el que s'ha fet aquest matí, s'ha permès de desconfinar tots els masos aïllats. I darrer punt, ja ho sabem, Argentina serà rival de la selecció espanyola al final del Mundial, que tindrà lloc diumenge a Nova York.
0: Notícies en xarxa.
17: Premià Mèdia. Informació.
4: La presidenta de l'agrupació Bàsquet Premià, Montse Girona, treu pit de la bona temporada esportiva de bàsquet. Els primers equips han quedat a les primeres posicions de les seves respectives lligues, tot i que el que més omple Girona és la satisfacció i també la riquesa de la base i la capacitat del club de ser un pol no només esportiu, sinó també social.
8: Sobretot el que estem veient és evolució a nivell, diguéssim, d'acompanyament de les famílies i dels jugadors, és a dir, estem aconseguint la premissa que volíem de aconseguir fer club, és a dir, que no vagis a veure el teu partit, el dels teus nanos, i te'n vagis cap a casa, sinó que vagis tenint interacció amb d'altres equips, amb d'altres jugadors i jugadores del club, i que vulguis venir a veure els sèniors, o els sèniors Bs, o els sots 20, i llavors doncs vagis interactuant i que generis vida de club, que diguis, ostres, no sé què fer, doncs me'n vaig al pavelló.
4: Girona ha explicat a Premià Mèdia que l'any que ve l'entitat pot arribar als 300 jugadors i que l'objectiu és seguir apostant per la base per tenir una bona salut a llarg termini. Afegeix que s'ha consolidat la imatge del club també de portes en fora.
17: Premià Mèdia, informació. Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
11: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
20: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
11: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Que es disfruta molt, ho passes molt bé amb la gent i és un moment molt especial. Jo sóc Gran Elenc.
2: M'estem levantant els gegants. Quan actuem a l'escenari?
3: Els dimonis, perquè hi ha molt de foc i a mi m'encanta el foc.
2: El correfoc. Els gegants. Els capgrossos.
4: Arlet, com es diuen els gegants?
2: Matías, Tec i Omar.
5: Ara sí, ara està el La Diada de Sant Jordi, ara sí.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Alcalat de Guadaira, en aquesta població andalusa de la província de Sevilla, van anar a parar els 500.000 euros del número 23.785 i la sèrie 18 del sorteig de l'11, que el dia 13 de juliol es dedicava a la festa major de Premià de Mar i els 30 anys de Pirates i Premianencs. Com explicaven nombrosos mitjans andalusos, la butlleta l'havia venut a les portes d'un bar del carrer Mairena l'Estrella Rodríguez, venedora de l'11 des de fa 30 anys, que ha dit a la premsa que després d'això ja es podrà jubilar tranquil·la. El número no només ha deixat aquest premi de 500.000 euros en aquesta localitat de prop de 77.000 habitants, perquè també s'hi havien venut 19 cupons més, amb el número guanyador que rebran 35.000 euros cadascun, de tal manera que el desembarcament pirata haurà deixat en total a Alcalà de Guadaira 1.165.000 euros. Però la sort pirata cap a Andalusia no s'acaba aquí, perquè el mateix número haurà deixat 700.000 euros a Antequera i 70.000 euros respectivament a Cádiz, Màlaga i La Palma del Condado, a Huelva.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
3: Primera nit de festa major i, com qualsevol bona nit, comença amb un bon sopar. Doncs què has portat per sopar avui?
4: Truita de patata i ceba i després embotits.
5: Botifarra de el Frankfurt de la Perla.
6: Doncs jo un entrepà de pernil salat.
7: Hem vingut aquí al sushi d'aquí amb els de casa, eh?
8: Pues mira, jo he portat un llumillo, ella una pasta, una amanida de pasta i patates chips i això.
9: Una mica de tot, patates, bueno, begudes també, no? Al final, un llopongo de tota la vida.
3: Molt bé, aprofita per fer la falca. Quan serà el llagostim xocolata?
9: Doncs mira, serà el dia 10 de juliol, el dia de Sant Cristòfol, a la plaça de la Sardana, a 8:15 del vespre.
10: Aquest és un sopar que sempre s'ha fet abans de l'eufòria, la veritat, i és un sopar, no, que ens uneix a totes les colles, sobretot, i jo crec que és un moment molt bonic, no, en aquesta eufòria, ja que ens veiem tots abans, ho celebrem, i després hi ha la gran festa.
11: L'energia que hi ha és molt positiva, no? Aquí sí. Amb la gent, és com en germanó.
7: Estem aquí a tope i estem esperant el moment gros de la nit, bàsicament.
3: I ara que ja hem sopat, cap al seguici i cap a l'eufòria.

0: Premià Mèdia, informació.
1: La mateixa setmana que el cupó del desembarcament pirata repartia prop de 2 milions d'euros a Andalusia, el sorteig del dimecres 15 de juliol del cupó diari deixava a Premià de Mar 420.000 euros. Segons ha informat l'organització, va ser el venedor Josep Pla, que té la cabina a la Gran Via 169, qui va vendre les butlletes afortunades amb el número 54.312 d'un sorteig que concretament posa en joc un premi de 500.000 euros al número més la sèrie i 49 premis de 35.000 euros a les 5 xifres del número premi.
0: Premià Mèdia, informació.

0: Els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: Premià de Mar serà una de les 100 poblacions que aquest octubre vinent, entre els dies 5 i 12, participarà a la Comerciada, un esdeveniment que va néixer fa 4 anys a comarques gironines, impulsat per la FOEC, la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona, i que, com diem, aquest any ja han engrescat un centenar de municipis i un miler de comerços de tot Catalunya a través d'entitats comercials i empresarials com Comerç Premià o la Fagem del Maresme. Pel que expliquen els organitzadors i a l'espera que es conegui el programa premianenc, la Comerciada es concentra en la celebració de tot un seguit d'accions lúdiques i promocionals durant una setmana, des de tallers, actuacions musicals, cercaviles o sortejos, tot amb l'afany, diuen, de fer bategar els carrers. En el cas premianenc, el que sí que sabem és que el tret de sortida de la Comerciada serà la tradicional fira comercial de tardor, que es farà el 4 d'octubre. Aquests dies Comerç Premià està fent una crida als comerços premianencs que s'hi vulguin apuntar a totes dues coses i ofereixen un correu electrònic per a qui en vulgui més informació. info@comerçpremià.cat.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Is Eddie okay?
1: I don't know.
2: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
4: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
5: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
6: Pues la cosa es así, verá.
7: Es impresionante.
8: Me encanta, me encanta.
9: Mola.
10: Me gusta como suena.
11: Qué bonito.
5: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
12: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més...
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els bombers treballen en un nou incendi declarat al terme municipal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. L'avís d'una nova columna de fum s'ha rebut a les 2 de la tarda a la zona del Camp Gran de la Quadra i ara mateix es troba a l'àrea de l'Ermita de Santa Eugènia. S'han activat 30 dotacions, de les quals 10 són mitjans aeris i 109 efectius dels bombers. Segons fonts del cos, l'incendi avança en direcció nord, el cap es propaga cap a una zona de vinyes i el flanc dret ja ha acaranat un turó i avança en descendent. És el 5è incendi originat en aquesta zona. Des de diumenge se sospita que tots ells han estat provocats. I un altre dels temes destacats avui, el Tribunal Superior de Justícia, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei de l'amnistia. En dues sentències, l'alt tribunal dictamina que no és contrària al dret de la Unió ni afecta els interessos financers o a la lluita contra el terrorisme. Des d'Esquerra i Junts, Oriol Junqueras i Jordi Turull se senten legitimats per aquesta sentència. Els escoltem.
3: Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat i, si convé, al país i, si convé, Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política amb plena llibertat i amb tots els meus drets.
4: Però avui ja no hi ha, insisteixo, més excusa per fer una aplicació efectiva de la llei d'amnistia per tothom. Començant pel Tribunal Constitucional, que ha de ser el primer que ha de resoldre ja. No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals perquè hi ha una sèrie de jutges que el que estan és prevaricant per no aplicar una llei que Europa els ha dit que és claríssima i que és legítima, no?
2: I a Tarragona baixen els banyistes imprudents que salten des de les roques o que accedeixen al mar des de punts no vigilats. Ara ve la Guàrdia Urbana i la Creu Roja no abaixa la guàrdia. Tot plegat a les portes de complir-se un mes de la tràgica mort de 3 menors a la platja de la Rabassada. Des del 15 de juny, 11 persones han mort a les platges catalanes. 9 de les víctimes s'han registrat a la Costa Daurada quan l'any passat, al mateix període, només hi va haver una persona morta al litoral tarragoní. I l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar està desplegant un projecte de platges intel·ligents que permetrà regular l'accés a les cales del municipi mitjançant la sensorització dels aparcaments i una plataforma d'informació en temps real. La iniciativa busca reduir la saturació durant la temporada alta i avançar cap a un model de turisme més sostenible.
1: Notícies en xarxa. Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
5: El PSC de Premià de Mar sí que assistirà a la trobada que convoca aquest dissabte el Departament de Territori amb els municipis de la comarca per posar-los al dia de l'estat del conveni amb el Maresme, el pla d'actuacions de mobilitat vinculat a l'encomana de l'estat i a l'arribada de 384 milions d'euros de Madrid. Ho anunciava ahir per xarxes la portaveu Luz Cánovas, que ho justificava en l'oportunitat de conèixer els detalls sobre l'execució d'actuacions com la creació dels enllaços amb l'autopista o la pacificació de la Nacional 2, i que parlava de responsabilitat política i responsabilitat amb els veïns.
6: Es tracta d'una reunió molt important perquè es donaran a conèixer aquelles línies d'actuació d'aquest conveni del Maresme que afecta sobretot a les sortides de la C32 o la pacificació de la Nacional 2, fets que afecten directament a tots els veïns i veïnes de Premià de Mar. Aquesta trobada és molt important perquè la Generalitat ha incorporat la majoria de delegacions que es van presentar al projecte per part del nostre consistori i per part de la plataforma cubana C32 formada per veïns i veïnes de Premià de Mar. I per això hi serem, per responsabilitat política i per responsabilitat davant de tots els nostres veïns i veïnes.
5: La reunió de dissabte, en la qual participarà, com sentíem, la mateixa consellera de Territori, Sílvia Paneque, va transcendir dilluns passat quan l'alcalde de Premià de Mar i president del Consell Comarcal, Rafa Navarro, va anunciar justament que no tenia cap intenció d'acudir-hi per considerar-la propagandística i fins i tot una falta de respecte per 3 raons. Que la pacificació de la carretera encara estigui per definir, va dir a l'Alt Maresme, que ara s'anunciïn els primers treballs de pacificació a Mataró i en un àmbit molt diferent, que la Generalitat hagi desconvocat fins a 2 vegades la Junta de Seguretat Comarcal. Ahir dimecres, la companyia Moventis emetia un avís segons el qual l'onada de calor podia causar afectacions en alguns serveis si els vehicles no es podien garantir unes condicions mínimes de confort per la temperatura. L'anunci va provocar la indignació de la plataforma Millorem-vos, que ja ahir mateix registrava una nova reclamació al Departament de Territori. L'entitat, que justament ahir denunciava públicament la manca de manteniment en molts autobusos, considera que en cap cas la solució a aquesta anomalia hagi de ser alterar les freqüències o suprimir expedicions. I recorda que aquesta circumstància climàtica, l'onada de calor, és cada cop més habitual i que, per tant, ja haurien d'existir protocols per afrontar-la. Més concretament, demanen a la Generalitat que informi si la reducció del servei ha estat autoritzada, si s'ha obert algun expedient informatiu a l'operadora i quines mesures s'adoptaran, que s'avaluï si la flota del Baix Maresme disposa de sistemes de climatització adequats i si el contracte de concessió no obliga l'operador a disposar de vehicles alternatius.
1: Aquest espai és una coproducció de Premià Media i La Xarxa. Premià Media. Informació.
7: La Sala Premiar recull des d'aquest dimarts 15 de juliol i fins al 2 d'agost l'exposició Colors, Música i Acció de l'artista premianenca Mercè Colomer. La mostra reuneix una selecció d'obres creades majoritàriament durant els darrers 3 anys, inspirades en l'alegria, la música i la imaginació. Segons explica la mateixa artista, les pintures neixen de moments i escenes que imagina i transforma en històries obertes a la interpretació de cada visitant.
8: I són moments, escenes que m'inspira pues, l'alegria, la música, el bon rotllo, i tot és de la meva imaginació. El que jo m'imagino, m'invento i explico històries i són històries que cadascú es pot fer la seva.
7: La inauguració tindrà lloc aquest divendres 17 de juliol a les 7 del vespre a la Sala Premiart i, coincidint amb l'acte, es farà el sorteig d'una de les obres exposades entre els assistents. La mostra es podrà visitar fins al 2 d'agost.
1: Premià Media. Informació. Premià Media. Comunicar en tots els sentits. Premià Media.
9: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.
10: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
11: Ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
10: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
11: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
12: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
11: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
13: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de La Xarxa.
14: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
11: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
15: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Media, 40 anys.
16: Premià Media. Comunicar en tots els sentits.
15: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: A Premià Mèdia és moment per fer balanç també de com ha anat la temporada per les diferents entitats esportives. Avui volem parlar del cover de Futbol Sala, que ha tingut una temporada, doncs, com sempre, ens té pendents també de resultats, de com anava el curs amb aquest primer equip, el Benjamí, l'Alaví i el Cadet. En volem parlar avui amb l'Òscar Larrocha, que és encarregat també de controlar tota la situació del cover i president. Què tal, Òscar, com estàs? Benvingut a la ràdio.
2: Hola, bon dia a tots i benvinguts també a vosaltres.
1: Ens agrada fer sempre balanç de com ha anat el curs, Òscar, de les entitats esportives que tenim. El cover és una de les tradicionals, molts i molts anys en futbol sala. Si t'hem de demanar un titular, què ens pots explicar? Com ha anat el curs? Com el defineixes?
2: Bueno, a veure, portem ja 27 anys, D'un-hi-do, ja. Són molts anys, com passa el temps, mare meva. Bueno, ha estat una miqueta complicat. Sobretot pel primer equip, que ha tingut moltes lesions, i va ser una llàstima perquè ven encarrilar 9 partits seguits guanyant, però bueno, no passa res, després ven remuntar una miqueta i hem acabat entre els 8ens de 7 equips, que està molt bé. I en quant a la base, el Benjamí, els cadets, pues la veritat que molt bé, o sigui, el Benjamí l'estrenàvem aquest any, eren tots nanos nous que començaven, i bueno, el Carlos ha fet una gran tasca, igual que el David i el Dani, el cadet, i bueno, i estem allà, no? I aquest any esperem incorporar un equip més de base i lluitant, com sempre, com cada any.
1: Aquest equip nou, Òscar, seria... Quin equip seria? Infantil o per sobre de Benjamí?
2: No, a veure, aquest any els nostres benjamins passen a l'Alaví, doncs ens agradaria tenir un altre cop un benjamí, tenim l'Alaví, tenir el cadet i el sènior. I la veritat que no podem tenir molts més equips per tema d'espai també, no? I bueno, nosaltres ho respectem i per nosaltres també, mica en mica buscant un créixer com abans.
1: És veritat també, Òscar, que el primer equip ha hagut de tornar a les arrels, no? Baixar aquella categoria, competir de nou en competicions catalanes pròpiament, no? Recordàvem tots el cover, a segona divisió B, evidentment, amb aquest nivell. I ara és com tornar una vegada més als orígens, no?
2: Sí, bueno, però, a veure, i aquest any, concretament, comencem des de zero, perquè incorporem 18 jugadors nous, que ja estem entrenant. Cada dijous i cada dimarts estem entrenant al poliesportiu de Premià de Mar, no? I la veritat que són nanos que són de la casa, d'aquí de Premià i dels voltants, i tenen molta il·lusió, molta il·lusió. I això s'empenya molt a la directiva, a seguir treballant amb molta força i sobretot amb molta empenta, no? Perquè és que és des de zero. És que me'n recordo quan vaig començar jo, que tenia 20 i pocs anys, i era, va, truca un amic, un altre, i vam formar l'equip, no? I així ha estat, no?, aquest any. I esperem que tot surti bé, perquè tenen moltes ganes i sobretot d'aprendre, no? D'aprendre i de fer una família, tornar a fer una família com érem abans.
1: L'objectiu és tornar de nou a categories superiors o vols anar en calma?
2: Home, anirem en calma, però bueno, aquests nanos tenen moltes ganes de competir, moltes, i clar, i a tothom li agrada pujar, no? I a mi també, jo sóc el primer. A veure, jo crec que ho intentarem, a veure si podem donar el salt, no? Però mica en mica, som gent molt jove, de 18 a 22 anys, i bueno, hi ha que treballar, i els resultats ho diran tot. I sobretot si en respecten les lesions, perquè aquest any ha estat una llàstima, perquè pujava entre els 5 primers, i ha estat una llàstima aquest any, la veritat. Si no tenim baixes i les lesions que hem tingut, no s'ha pogut entrenar bé, i això es nota molt.
1: Molt bé. Doncs pel que fa a la base, dèiem, un futur il·lusionant. Com descriuries ara el moment del futbol sala, Òscar? Més enllà del cover, el futbol sala està en un bon moment de forma, si ho comparem en global, amb altres esports.
2: Home, el futbol sala té molta salut, molta, però bueno, clar, ja que dic que el futbol 11 pues, repinya molt, no? I a part aquest any amb el Mundial, pues, encara més, no? I costa molt, fer equips, que vinguin nanos, que No és com abans, que de baix de cada pedra sortien quatre nanos, no? Ma, tingues en compte que nosaltres hem arribat a tindre més de 300 nanos, imagina't. O sigui, tenien doblaven categories i tot, no? Però bueno, ara més val tenir 3, 4, 5 equips, però ben portats, que no tenir 14, 15, 20 d'aquella manera, no? I aquesta és l'il·lusió que tenim nosaltres, i a part aquest any s'incorporen entrenadors nous de base, que tenen moltes ganes, i esperem que tot vagi bé, no? I que cada dia vagi una miqueta millor. Això és el nostre objectiu. Després ja veurem el que passarà.
1: La última també, Òscar, és sobre el torneig d'estiu, que cada estiu hi ha un torneig del cover, que també està molt consolidat. Es repetirà enguany?
2: No crec. Ara fa, en aquest moment, fa 2 anys que no es fa, però és per falta de temps. Jo, a veure, tingues en compte que jo ho feia tot. Jo evitava els partits i tot, i jo ara estic, bueno, és que estic molt ocupat, després de la mort del meu pare, de l'enfermetat de la meva mare, i la meva prioritat primer és la meva família ara, i no puc. Però ja m'agradaria que d'aquí un parell d'anys, pues, un altre cop, pues, estigués, perquè era un referent a tot el Maresme.
1: Per això ho preguntàvem, sí, perquè sabíem que últimament no hi havia notícies, però que era també un referent a l'estiu. Una bona presa de contacte amb el cover, a qui agraïm, com sempre, que tingui la trucada de la ràdio. Gràcies, Òscar, que vagi molt bé, i estarem molt atents a aquest projecte il·lusionant, tant al sènior com a la base. Fins la propera.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Un fort abraç a tots. Fins aviat.
3: Els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El Consell General de la FAGEM, Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme, ha proclamat per unanimitat nova presidenta de l'entitat, la Marta García Escandell, que encapçalava l'única candidatura que s'havia presentat. García Escandell, gerent d'Auto d'Ara i del restaurant mataroní Barram, assumeix el repte, segons explica la mateixa FAGEM, amb un triple propòsit: reforçar el paper de la FAGEM com a interlocutora davant les administracions, impulsar la col·laboració entre les associacions empresarials i contribuir a reforçar la competitivitat de les empreses maresmenques davant reptes com la captació de talent, la transformació digital i el relleu generacional. La nova presidenta es va incorporar a la direcció executiva de la FAGEM al setembre del 2024 per liderar el relleu de la Roser Moré, anterior presidenta que va ocupar el càrrec durant 20 anys i que es va jubilar a finals d'aquell any. García Escandell inicia ara un mandat de 4 anys i l'acompanyaran Albert Cortada com a vicepresident i Rosa Sánchez com a secretària general, que repeteix en el càrrec.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
3: Aquest any a la Festa Major tenim una estrena molt important. Són els Jocs d'en Santi i la Flash Mob de les Dissantes.
4: És un dia de molta il·lusió, a més en aquest renovat carrer de Jacint Verdaguer. Fa molt temps que treballem amb la Fundació Maresme, ja ho sabeu, amb diferents col·laboracions i serveis, i aquesta especialment ens venia molt de gust per portar els Jocs d'en Santi i la Flash Mob aquí a la Festa Major.
5: Els Jocs d'en Santi són una activitat de la Fundació Maresme que, com totes les activitats culturals de la casa, l'objectiu que busquem és normalitzar la presència de persones amb discapacitat intel·lectual a la societat. Ho fem portant uns jocs que estan adaptats amb tota la iconografia, tota la simbologia, entre ells, lògicament, en Santi, però també pictogrames, també imatges de persones amb mobilitat reduïda. L'objectiu final és la inclusió.
6: Tots som iguals, com diu la cançó de la sintonia, jo soc com tu, sí, o sigui, que perquè eliminar les discriminacions, bueno, que tothom tingui drets a fer de tot a la vida laboral.
4: Veure tots aquests nanos de diferents casals que hi participen, doncs ens agrada molt i ens anima a continuar treballant amb aquesta sensibilització a les escoles i també amb la ciutadania envers la discapacitat.
5: Una de les estrelles és la Flash Mob. Cada any encarreguem a un grup diferent, a un artista diferent, que ens faci una cançó, que serà titular Jo sóc com tu. Aquest any ens l'ha fet la Bet. Ens ha fet una cançó preciosa, molt emotiva. La coreografia que, a més, inclou també llengua de signes i que intentem que sigui el més plural perquè tothom la pugui ballar.
6: Al principi costa una mica, com tots, però, bueno, quan agafem el ritme, el tenim.
7: Nerviosa, perquè hi ha tot el públic.
6: El donem tot i que jo crec que mereix bastant la pena. Un gran dia, el que tenim.

0: Premià Media. Informació.
1: El grup mallorquí Fades ha denunciat a xarxes socials haver patit dimarts a la nit un atac homofòbic quan actuava a la Festa Major de Vilassar de Mar, agressió que els va empènyer a interrompre el concert i abandonar l'escenari. Concretament, segons diuen, els haurien llançat glaçons des del públic fins a 3 vegades. En el seu comunicat, Fades afirma que és la tercera vegada que pateixen un atac semblant en la gira que fan actualment, una de les quals es va produir fa un parell de mesos a la Festa Major de Vilassar de Dalt. També atribueixen aquestes accions i l'odi generalitzat que reben, diuen, a xarxes socials, a l'extrema dreta pel fet de ser persones queer i defensar la llengua i la cultura catalanes. A diferència del que va passar a Vilassar de Dalt, on la banda es va queixar del dispositiu de seguretat del recinte, en aquest cas fa desagraït la resposta de l'organització a Vilassar de Mar.
0: Premià Media. Informació.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: La licitació que s'estava fent de les obres de construcció de la nova zona gastronòmica del Mercat de Sant Joan ha quedat deserta i ara es buscarà una empresa a qui adjudicar els treballs per mitjà del procediment negociat, fórmula que preveu la llei per a casos com aquest que permet contractar obres i serveis d'una forma més àgil. Segons ha explicat a Premià Mèdia el regidor de Comerç, Xavier Gatius, no s'ha pogut escatir una raó clara per la qual no s'ha presentat candidats a la licitació, ja que el pressupost de licitació s'ajustava al projecte constructiu. Malgrat que el regidor més que el contratemps suposarà un endarreriment respecte al calendari que s'havia previst inicialment, el fet que ara es pugui contractar per procediment negociat, l'empresa adjudicatària permetrà igualment iniciar les obres durant la tardor i tenir llest l'espai pel pròxim Nadal, que era el propòsit de l'Ajuntament. Recordem que la nova zona gastronòmica serà una zona polivalent de degustació i estada que s'ubicarà a la cantonada del mercat que trobem quan entrem per la porta de la dreta de Jacint Verdaguer i ocuparà un total de 109 metres quadrats. El pressupost de les obres i amb el qual es va llançar la licitació era de 64.887,71 euros amb l'IVA inclòs.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant? Premià Mèdia.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
3: Ja

0: Premià Media Informatius. Joaquim Aguilar.
1: El PSC de Premià de Mar sí que assistirà a la trobada que convoca aquest dissabte el Departament de Territori amb els municipis de la comarca per posar-los al dia de l'estat del conveni amb el Maresme, el pla d'actuacions de mobilitat vinculat a l'encomana de l'Estat i a l'arribada de 384 milions d'euros de Madrid. Ho anunciava ahir per xarxes la portaveu Luz Cánovas, que ho justificaven l'oportunitat de conèixer els detalls sobre l'execució d'actuacions com la creació dels enllaços amb l'autopista o la pacificació de la Nacional 2, i que parlava de responsabilitat política i responsabilitat amb els veïns.
2: Es tracta d'una reunió molt important perquè es donaran a conèixer aquelles línies d'actuació d'aquest conveni del Maresme que afecta sobretot a les sortides de la C32 o la pacificació de la Nacional 2, fets que afecten directament a tots els veïns i veïnes de Premià de Mar. Aquesta trobada és molt important perquè la Generalitat ha incorporat la majoria de delegacions que es van presentar al projecte per part del nostre consistori i per part de la plataforma cubana C32 formada per veïns i veïnes de Premià de Mar. I per això hi serem, per responsabilitat política i per responsabilitat davant de tots els nostres veïns i veïnes.
1: La reunió de dissabte, en la qual participarà, com sentíem, la mateixa consellera de Territori, Sílvia Paneque, va transcendir dilluns passat quan l'alcalde de Premià de Mar i president del Consell Comarcal, Rafa Navarro, va anunciar justament que no tenia cap intenció d'acudir-hi per considerar-la propagandística i fins i tot una falta de respecte per tres raons. Que la pacificació de la carretera encara estigui per definir, va dir a l'Alma, que ara s'anunciïn els primers treballs de pacificació a Mataró, i en un àmbit molt diferent, que la Generalitat hagi desconvocat fins a dues vegades la Junta de Seguretat Comarcal. Ahir dimecres, la companyia Moventis emetia un avís segons el qual l'onada de calor podia causar afectacions en alguns serveis si els vehicles no es podien garantir unes condicions mínimes de confort per la temperatura. L'anunci va provocar la indignació de la plataforma Millorem-vos, que ja ahir mateix registrava una nova reclamació al Departament de Territori. L'entitat, que justament ahir denunciava públicament la manca de manteniment en molts autobusos, considera que en cap cas la solució a aquesta anomalia hagi de ser alterar les freqüències o suprimir expedicions. I recorda que aquesta circumstància climàtica, l'onada de calor, és cada cop més habitual i que, per tant, ja haurien d'existir protocols per afrontar-la. Més concretament, demanen a la Generalitat que informi si la reducció del servei ha estat autoritzada, si s'ha obert algun expedient informatiu a l'operadora i quines mesures s'adoptaran, que s'avaluï si la flota del Baix Maresme disposa de sistemes de climatització adequats i si el contracte de concessió no obliga l'operador a disposar de vehicles alternatius. Una nova eina de detecció del risc d'incendis desenvolupada pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, el CREAF, permet incorporar a altres indicadors que ja s'utilitzen el de la humitat de la vegetació forestal. I ara mateix, aquestes medicions assenyalen que les zones més seques de Catalunya es concentren al Vallès Oriental i Occidental, al Maresme, a la Selva, al Gironès i a la Garrotxa. A escala estatal destaquen la zona occidental d'Andalusia i Castella-La Manxa. En totes aquestes zones es detecta una humitat inferior al 100% i fins i tot del 80%, cosa que es considera estrès per sequera i que demana estar molt alerta. Des d'aquest juny, la Generalitat construeix un nou giratori que servirà per ordenar l'accés de vehicles des de l'Ella a la C32, obres que, d'alguna manera, marquen l'inici del conjunt d'obres i intervencions que s'han de fer els pròxims temps al llarg de tota la comarca amb les noves connexions a l'autopista. Segons informava ahir Televisió de Mataró, en el cas de l'Ella, aquest giratori de 50 metres de diàmetre servirà per regular la sortida de la C32 des de la carretera BP5002, un punt molt transitat i molt conflictiu, ja que sovint s'ha col·lapsat i ha generat fins i tot talls de trànsit a l'autopista i problemes de seguretat. Les obres s'han d'allargar uns 6 mesos i es faran en 4 fases i tenen un pressupost de prop d'un milió d'euros. La pàgina de Cultura d'avui ens porta a Vilassar de Dalt. Manel Ferrer.
3: L'ONG Baruma organitza aquest divendres la primera edició del Baruma Fest, un tardeo solidari que tindrà lloc a partir de 6:45 de la tarda al Parc de Can Rafar de Vilassar de Dalt. La iniciativa neix amb l'objectiu de recaptar fons per als projectes que l'entitat desenvolupa al Senegal i al mateix temps donar a conèixer la seva tasca. Baruma treballa des de fa anys en àmbits com la salut, l'educació i l'empoderament de les dones a la comuna de Dabo, on dona cobertura sanitària a prop de 1.800 infants i impulsa la reforma reforma d'escoles i desenvolupa projectes agrícoles liderats per dones. La responsable de comunicació de l'entitat, Judit Jiménez, explica que el Baruma Fest sorgeix de la necessitat de trobar noves vies de finançament.
4: Se'ns va ocórrer en una de les juntes, perquè nosaltres, clar, constantment hem d'estar pensant i intentant trobar fons i recursos per poder-nos sostenir, no? Perquè a part dels socis i dels ajuts que es puguin aconseguir d'entitats, ajuntaments i de cooperació, també necessitem sostenir-nos a nivell de trobar diners i recursos nosaltres.
3: El Baruma Fest s'allargarà fins a la mitjanit i inclourà les sessions dels DJs Marta, Edu i Mere i una actuació del col·lectiu senegalès Catacasa amb música i danses africanes, així com el servei de bar i sopar. Les entrades anticipades, que inclouen una consumició, tenen un preu de 10 euros i es poden adquirir a través de la plataforma Entràpolis.
1: Per últim, el temps, lleugera baixada de la temperatura. Avui i demà no hauríem d'arribar als 30 graus, amb mínimes de 26. Avui, cel bastant ennuvolat.
0: Premià Mèdia. Informació.
3: La presidenta de l'entitat Comerç Premià, Núria Vázquez, ha justificat a Premià Mèdia la participació de Premià de Mar a la Comerciada 2026, que tindrà lloc entre els dies 5 i 12 d'octubre. Com explicàvem, es tracta d'un esdeveniment que va néixer fa 4 anys a les comarques gironines, però al qual aquest any ja s'han adherit al voltant d'un centenar de poblacions de tot Catalunya. Durant una setmana, els municipis participants acolliran activitats lúdiques i de promoció, i tot plegat, com ha destacat Vázquez, s'acompanyarà de moltes accions publicitàries de les quals es beneficiaran els comerços participants. Per això i perquè, segons ella, serà una oportunitat per demostrar que el comerç és vida, ha animat els botiguers premianencs a sumar-s'hi.
5: Des de Comerç Premià creiem que és una gran oportunitat per demostrar que els nostres comerços són molt més que botigues. Són vida, són confiança i formen part de la identitat del nostre poble. Quan comprem el comerç local, estem apostant per un Premià més viu, més proper i amb més futur. Us animem a participar en les activitats de la Comerciada a tots els comerços del municipi.
3: La Comerciada va ser impulsada concretament per la FOEC, la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona, i el Maresme ha tingut el suport de la FAGEM. A l'espera que es conegui el programa concret a Premià de Mar, l'organització indica que contindrà des de tallers, actuacions musicals, cercaviles o sortejos, tot amb l'afany, diuen, de fer bategar als carrers. Qui s'hi vulgui apuntar o vulgui més informació pot escriure a Comerç Premià a info@comerçpremià.cat.
0: Premià Mèdia. Informació.
6: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
7: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
8: Ladies and gentlemen.
7: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
9: Jazz It.
7: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazz It.

0: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
0: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
2: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. Premià.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Avui ens acompanya Justo Molinero, fundador de Ràdio Teletaxi i una de les veus més reconeixibles de la Ràdio Popular a Catalunya. Aquesta setmana ha rebut el Premi Nacional de Comunicació, un reconeixement a més de 4 dècades de trajectòria connectant amb milers d'oients. Ha arribat a Catalunya des de Villanueva de Córdoba. Molinero va començar pràcticament des de zero fins a impulsar un projecte radiofònic que, amb els anys, s'ha acabat consolidant com una de les emissores més populars del país, una ràdio on la música, la veu de la gent i la realitat de les classes treballadores s'han fusionat a través de les zones. Justo Molinero, benvingut de nou a la ràdio.
2: Gràcies, moltes gràcies. Gràcies per convidar-me.
1: Per nosaltres és un plaer que estiguis avui amb nosaltres i hem d'anar a l'actualitat per començar per algun lloc, perquè 40 o 45 anys de trajectòria donen per molt. Què va sentir quan li van comunicar que li donarien aquest reconeixement, aquest Premi Nacional de Comunicació?
2: Bueno, em va fer molta il·lusió. Vaig pensar... Bueno, jo no pensava mai que em donarien aquest reconeixement, però sí, sí, estic molt agraït.
1: Està molt agraït. De fet, no és el primer gran reconeixement que li donen. De fet, fa mesos enrere també Mataró, la ciutat de Mataró, li va reconèixer també la seva presència, la seva trajectòria. Suposo que fa il·lusió, no?, i d'alguna manera certifica la feina ben feta.
2: Jo sóc fill de Mataró, vull dir, i em sento així i amb tot el reconeixement per tots els mataronins.
1: 45 anys de trajectòria donen per molt. Què li diu l'experiència de tot aquest temps dedicat a la comunicació a casa nostra, a Catalunya?
2: Clar, com que hem anat any rere any adaptant-nos a la situació i a tot el que surt, pues res, mires enrere i veus que sí, que ho has anat fent bé, perquè t'has anat adaptant als moments.
1: Recorda aquella trucada quan li van dir que li donaven aquest Premi Nacional de Comunicació? Com va ser aquell moment? Qui el va trucar?
2: Bueno, van trucar a la nostra secretària, la Sònia, que va ser la que li van dir, després ella m'ho va dir a mi, no m'ho creia, aquesta la veritat, no m'ho creia, no.
1: I com et vas preparar per aquell moment? Perquè estàs acostumadíssim a parlar en públic, però suposo que aquell moment també, i ho deies justament en el teu Parlament, acompanyat de moltíssima gent molt important del panorama català.
2: Sí, sí, bueno, em va fer molta il·lusió i fins i tot no m'ho creia, no?, que davant de tanta gent, jo que sóc un, bueno, nouvingut, doncs, bueno, pues allà, molt bé.
1: Parlaves de nouvingut, però el teu vincle, deies que ets fill de Mataró, també de Catalunya. Com recordes aquells orígens? Perquè aquests dies he estat mirant i escoltant moltes entrevistes que t'han fet, doncs, derivades d'aquest premi, d'aquest reconeixement, i no coneixia l'origen de Ràdio Teletaxi, i en principi l'origen va ser una necessitat, no?, vinculada als passatgers del taxi.
2: Sí, sí, sí. I, bueno, i com que Barcelona es preparava per la, o Catalunya per los mundials de futbol de l'any 82, vaig pensar, si fem aquí i tal, bueno, i aquesta va ser la idea, i així vam començar.
1: Que la idea era que la gent que anava als taxis i perdia objectes els poguessin trobar a través de les zones.
2: Claro, a través de l'emissora, això era important, i nosaltres poguéssim donar el nostre número i que la gent ens hi pogués trucar i demanar el taxi amb més facilitat.
1: Que bé. Com decideixes això? La idea era clara, però com decideixes crear de la ràdio doncs tot aquest món en el qual t'has envoltat durant tots aquests anys?
2: Bueno, estàs fent una cosa, penses que alguna altra cosa hauries de fer, i bueno, i així vas fent.
1: Vas fent i vas entrant en tot aquest món. A dia d'avui, parlar de ràdio i de ràdio en directe és gairebé un luxe, perquè ho parlàvem ara fora de micro, ha canviat moltíssim, no?, el panorama radiofònic de casa nostra, els ingressos, les inversions que s'hi fan i també les necessitats. No sé com Ràdio Teletaxi s'ha anat adaptant també a aquestes necessitats.
2: Sí, bueno, és difícil, és molt complicat, però bueno, ens hem anat adaptant. Gràcies a Déu que tenim clients que creuen en nosaltres i aquí estem. L'altre dia pensava en la Conxita, Automòbils Conxita, pues ser la primera, el primer client que vam tenir ja fa molts anys, i encara estem, encara estem nosaltres.
1: De fet, Justo, té una part molt creativa Ràdio Teletaxi, suposo que de tu ve una gran part, perquè és veritat que heu aconseguit crear com una gran família, teniu la loteria, feu concerts, heu arribat a fer teatre, feu programació en directe, feu moltíssimes coses, no? És a dir, que Ràdio Teletaxi és com el nexe d'unió de moltíssima activitat.
2: I de molta gent, sí, sí, sí, estem molt contents que sí, tenim un equip de companys molt bons I d'aquí pues, van sortir coses i no sé, a lo millor demà en surt una altra i també la fem.
1: Amb tot aquest temps, ara és veritat que fa un temps que ja no t'escoltem de manera regular, no? A les emissions de Ràdio Teletaxi, com portes aquesta retirada o retirada parcial de les zones?
2: Bueno, em costa, molts dies em costa, no? T'aixeques i ui, què fas, no? Però bueno, jo vaig cada dia a l'emissora, tinc molt bona relació amb tots els companys i allà estem, faig farques i bueno.
1: Bé. Que hem de parlar, després parlarem d'aquestes falques, perquè són també amb un to i amb una gràcia natural que durant molts anys han estat molt reconeixibles també per als oients. Tens família, fills, nets, nebots, que d'alguna manera sembla que agafaran el relleu de Ràdio Teletaxi?
2: Bueno, tinc, gràcies a Déu, l'Andrea, la meva filla, que s'encarrega, de fet ja s'està encarregant de la ràdio i la portarà i jo crec que anirà bé, també.
1: De fet, t'escoltava fa temps enrere amb l'Albert Om i deies, home, no sé cap a on tirarà Ràdio Teletaxi, si tindrà continuïtat quan jo ho acabi de deixar del tot. Ara sembla ser que això estaria garantit, si més no, els propers anys.
2: Sí, jo crec que sí, que la continuïtat de Ràdio Teletaxi pues, està garantida, sí.
1: I suposo que després de tants anys això fa il·lusió, no? Saber que el projecte que va néixer continuarà endavant.
2: Hombre, i tant, i anar a parlar amb clients, i què, i tal, pues no és res, continuar, i vinga, i tal, i bueno.
1: Ara que tu has conegut a moltíssima gent i has fet moltíssima ràdio i has anat a veure moltes emissores, com creus que està el panorama de la ràdio a casa nostra, a Catalunya, a dia d'avui?
2: Bueno, la ràdio ja fa, bueno, moltes vegades que se la van carregar. Quan va néixer la televisió ja deia tothom que li quedaven 3 dies a la ràdio. Sempre hi ha la gent aquesta que sap tant, però la ràdio continua i jo crec que la ràdio està viva i continuarà encara molt més, sí.
1: De fet, deia a la presentació que Ràdio Teletaxi està també una manera d'explicar la Catalunya a la immigració obrera, a la gent que va venir a treballar. De fet, Justo, ho has explicat molt bé, perquè justament tu i la teva família veu ser exemple d'això. Suposo que també teniu doncs, aquest guin cap a la societat, no? de ser una ràdio que acull.
2: I tant que sí, que és una ràdio d'acollida, sí, molt bé. I estem molt orgullosos, i estem molt bé, i la gent, sí, la sent com seva, que això és molt important, i aquí estem, sí.
1: Ens deies, aquests patrocinadors, aquesta gent que forma part de la casa, i el que sí que teniu és un gran grau de fidelitat, no? Perquè hi ha doncs, empreses, marques, autònoms que us han acompanyat des del primer dia, i a dia d'avui encara sonen per la Teletaxi.
2: Sí, bueno, aquesta fidelitat, això és molt important, i això te l'has d'anar guanyant, dia a dia. I estem molt contents, els nostres clients formen part del nostre tarannà, de la nostra empresa, i bueno, bé.
1: Que al final sou una gran família i, de fet, ho feu veure així als oients, no? Perquè qui escolti Ràdio Teletaxi són molt reconeixibles els noms, els cognoms, les cares dels locutors, i els oients els entenen com a part de la seva pròpia família. Com es treballa aquest vincle per aconseguir que això passi?
2: Bueno, això, pues mira, dient la veritat i parlant i dient el que creus en aquest moment, sí, hi ha molts clients, gent que truca, però un client, mira, si va un client que nosaltres anunciem, pues també forma part de nostra tarannà, de la nostra història. Jo crec que sí, que entre clients i oients i la ràdio, pues tot una pinya.
1: Al final feu una pinya molt gran i et deia que el fet de que aconseguiu fer gairebé ràdio en directe, no les 24 hores al dia, però sí en un gran gruix d'hores, suposo que és també una aposta forta en un moment en el qual la ràdio, com bé deies just abans, l'han condemnat moltes vegades. Vosaltres hi seguiu apostant i seguiu apostant capital perquè hi hagi ràdio que la gent se la senti seva i en directe.
2: I tant, nosaltres apostem per la ràdio sempre, bueno, por estar gairebé les 24 hores en directe, però menys un parell d'hores a la matinada, perquè la gent, i bueno, posa música, la gent està treballant o el que sigui, però bueno, estem sempre en directe, estem darrere dels nostres oients, los estimem, li agraïm molt que siguin amb nosaltres i aquí estem.
1: De fet, ho has dit, gairebé 2 o 3 hores al dia que no s'emet a la matinada, de 3 a 6 o de 2 a 5, em sembla, però la resta del dia hi ha programació contínua, inclús hi ha franges que hi ha 2 locutors. Per tant, l'aposta és forta, és ferma, i d'alguna manera crec que ara sou de les poques emissores, si no dir l'única de Catalunya, que té programació diària en directe totes les hores del dia.
2: És que nosaltres hi creiem amb els nostres companys i creiem als nostres oients i, per tant, aquí hi som. Creiem en nosaltres mateixos.
1: Aquests locutors que, de fet, escoltava alguns en altres moments, que també han fet entrevistes i parlaven també, i deien justo que més enllà d'un cap o d'un jefe per ells, ets la seva família de molts d'ells i molts han començat amb tu a la ràdio
2: sí.
1: i han après moltíssim. Són deixebles sí. una mica del que tu vas començar, no?
2: Sí, sí, sí. Bueno, això és bo, no? No tenim gent. Bueno, això és una família allà. Sí.
1: Uh-huh. Què són per tu el teu equip, la gent que treballa amb tu, que ha treballat durant tots aquests anys?
2: Bueno, som els meus companys, som els meus amics, som els meus necessaris. Vull dir, jo parlo cada dia amb ells i, bueno, hi ha molt bon rotllo. I si necessiten alguna cosa o volen comentar qualsevol cosa, doncs aquí estem.
1: Que bé. Justo, ara parlàvem d'aquest reconeixement, aquest Premi Nacional de Comunicació. Tu ho has dit moltes vegades, per tu Catalunya és casa teva, i així ho has sentit sempre, i quan ha fet falta t'hi has implicat amb la causa catalana.
2: I tant, i tant. I aquí estaré, m'implicaré i faré el que sigui. Aquesta és la meva terra. Aquesta terra em va donar la possibilitat de poder-me desenvolupar com persona i me l'estimo com meva, i aquí soc.
1: Uh-huh. Que això és un reconeixement molt gran i, de fet, també fas moltíssima gala de la comarca del Maresme de Mataró, que ho sents com a casa teva, i, de fet, els orígens de Ràdio Teletaxi estan molt lligats també amb la ciutat de Mataró, no?
2: I
1: és
2: tant,
1: a dir, que tu dius que
2: és
1: el quilòmetre zero del projecte.
2: Sí, sí, sí, aquí estem, el quilòmetre zero del projecte, uh-huh. és veritat.
1: Uh-huh.
2: Mataró és una ciutat molt eixerida i molt bé, jo me l'estimo molt i la seva gent.
1: Que bé. Amb tot plegat, aquesta vida dedicada a la ràdio, has hagut de renunciar a moltes coses, justo, i posar per davant la ràdio, o has sabut compaginar bé la teva vida personal, familiar, amb el negoci?
2: Sí, sí, això jo ho he fet bé, ho he compaginat bé, he estat en la ràdio, però he estat en la meva vida, i bueno, a la ràdio li dec tot. La meva dona la vaig conèixer per la ràdio. Mm-hmm. I vull dir, i així.
1: No sabia que us veu conèixer a la ràdio. Ella era oient o treballava a la ràdio? Com va ser aquesta unió?
2: Era oient.
1: Era oient.
2: I va venir un dia a l'emissora i ens van conèixer.
1: Home, doncs per tant sí que li deus tot a la tot, ràdio, tot. Perquè vas trobar també aquesta relació, aquesta persona, aquesta dona que t'ha acompanyat en el projecte, amb veu pròpia i amb caràcter propi també,
2: Sí, sí, i tant, i tant. Bonita, la Montse.
1: Total, sí, sí, sí, ha fet moltíssimes coses, és molt creativa també, i també doncs l'hem pogut escoltar i veure també en els programes, perquè justo estem parlant de ràdio, però és veritat que Ràdio Teletaxi ha fet televisió, ara esteu fent un avanç en tot el sistema digital de xarxes socials, és a dir, que no desateneu cap via que mantingui la continuïtat del projecte.
2: Clar, no, no, i volem estar aquí en l'oro cada dia, sí, sí, això és molt important, sí.
1: Mhm. Estem en un moment, i que d'alguna manera s'està reconeixent tota aquesta feina, creus que et queda encara alguna cosa per fer o alguna cosa per aportar més enllà que diguis això, ho hem de fer en el moment que toqui?
2: No, però com que estem a l'oro cada dia, doncs si surt alguna cosa que creu que tal, doncs nosaltres endavant, i si la tirarem i si la farem, i bueno, estem fent també concert amb artistes nostres que mai s'haguessin pogut pensar que vindrien per aquí a Barcelona a actuar i, bueno, i amb uh-huh. gran èxit.
1: Que bé, que això és brutal, aquests concerts que organitzeu arreu del territori català i la gent que respon perfectament a aquestes convocatòries, que hi participen, de la loteria, per exemple, és a dir, feu moltíssimes coses i teniu un públic molt fidel que us acompanya, i això suposo que és el que voldria qualsevol mitjà de comunicació, tenir un públic fidel que els acompanya allà on va.

0: noves tecnologies que puguin anar sortint, com la ràdio digital. Jo crec que la ràdio està garantida i la gent de la ràdio, vosaltres, els que feu la ràdio, lo aneu fent possible.
1: I hem de parlar i hem de fer èmfasi justament en això, en aquesta manera que durant tots aquests anys has fet aquesta publicitat, aquestes falques publicitàries, justo. Això, com va néixer i d'on va sortir aquesta idea tan característica dels anuncis que has fet durant tots aquests temps?
0: La idea va ser meva i va sortir així. Encaixava bé a la ràdio. I així continuem fent-lo, sí.
1: Que bé, a dia d'avui encara graves per això, falques publicitàries.
0: Sí, gairebé cada dia.
1: Déu meu. I t'ho demanen justament la gent, suposo, no? És a dir, que la faci el justo, eh?
0: Sí, que ho faci el justo, sí.
1: Que bé, que bé. Sí, sí. Quina és la cosa? Recordes alguna cosa que diguis, ostres, això em va costar molt fer la falca d'això i encaixar-ho, això? Algun producte, alguna empresa que diguessis aquí, ai, o no?
0: No, normalment no. Si no, ja no me'l proposen perquè saben que diria que no.
1: Clar, clar.
0: I, per tant, cap problema.
1: De fet, aquest any, Premià Mèdia, la nostra ràdio, fa 40 anys. No sé si ens voldries dedicar algun missatge o alguna cosa per dir-nos després d'aquesta trajectòria que gairebé en paral·lel hem anat visquent amb Ràdio Teletaxi.
0: Bueno, pues que la ràdio està viva, que portem molts anys, però encara falten molt més, que està envoltada de gran professional com tu, gent que lo fa possible cada dia, amb molta il·lusió, i això és l'important.
1: Doncs, Justo, gràcies per estar avui amb nosaltres, per compartir amb nosaltres aquesta estona, i de nou felicitats també per tots aquests reconeixements més que merescuts que estàs rebent en aquests anys.
0: Moltes gràcies a vosaltres, i aquí estic per lo que necessiteu, i vinga, endavant.
1: Gràcies.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: L'onada de calor que pateix el país aquesta setmana i que situa les previsions al Maresme en màximes de fins a 35 graus a la costa i 37 graus a l'interior i mínimes nocturnes sempre per sobre dels 25, l'activació avui del nivell 3 al Pla Alfa, la major part del Maresme, i la simultaneïtat d'incendis a diferents comarques catalanes ha aconsellat reforçar els dispositius de vigilància i prevenció i, en concret, l'ADF de Premià de Dalt, com també estan fent en altres sectors, ha activat un protocol de guàrdia diari fins a les 10 de la nit. Escoltem el cap de l'equip, Víctor Fernández, que afirma que el context actual demana aguditzar al màxim la resposta al més mínim indici de fum.
4: Últimament estem parlant dels incendis de sisena generació com el gran incendi forestal, però una de les preocupacions més grans que tenim és la simultaneïtat d'incendis per la quantitat de recursos que necessiten. I que tot just està entrant aquesta segona ola d'onada de calor, la qual que ens fa estar de guàrdia, fent vigilància forestal per qualsevol petita columna de fum que pugui sortir, atacar-la quan abans, quan encara és un conat. Això sempre remarquem molt a la mínima, trucar al 112. Estem tots els dies, matí, tarda i fins a les 10 del vespre aproximadament, de guàrdia. Sobretot a les tardes, que és quan més problemes, quan més incendis s'inicien per l'acumulació de temperatura.
3: L'ADF de Premià de Dalt disposa actualment de dos vehicles d'intervenció ràpida dotats d'una bomba autònoma i una càrrega d'aigua de 600 litres. Cada tarda l'equip de vigilància el conformen entre 5 i 6 voluntaris. A més, el dispositiu compta amb 4 càmeres de vigilància que envien les imatges al centre de control de Premià de Dalt.
4: Concretament, aquí a Premià de Dalt són dos vehicles de ràpida intervenció, són dos pick-ups amb un kit d'una motobomba pròpia, autònoma, amb 600 litres d'aigua, amb mànegues, llances i, evidentment, eines manuals. Acostumem a ser entre 5 i 6 voluntaris a la tarda, sobretot perquè és quan estadísticament hi ha més incendis, hi ha una acumulació de temperatura en el combustible i després també comença a bufar la marinada. Aquests són els factors que fan que estadísticament hi hagi més incendis cap a la tarda, inclús cap al tard, que no a primera hora del matí. Després hi ha tot el sistema de vigilància forestal de totes les càmeres. Les càmeres que tenim aquí, concretament a Premià de Dalt, tenim 4 càmeres enfocant al parc del Serra del Litoral, on aquestes, a part del nostre centre de control d'emergències aquí a Premià de Dalt, també les estan veient al control ADF, a Torreferrussa, i que tenen un horari de 10 a 9, a 9 de la nit, i quan no hi són ells, estan a agents rurals, o sigui, està sempre a les 24 hores operatiu. I aquests són una miqueta els dispositius que tenim a l'hora tant de prevenció com d'una ràpida actuació.
3: Ara mateix gairebé tot el Maresme es troba, com diem, en el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal, per la qual cosa queden suspeses totes les activitats amb risc d'incendi prèviament autoritzades i es prohibeix expressament encendre foc a tot tipus d'espais oberts, a les àrees de descans, a la xarxa de carreteres o zones recreatives, usa maquinària en una franja de 500 metres al voltant del bosc, el funcionament dels quals generi deflagració, espurnes o descàrregues elèctriques, l'ús de material pirotècnic o l'ús de bufadors, serres radials i similars a menys de 400 metres de terreny forestal. Divendres serà el dia que es preveu que hi haurà el perill màxim, després de molts dies consecutius de calor molt elevada i humitats molt baixes.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Nosaltres sempre l'encarem amb molt d'optimisme i amb molta alegria, també amb una càrrega de responsabilitat important, perquè crec que no hi ha cap festa major al nostre entorn que acumuli tants actes tan diferents en tan poc temps, en tan pocs quilòmetres quadrats, amb la qual cosa la logística es complica. La Comissió de Festes ha fet un gran treball, estem de celebració del 30 aniversari de Parelles i Premianencs. Creiem que a l'inici prefesta d'ahir doncs, també ens va generar molt bones vibracions, i el que esperem és això, que l'onada de calor atenui una miqueta i ens deixi gaudir de la festa com cal. No?
3: 30 anys que arriben els Pirates a Premià i que han convertit la nostra festa major en aquesta festa tan participativa i tan emocionant que tenim. Amb ganes de fer algunes coses per celebrar-ho, jo que han introduït algunes activitats noves, hem fet les banderoles noves amb els quatre gegants de la festa major, que ja feia temps que faltava la llumara i era com una cosa que havíem d'endreçar. Veureu doncs, aquesta nit el desembarcament, tindre en compte aquests 30 anys, espero que us agradi, i la veritat és que amb moltes ganes, amb molta il·lusió i molt feliços de tenir aquesta festa tan participativa. També recordar-vos que demà és el desembarcament petit i que també fan 10 anys.
2: Crec que hi ha hagut una comunió i una cohesió entre els esforços que es fan des de l'Ajuntament per generar els espais per poder treballar, i tothom empeny pel mateix camí, doncs els actes són millors, la implicació ciutadana és molt més gran, diguem que es respira millor ambient, i tot això doncs, ho acaba gaudint doncs, el veí i la veïna, que són els que han d'estar doncs, al carrer passant-ho bé a les festes. No?
3: Si no fos pels voluntaris i per les entitats que hi ha al darrere, i evidentment per l'equip de Cultura i Festes, tot aquest teixit social, entitats, persones, voluntaris que pensen, que proposen i que estan sempre al darrere, doncs no, ni a bon tros seria el que tenim. L'enlairada dels coets, dels 12 coets i el repic de campanes, que donen com el tret de sortida oficial de la festa major, tot i que des de fa ja bastants anys, en realitat comencem amb l'eufòria, que també és un acte que va començar així de manera espontània i ja s'ha consolidat.
4: Soc el que inaugura la festa major, encara que hi va haver lo de bòlit i tot això, però el dia de la festa comença avui. Jo vaig començar fa 31 anys, però abans es tiraven des del campanar. I va haver-hi un capellà que no li va agradar. Tots els regidors tiren un coet i ja està. I després la traca. 12, perquè són 12 campanades, és les 12 del migdia que comença oficialment la festa major.
2: Hi ha molts actes de la festa major que m'agraden molt, i evidentment no diré un per no desmereixer un altre, però jo, des de petit, m'ha fascinat el Festival de Focs Artificials. I des que tinc aquest càrrec, és el dia i és el moment en què puc tombar a la sorra de la platja de Llevant, mirar el cel i dir, que bonic és això.
0: Els escoltes.
5: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El Partit Socialista de Catalunya de Premià de Mar sí que assistirà a la trobada que convoca aquest dissabte el Departament de Territori amb els municipis de la comarca per posar-los al dia, segons diu la Generalitat, l'estat del conveni amb el Maresme, el Pla d'Actuacions de Mobilitat, que es va signar el desembre del 2025 vinculat a l'encomana de l'Estat i a l'arribada de 384 milions d'euros de Madrid. Ho anunciava per xarxes la portaveu al ple Luz Cánovas, que ho justificaven l'oportunitat de conèixer els detalls sobre l'execució d'actuacions, com la creació dels nous enllaços amb l'autopista o la pacificació de la Nacional 2 i que parlava de responsabilitat política i responsabilitat amb els veïns.
2: Aquest dissabte el nostre grup municipal assistirà al Tecnocampus de Mataró a la convocatòria del Departament de Territori, on assistirà la consellera Sílvia Paneque a explicar-nos el conveni del Maresme. Es tracta d'una reunió molt important perquè es donaran a conèixer aquelles línies d'actuació d'aquest conveni del Maresme que afecta sobretot a les sortides de la C32 o la pacificació de la Nacional 2, fets que afecten directament a tots els veïns i veïnes de Premià de Mar. Aquesta trobada és molt important perquè la Generalitat ha incorporat la majoria de delegacions que es van presentar al projecte per part del nostre consistori i per part de la plataforma cubana C32 formada per veïns i veïnes de Premià de Mar, amb actuacions molt importants com les referents al camí del mig. I per això hi serem, per responsabilitat política i per responsabilitat davant de tots els nostres veïns i veïnes. Creiem que és important saber quines són aquestes actuacions, com es matitzaran, com s'aplicaran, com s'executaran. Així que ja estarem aquest dissabte i us farem retorn de tot allò que es parli allà.
1: La reunió de dissabte, a la qual participarà, com sentíem, la mateixa consellera de Territori, Sílvia Paneque, va transcendir dilluns passat quan l'alcalde de Premià de Mar i president del Consell Comarcal, Rafa Navarro, va anunciar justament que no tenia cap intenció d'acudir a la invitació de la Generalitat per considerar-la propagandística i fins i tot una falta de respecte per tres raons: que la pacificació de la carretera encara estigui per definir a l'Alt Maresme, que ara s'anunciïn els primers treballs a Mataró i en un àmbit molt diferent que la Generalitat hagi desconvocat fins a dues vegades la Junta de Seguretat Comarcal. La reunió de dissabte s'ha convocat per 11:15 del matí al Centre de Congressos del Tecnocampus de Mataró i Maresme.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: La victòria dels premianencs en la tradicional batalla final ha posat punt i final a la Festa Major de Premià de Mar. L'edició d'enguany ha estat marcada per la commemoració dels 30 anys del desembarcament, l'acte central de la celebració que ha estrenat una posada en escena especial. Entre les novetats més destacades hi ha hagut l'estrena del Mitja Lluna, el nou vaixell pirata incorporat a l'espectacle després d'arribar des de la Festa Major de Granollers. El 30è aniversari de Pirates i Premianencs també s'ha commemorat amb una edició especial que ha recuperat personatges d'anys anteriors, ha incorporat castells a l'escenari i números de màgia creats per a l'ocasió. El programa també ha afegit els tradicionals llagostins amb xocolata que van exaurir les 500 racions posades a la venda i ha estrenat la dinàmica dels bàndols Premià en joc. Més enllà de les novetats, la Festa Major ha tornat a reunir milers de persones al voltant dels principals actes del calendari festiu i de les propostes organitzades per les entitats locals que durant la setmana han omplert els carrers i les places del municipi d'activitats culturals, esportives i també familiars. La Festa Major s'ha tancat aquest diumenge amb la recuperació simbòlica de la vila per part dels premianencs, el tradicional castell de focs d'artifici i la cantada d'havaneres amb barca de mitjana a la platja.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El CEMA té 150 persones amb afeccions relacionades amb la calor, en la que està la tercera onada de calor d'aquest estiu, segons Protecció Civil. El 62% han requerit l'activació d'una ambulància i s'ha traslladat la persona a un centre sanitari. El 38% restant els ha atès al servei del 061 Salut Respon. L'organisme de gestió d'emergències ha desactivat aquest dijous al matí la fase d'alerta del Procicat per calor intensa, tot i que es mantenen els avisos de calor nocturna en alguns sectors del país. En paral·lel, es manté activada l'alerta del Pla Infocat per l'elevat perill d'incendi després de 40 dies amb valors superiors als habituals per l'època. De fet, hi ha 107 municipis de 17 comarques que estan en nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi i 214 localitats de 24 comarques a nivell 3. I Unió de Pagesos alerta que la manca de productes fitosanitaris autoritzats posa en risc la producció d'arròs. El sindicat reclama a les administracions que impulsin noves eines de control i facilitin l'autorització de matèries actives per assegurar la viabilitat de les explotacions agràries. Reclama més eines. El sindicat alerta que la manca de productes autoritzats dificulta també el control de plagues. Rafael Verdiel és responsable estatal de l'arròs d'Unió d'Unió.
2: Tot el remedim, ens veiem obligats a produir una sèrie de varietats d'arrossos que no tenim provades aquí al Delta de l'Ebre, no les tenim testades, en uns rendiments baixos, en unes varietats que no sabem si s'adaptaran.
1: I mor un home de 63 anys mentre feia una ruta de senderisme a Fonts de Caldes, a Valls. Els fets van passar i la tarda la seva parella va avisar el 112 en veure que no tornava a casa a l'hora prevista. Poc després, els bombers el van localitzar al seu vehicle a l'aparcament de la residència i van iniciar una recerca. Va ser un corredor qui va alertar de la presència d'un cos en un camí de la zona. Catalunya trenca amb 18 anys de descensos de la natalitat el 2025 amb un augment del 0,8%. Un repunt que s'explica sobretot per l'augment de dones en edat fèrtil, ja que l'índex de fecunditat es manté a la baixa i marca un rècord de 1,08 fills per dona de mitjana. L'edat de la maternitat torna a augmentar i és de 32,8. Júlia, Sofia, Biel i Nil són els noms més posats als nadons el passat any 2025.
0: Notícies en xarxa. Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
3: El PSC de Premià de Mar sí que assistirà a la trobada que convoca aquest dissabte el Departament de Territori amb els municipis de la comarca per posar-los al dia de l'estat del conveni amb el Maresme, el pla d'actuacions de mobilitat vinculat a l'encomana de l'Estat i a l'arribada de 384 milions d'euros de Madrid. Ho anunciava ahir per xarxes la portaveu Luz Cánovas, que ho justificava en l'oportunitat de conèixer els detalls sobre l'execució d'actuacions com la creació dels enllaços amb l'autopista o la pacificació de la Nacional 2, i que parlava de responsabilitat política i responsabilitat amb els veïns.
4: Es tracta d'una reunió molt important perquè es donaran a conèixer aquelles línies d'actuació d'aquest conveni del Maresme que afecta sobretot a les sortides de la C32 o la pacificació de la Nacional 2, fets que afecten directament a tots els veïns i veïnes de Premià de Mar. Aquesta trobada és molt important perquè la Generalitat ha incorporat la majoria de delegacions que es van presentar al projecte per part del nostre consistori i per part de la plataforma cubana C32 formada per veïns i veïnes de Premià de Mar. I per això hi serem, per responsabilitat política i per responsabilitat davant de tots els nostres veïns i veïnes.
3: La reunió de dissabte, en la qual participarà, com sentíem, la mateixa consellera de Territori, Sílvia Paneque, va transcendir dilluns passat quan l'alcalde de Premià de Mar i president del Consell Comarcal, Rafa Navarro, va anunciar justament que no tenia cap intenció d'acudir-hi per considerar-la propagandística i fins i tot una falta de respecte per tres raons. Que la pacificació de la carretera encara estigui per definir, va dir a l'Alma Maresme, que ara s'anunciïn els primers treballs de pacificació a Mataró i en un àmbit molt diferent, que la Generalitat hagi desconvocat fins a dues vegades la Junta de Seguretat Comarcal. Ahir dimecres, la companyia Moventis emetia un avís segons el qual l'onada de calor podia causar afectacions en alguns serveis si els vehicles no es podien garantir unes condicions mínimes de confort per la temperatura. L'anunci va provocar la indignació de la plataforma Millorem-vos, que ja ahir mateix registrava una nova reclamació al Departament de Territori. L'entitat, que justament ahir denunciava públicament la manca de manteniment en molts autobusos, considera que en cap cas la solució a aquesta anomalia hagi de ser alterar les freqüències o suprimir expedicions. I recorda que aquesta circumstància climàtica, l'onada de calor, és cada cop més habitual i que, per tant, ja haurien d'existir protocols per afrontar-la. Més concretament, demanen a la Generalitat que informi si la reducció del servei ha estat autoritzada, si s'ha obert algun expedient informatiu a l'operadora i quines mesures s'adoptaran, que s'avaluï si la flota del Baix Maresme disposa de sistemes de climatització adequats i si el contracte de concessió no obliga l'operador a disposar de vehicles alternatius.
0: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa. Premià Mèdia. Informació.
5: Dimecres 15 de juliol, la companyia Moventis transmetia a través dels seus canals informatius un avís segons el qual la onada de calor d'aquests dies podia causar afectacions en alguns serveis si en alguns dels seus vehicles no es podia garantir unes condicions mínimes de confort per temperatura. L'anunci de la concessionària va provocar novament la indignació de la plataforma Millorem-vos Baix Maresme, que ja el mateix dia registrava una nova reclamació al Departament de Territori per exigir explicacions i mesures. L'entitat que justament aquests dies denunciava manca de manteniment en molts autobusos de Moventis que obliguen aquests dies els usuaris a viatjar en condicions d'asfíxia i calor extrema considera que en cap cas la solució a aquesta anomalia hagi de ser alterar les freqüències o suprimir expedicions i recorda que aquesta circumstància climàtica, l'onada de calor, és cada cop més habitual i que, per tant, ja haurien d'existir protocols per afrontar-la. Més concretament, en la reclamació que s'ha entrat a la Generalitat, se li demanen al Departament de Territori fins a 6 coses, que informi si la reducció del servei ha estat autoritzada, que indiqui quines obligacions contractuals té l'operador respecte a la prestació del servei durant episodis d'altes temperatures, que expliqui si s'ha obert algun expedient informatiu, que expliqui quines mesures s'adoptaran per garantir el servei als usuaris, que avaluï si la flota del Baix Maresme disposa del sistema de climatització adequat i si es fan les tasques de manteniment exigibles, que indiqui si el contracte de concessió obliga l'operador a disposar de vehicles de reserva o solucions alternatives com el lloguer o la contractació temporal d'autobús, i, finalment, que valori l'adopció de mesures correctores o, si s'escau, sancionadores si es conclou que no s'ha garantit adequadament la prestació del servei públic.
0: Premià Mèdia. Informació. Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
6: Sound the System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.
7: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb La Xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
8: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
9: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
8: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Doncs hem tret els gegants petits a la revolta, igual que els grans, completant el seguici també amb les peces infantils, per tal que els nens també n'hi puguin participar dins la festa. Novetats com el canvi de cabellets que s'ha fet per poder adaptar-los més a una imatge i que els nens el puguin portar, encara que siguin més grans, més petits.
2: Doncs a mi m'encanta, és xulíssima. Això de que estigui tematitzada és molt guai, m'agrada molt.
3: Bueno, és una cosa única, eh? No tens res igual a un altre lloc, eh? És el moment on tornen a lluitar els pirates contra els premianencs i on encara no està decidida la cosa.
4: Els premianencs lluitarem i ho recuperarem tot. Mira, l'Ernest, tot i ser premianenc, viu a Bèlgica i ja s'està oblidant una miqueta, però jo li estic tornant a recordar.
5: És el primer dia que vinc, bueno, jo sóc de Vilassar de Dalt i avui és el primer dia que vinc. L'any passat vam venir també el mateix dia i avui, pues, molt divertit. Als nens els agrada molt els gegants. I el tema del confeti, pues, és guai, ballen tots i bueno, ens ho passem bé.
2: Home, el desembarcament pirata jo crec que és un top i l'eufòria també.
6: No m'ho esperava perquè pensava que sabria més a xocolata, però amb la salsa la veritat és que està molt bona. Està molt bé, amb el pa sucadet, amb la salsa molt bé, molt bona.
7: Des que vam entrar en el ritme de festa major i de viure-la des de dins, doncs em van dir, és que el plat típic del dia 10 de juliol és llagosta amb xocolata, però clar, és molt cara, i les famílies menys pudents les fem amb llagostins. La que va recuperar el Joan Gómez Vilardell, que ja no hi és amb nosaltres, però està publicada, és un sofregit de ceba tomàquet, una miqueta de tomàquet, i a la picada li afegeixes una presa de xocolata, és un quadradet de xocolata, i aleshores allò li dona un gustet molt... No notes el gust de xocolata, però li dona la salsa un toc especial. Sí, clar, és un plat que fa festa major.
8: Ja estan cuinats, són els llagostins sense pelar... Vindran acompanyats una copa de vi, en el plat hi haurà salsa per sucar amb el pa que donarem. Bueno, al final farem un petit circuit perquè tothom pugui, amb ordre, demanar-ho tot.
9: El gust és sorprenent i ens ha agradat molt, la veritat.
10: Molt bons, molt bons, molt sucosos, molt bons, sí, sí, sí.
11: Estan boníssims, molt, molt bons i li sap molt bé el xocolata i molt calents, està al seu punt. M'agradaria tenir la recepta sencera.
0: Els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires. Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: Una nova eina de detecció del risc d'incendis desenvolupada pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, el CREAF, permet incorporar altres indicadors que ja s'utilitzen, el d'humitat de la vegetació forestal, i ara mateix aquestes medicions assenyalen que les zones més seques de Catalunya es concentren al Vallès Oriental i Occidental, al Maresme, a la Selva, al Gironès i a la Garrotxa. A escala estatal destaca la zona occidental d'Andalusia i Castella-La Manxa. En totes aquestes zones es destaca una humitat inferior al 100% i fins i tot del 80%, cosa que es considera estrès per sequera i que demana estar molt alerta. Segons explica el mateix CREAF, la humitat de la vegetació és un indicador que no se sol incloure en els models de predicció d'incendis perquè és difícil de calcular amb precisió, però si es combina amb altres paràmetres com la temperatura o les precipitacions, permet generar mapes de risc d'incendis més precisos. Justament un estudi liderat pel CREAF i publicat a la revista New Cytologist explora com incorporar aquest vector als models de risc per millorar-ne la prevenció i la gestió.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: volem parlar amb l'Albert Tubella, que és el nou gerent del Centre Esportiu Municipal i també del Club Natació Premià. Avui descobrim quins són els objectius amb els que arriba el nou càrrec i també si hi haurà conseqüències diferents o serà una gerència continuista. Albert, com estàs? Benvingut a la ràdio.
1: Hola, bon dia. Gràcies per convidar-me.
0: Ens fa il·lusió poder parlar amb el nou gerent d'aquest centre esportiu municipal. Com entomes tu aquest càrrec? Amb il·lusió, també?
1: Entomo molta il·lusió, amb molta responsabilitat, perquè, evidentment, suplir la persona que supleixo doncs és una responsabilitat, però molt il·lusionat, molt entusiasmat i amb moltes ganes de poder portar al Sem Premià, al Club Natació, com bé deies, i a la població de Premià, tot allò que pugui sortir de mi i del meu equip.
0: Uh-huh. Mai no és fàcil suplir a ningú, però menys una persona que hi ha dedicat pràcticament la seva vida, no? Li fèiem una darrera entrevista de comiat i ens explicava justament això, que el Joan Antoni Valera és una persona molt vinculada des dels inicis al club i, evidentment, doncs, no sé si fa respecte, si t'ho entomes amb pressió o des de
1: bueno,
0: la tranquil·litat.
1: Ja, respecte fa, perquè suplir una persona del bagatge del Joan Antoni no és fàcil, però jo he de dir que tinc el seu suport, tinc el seu assessorament, setmanalment estic en contacte amb ell, estem fent una transició el més continuista possible perquè jo tingui temps d'anar-me adaptant a la situació, i, evidentment, amb ganes de seguir amb una continuïtat i de no perdre el que ja som, que és més important, i de seguir millorant. Al final de la vida has de seguir millorant. Jo sóc un sèrgim creient de que o millores o empitjores, quedar-te com estàs no et quedes mai, i amb aquesta il·lusió afrontem el nou càrrec de fer que el SEM continuï sent una referència no només a nivell comarcal, sinó a nivell

0: o anar solucionant aquelles coses que el dia a dia van sorgint, com et deia, perquè el servei sigui el més eficient i eficaç possible.
1: Uh-huh. I quina situació t'has trobat ara que has arribat al centre esportiu municipal? Com defineixes aquesta primera presa de contacte?
0: Bueno, com et deia abans, jo pel que conec, per la meva experiència, el centre municipal de Premià és exemplar. Jo penso que la grella de serveis, les instal·lacions, el personal que tenim és envejable. És envejable, però la situació penso que és positiva, que és òptima, que la volem mantenir i millorar, com et deia ara, però ara per ara penso que som un referent i la meva tasca principal ara és mantenir el que estem mantenint en aquest període de transició que a poc es va acabant, i un cop acabem la transició, amb l'equip de treball que tenim, la instal·lació que disposem, amb el suport de l'Ajuntament i amb el suport d'altres institucions, segueix sent un referent i segueix sent un servei públic pels ciutadans de Premià de Mar, de Premià de Dalt, de qualsevol ciutadà de la comarca que vulgui comptar amb nosaltres, donar els serveis que ens requereixin.
1: Mm-hmm. Ens deies, Albert, si no millores, empitjores. Per tant, entenc que anirem a millorar. Per on passen els nous reptes, o quins reptes a curt plaç et poses per endavant?
0: El repte principal és seguir donant el servei que donem i millorar-lo. Al final, com et deia, tenim una grella molt competitiva en quant a serveis, d'activitats, de cursos, de classes dirigides, tenim una grella molt competitiva. L'hem d'anar actualitzant. Quan parlo de millorar vol dir que hem de fer una actualització constant del servei que donem, perquè el món de la gestió esportiva evoluciona molt ràpid. Constantment hi ha noves idees, constantment hi ha noves aportacions, constantment hi ha noves eines que tens que donar. Val? I, per altra banda, fer un manteniment de la instal·lació. La instal·lació ja té una certa edat, ja té una certa antiguitat, i per nosaltres, per mi, és fonamental anar fent un manteniment perquè estigui sempre en les màximes condicions que els nostres abonats mereixen.
1: I quins són els límits? Perquè imagino que també hi haurà limitacions, no? Que tampoc pots arribar i dir, ara farem piscines olímpiques.
0: No, el límit és el que tenim. Tenim una instal·lació, que és la que tenim, val? I el límit és millorar-la fins al punt d'aquesta actualització constant, anual, mensual, trimestral, digui-li com vulguis, per anar fent un manteniment, per anar fent innovacions, per anar millorant-la, val? Evidentment, no parlem d'una millora substancial, perquè evidentment no podem fer piscines olímpiques, no podem fer altres sales, no podem fer un pavelló, perquè no és la nostra feina, som un club de natació, i això el que és important és la làmina d'aigua, però bàsicament el límit serà aquell doncs, que puguem arribar sempre per donar el servei, com et deia, de satisfacció a lo que és la població.
1: Molt bé. Avui coneixent l'Albert Ovella, el nou gerent del Centre Esportiu Municipal i del Club Natació Premià. Albert, com s'afronta l'estiu? Perquè, evidentment, la piscina també és un bàsic per combatre la calor i, a més, amb tota l'activitat que hi ha. Ara, aquests mesos que ja comença aquesta primer onada de calor i ara ja també habituant-nos cap a aquests mesos de juny, juliol, agost.
0: S'enfronta amb molta il·lusió, amb molta responsabilitat, perquè sembla ser que la previsió de temperatures farà que les piscines siguin un lloc de refugi necessari per la població, amb la il·lusió de seguir aportant els nostres casals d'estiu, els nostres cursets intensius, la nostra activitat de dirigides. Estem preparant ja la instal·lació i ja estem en tot el procés de preparació de temporada d'estiu i l'afrontem amb la responsabilitat de que, evidentment, una piscina, i una piscina com la nostra, amb tota la instal·lació que suposa, amb els serveis que donem, és fonamental perquè la població de Premià pugui gaudir d'un estiu, ben a les platges, ben a la piscina, i quan vingui a la piscina estigui confortable, estigui ben atès, es senti ben tractat i trobi el que busca.
1: Mm-hmm. Hem parlat de millores d'aquest SEM, d'aquesta millora contínua. També hem parlat dels límits, no? Límits... que han de ser creïbles, evidentment. Però hi ha marge, també, de creixement? És a dir, al punt on estem ara, encara podem créixer més?
0: Jo crec que sí. Jo crec que podem donar un passet més, potser no un gran pas ara per ara, però un passet més per, amb els números que ens movem ara d'abonats i amb els números de gent que fa ús de la instal·lació, jo penso que ara ens plantegem un repte des, amb aquests números actuals que es deia ara, donar el servei que mereix. Val? I això ara per ara és un repte. Jo penso que la gent, a poc a poc, ens va fent confiança, tant si la població, les escoles, gent de poblacions colindants ens fa confiança, això fa que els números de gent que fa servei de la instal·lació són importants, i el repte aquest estiu passa per tothom que vingui a la instal·lació, tingui les condicions que busca, tingui el saber que necessita, i puguem respondre a aquesta responsabilitat i a aquest servei que volem donar.
1: No sé si els tens al cap, si poguéssim parlar de números, per tenir alguna xifra, no sé... En quin ventall d'abonats ens estem movent i per on passaria el repte?
0: Ens estem movent al voltant de 4.600 i escaig en aquest moment, dades de l'última setmana. Mm-hmm. Estem al voltant del 4.600 i escaig. La xifra de dir que està sent bastant constant. Bastant constant. Això el que ens pot portar és... ens portarà, sobretot, a estar molt pendents dels aforaments. Perquè entrem en un aforament que hem de respectar i legalment el respectarem. I,

0: Evidentment, amb aquest número d'abonats, més tota la gent que mitjançant tiqui puntual, mitjançant entrada puntual, vulgui accedir a la instal·lació, hem d'estar molt, molt, molt advertits i molt avisats que, evidentment, hi ha unes condicions de seguretat que no podem superar en cap moment. Llavors, en aquest moment, una de les tasques és com gestionem el fet de respectar, donant prioritat als nostres abonats, que per tant són fonamentals, respectar tota aquella persona de la població que encara no ho sigui i vulgui fer servei de la instal·lació, que no diguem que la cosa no se'ns n'hagi de marge.
1: Molt bé, fantàstic. I pel que fa al Club Natació Premià, què hem d'explicar, què podem explicar, com també en Tomàs doncs aquest encàrrec, no? Perquè pel que sabem, també ets una persona molt vinculada a la natació.
0: Sí, bueno, com he fet referència alguna vegada, el meu bagatge professional de principi és el món de la competició i el món de l'alta competició. Per mi, l'oportunitat de treballar amb la Natació Premià és un repte que, igual que el del CEM, doncs, m'agafo molt d'entusiasme. Jo penso que podem fer un pas, així si amb el CEM podem anar fent passos més controlats i passos més mesurats, jo penso que amb la Natació Premià hem de fer un pas important. I jo espero comptar amb el suport dels equips tècnics, de la Junta Directiva, que hi consto que la tinc, perquè el Premià una mica recuperi la imatge i recuperi el prestigi que ha tingut històricament dins la natació d'aquest país i d'aquest estat. No serà un procés curt, no és un procés immediat, perquè els processos de millora a nivell esportiu són processos, com la paraula indica, no són canvis. Jo penso que a poc hem iniciat ja un procés. L'equip de waterpolo l'any que ve continua a Primera Divisió Nacional, el qual ens situa com un dels clubs esportius de la població i de Catalunya privilegiat. Vull dir, estem parlant d'un equip de waterpolo que està entre els 16 millors de l'Estat, i això és un referent. Hem aconseguit mantenir la categoria, estem en aquest moment ja treballant per veure com queda l'equip, i perquè fa la natació també hem fet un pas endavant, tenim nadadors que aquest estiu ja van als campionats d'Espanya, tant de categories inferiors com el campionat d'Espanya absolut, i a poc penso que hem d'anar obligant-nos i exigint-nos el que et deia abans, no? Vull dir, si a nivell empresarial el no millorant fa pitjorar, a nivell esportiu, si no millores, automàticament empitjores. I estem en aquest procés també d'anar modificant estructures, anar implementant programes nous en base a tot aquell que ens fa confiança i que vulgui fer natació waterpolo amb nosaltres, i jo animo a qualsevol família, a qualsevol nen i nena de Premià que vulgui provar-ho, que vingui a conèixer-nos, doncs anar resituant el Premià on entenem que històricament mereix estar esportivament.
1: Certament en waterpolo aquests últims anys són immillorables, més enllà de la temporada esportiva, que puguis estar al grup capdavanter o lluitar pel títol, o fins i tot a vegades per un ascens a divisió d'honor, que semblava impensable, d'altres temporades que no siguin tan regulars, però acabes salvant la categoria. És cert que la feina feta els últims anys és meravellosa, és fantàstica, està, com deies, com un primer puntal a la primera categoria, a la primera nacional de waterpolo, és fantàstic. També pel que fa a la natació, estem veient com últimament també s'estan fent molts esforços i s'estan fent bones competicions, i ja no només competició, sinó també bona pràctica esportiva, no? Per això m'ha sorprès ara quan deies i seguir posant el Premià allà on mereix, no? Perquè últimament justament estaven molt contents per com anava la qüestió de natació.
0: Ja, passa que jo ja tinc una edat, i com et deia abans, jo, el meu origen és el món de la competició, i jo he conegut el Premià històricament. Val? I he conegut des que el Joan Antoni era entrenador del Premià, que és on ve la relació amb nosaltres, he tingut una relació amb entrenadors del Premià, he tingut una relació amb nadadors, i jo penso que ens podem exigir més. Jo penso que ens podem exigir més. Com a entitat esportiva, per la població que representem, per la gent que ens fa confiança, penso que hem de ser alguna més exigents amb nosaltres perquè fa portar el nom de Premià de Mar com a club a competicions on històricament sempre hem estat, val? Ara, per exemple, hem tingut 4 nedadors competint al circuit Mare Nostrum aquest cap de setmana a Barcelona, que és la competició de referència internacional que hi ha a Europa, però penso, repeteixo, que hem de ser més exigents perquè estic convençut que disposem de la matèria prima, de la instal·lació, de la matèria humana, per anar-nos exigint progressivament, temporada a temporada, millorar. Perquè, bàsicament, quan parlem d'esport, parlem de millorar sempre.
1: Molt bé. Hem anat a la vessant més tècnica, podríem dir, perquè l'Albert ens expliqui com ha començat aquesta aventura a la gerència. Quina petjada personal t'agradaria portar, Albert? Com t'agradaria que recordin també aquests anys al teu
0: mi,
1: pas?
0: A mi que em recordin com una persona que ha donat part de la seva vida a aquesta població i a aquesta empresa i a aquest club, que el que pugui implementar perduri amb el temps, perquè vol dir que estigui ben implementat, que hagi sigut útil i que ens hagi fet millorar. I bàsicament jo, als jocs on he estat, sempre m'agrairia que se me recordi una persona que ha treballat pel bé de tot l'equip, pel bé de l'empresa, pel bé de la població, i el dia que s'acabi, doncs, que puguin tenir un record de mi com a persona professional que ha fet la feina el millor que sabia, que és la meva intenció, i que ha portat aquell granet de sorra que qualsevol persona que passi el pugui deixar, perquè institucions com la Natació Premià o instal·lacions com el CEM Premià es perdonin amb el temps millorant dia a dia, any a any.
1: Mm-hmm. T'ho preguntava perquè a vegades, evidentment, entre aquests objectius a curt plaç, a llarg plaç, els típics excels millores, a vegades perdem de vista aquesta vessant humana, que em consta que la tens, pel que ens ha arribat també, i és evident també que quan estàs en un club familiar de tota la vida, on les relacions són de molts anys, hi ha també una calidesa humana que no s'ha de perdre, no? Per això d'aquí et preguntava per aquesta petjada, no? Perquè al final les relacions personals són el que forma part indispensable, no? del dia a dia,
0: sí, perquè,
1: del que és un club.
0: Sí, perquè per mi jo sóc el menys important. Per mi important són els esportistes, els entrenadors, els abonats, la gent que fa servei. Vull dir, la meva feina és que ells puguin treballar i que ells puguin disposar de la instal·lació amb la mesura i amb les condicions que ells volen. Vull dir, jo penso que al final hi ha diferents tipus de direcció, diferents tipus de lideratge, i jo sempre he optat per un lideratge de tu a tu, per anar amb la gent i sobretot posar-me al seu servei pel que tot allò que creguem conjuntament. Evidentment hi ha uns límits, evidentment al final s'han de prendre decisions, i aquesta és la meva feina, però penso que al final el treball en equip i el treball conjunt perquè tothom que treballa al centre i la gent que em fa servei siguin importants, per mi és part del camí i és un camí necessari.
1: Mm-hmm. Cada vegada som més conscients també de la importància d'efectivitat física, ja no parlo ni del club ni de l'alta competició, eh? Evidentment parlo ja de la població en general. Cada vegada som més conscients?
0: Jo crec que sí. Jo crec que socialment que som més conscients de la importància i de la necessitat. A mi el que em preocupa és de que moltes vegades veig persones, veig gent o escolto gent de que l'activitat física com a salut necessita una direcció. I necessita uns professionals que la controlin, que la dirigeixin i que una mica la planifiquin. Uh-huh. I jo tinc la sensació personal de que hi ha molta gent que fa esport perquè sap que és bo, però la fa amb un descontrol que a mi no m'acaba de fer el pes. Gent que, evidentment, doncs, es dedica a fer esport, es dedica a fer esport d'alta resistència o esport d'alta intensitat o d'alt impacte, sense aquest assessorament, sense aquest professional que pugui una mica marcar. Jo penso que socialment hi ha la consciència que l'esport és salut, és educació, és moltes coses, val? Però l'esport-salut, a mi tinc la sensació de que hi ha un boom de l'esport-salut, però hi ha molta gent que fa esport o que pretén fer esport-salut sense aquest recolzament o aquest assessorament de professionals. Uh-huh. I aquí és on jo reclamo que la gent acudeixi al CEM, acudeixi als centres per tenir aquest suport de que algun professional, perquè si no correm el risc de que deixi de ser salut.
1: Clar.
0: I això és un tema que socialment, pel que intueixo i pel que veig i pel que escolto, la gent es pensa que es pot ficar a qualsevol aplicació, es pot ficar a qualsevol pàgina web i automàticament té un programa per fer. I l'esport, perquè sigui salut, si volem que l'esport sigui salut, ha d'estar totalment controlat per professionals.
1: Doncs és una molt bona reflexió, Albert. A més a més, a posar en valor i reivindicar el paper dels professionals i després justament això, l'auge també de les xarxes socials, dels perfils més de salut, d'efectivitat física, no? Ara qualsevol sembla que si no fas una marató, potser no ets ningú.
0: Això me refereixo.
1: I potser es fa sense pràctica, sense entrenament i sense les consideracions oportunes que els professionals sí que et poden donar, no? I posem un exemple, com la marató, però poden ser moltes altres coses, no? Així que reivindiquem també aquesta figura i sobretot la importància que dèiem de cuidar el propi cos des de l'experiència, no?
0: Sí, ho veiem tots, no? Vull dir, constantment veu gent que quan acaba una marató té problemes de salut, o gent que se'n va fer triatlons, ara que es va triatlons, o gent que s'anirà al mar o als estanys o als llacs a nedar aigües obertes. Això és salut. Però només és salut si ho tens ben planificat, si ho tens ben comptabilitzat i si tens uns límits. I aquí és on reclamo jo que la gent, sisplau, recorregeixi a professionals que aquest país en té, i nosaltres en tenim aquí al CEM Premià, de molt experts, amb molta experiència, perquè si no correm el risc... Jo dic una frase que no vull exagerar, però Kilian Jornet n'hi ha un. Val? Vull dir, no podrem pretendre tots fer coses perquè ho veiem a les xarxes o perquè ho veiem per televisió o perquè ens ho expliquen. L'esport és salut. Salut i moltes altres coses, però que l'esport sigui salut, que és necessari, requereix un control de professionals indiscutiblement.
1: Molt bé. Doncs una primera presa de contacte satisfactòria amb l'Albert Tovella, el nou gerent del Centre Esportiu Municipal i del Club Natació Premià. Albert, ha sigut un plaer conèixer-te.
0: Encantat.
1: I les portes de la ràdio són obertes, evidentment, per estar en contacte i per poder explicar aquesta salut i tot el que tenim també a Premià. Així que moltíssimes gràcies per venir.
0: Jo, gràcies per convidar-me. I per acabar, m'agradaria convidar tota la població de Premià i la gent que ens escolta que encara no ens coneixin, que ens facin confiança, que ens vinguin a conèixer, que tenim unes instal·lacions, tenim un personal, tenim unes activitats que segur que qualsevol de les que tenim, que són moltes, encaixa amb el que es necessiten.
1: Invitació feta. Gràcies, Albert.
0: A vosaltres.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia, informació.
1: El portaveu de Ciutadans al ple, Josep Maria Cano, ha advertit a l'equip de govern que, malgrat que s'hagi trobat una empresa que es comprometi a fer les obres a la segona a Bressol dins els terminis i malgrat l'optimisme que exhibeixen, sempre s'ha de tenir un pla B, en al·lusió a les paraules de la regidora Elisenda Busquets a Premià Mèdia, que admetia que no existeix aquest pla alternatiu perquè no es contempla cap altre escenari que no sigui l'escola oberta l'1 de setembre. Segons Cano, hi ha variables que l'Ajuntament no controla, començant pel fet que estem parlant d'obres que es faran durant l'època més complicada de l'any en matèria de subministraments.
2: Això de que no plantegem un plan B no el trobo lògic, és a dir, són obres. No depèn de que el senyor alcalde faci l'obra o que jo faci l'obra o del meu esforç. Depèn de que hi hagi una empresa que acabi aquestes obres i ens ha donat la garantia o ens ha dit que ho acabarà, però hem de tenir un pla B, perquè sempre hi ha imprevistos. Sempre pot haver-hi alguna situació que compliqui les coses. Tenim present també que estem al mes d'agost. El tema d'obtenir materials o d'aconseguir coses es pot complicar, perquè el mes d'agost és el típic que moltes empreses fan vacances i estan sota mínims. Per tant, jo m'alegro que s'hagin reprès les obres, m'alegro que l'equip de govern sigui optimista i que aconseguirà que les obres estiguin al mes de setembre, però ells no poden garantir-ho. Ha de ser l'obra la que s'acabi i depèn d'altres variables que no es controlen o no controla l'Ajuntament.
1: Recordem que les obres de reforma del Voramar s'han reprès després que es rescindís el contracte amb la primera empresa adjudicatària que havia fet fallida i d'adjudicar de nou les obres a una altra empresa.
0: Premià Mèdia, informació.

0: Premià Mèdia. Informació. 7 medalles del gimnàs Avellaneda en el Campionat de Catalunya de Promoció Infantil celebrat el passat cap de setmana a Barcelona. Era la primera vegada que el grup de competidors es posava a prova i pujava a un tatami, una experiència que acaba, a més, amb tots ells al podi i amb un somriure de satisfacció de l'entrenador i encarregat del gimnàs, Toni Avellaneda.
1: Todos me han sorprendido, pero para bien. Era la primera vez que tocaban petos electrónicos. Que eso también es muy complicado. Y la verdad es que todos resolvieron muy bien y estaba desde fuera mirándolo y salían con bastante seguridad, que eso me gustó.
0: Van ser 2 ors, 1 plata i 4 bronzes, que se sumen també a les aconseguides al Campionat Català Júnior de fa un parell de setmanes, on l'Avellaneda va fer 1 or, 3 plates i 1 bronze.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: I'd been married long time ago.

0: The highest.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7. Us parla Mercè Roura. Els bombers donen per estabilitzar l'incendi d'aigua murcial al camp. L'extensió cremada és d'1,5 hectàrees, segons els agents rurals. I continuen treballant, això sí, 27 dotacions, 5 de les quals aèries. És el cinquè incendi originat a la zona des de diumenge. Se sospita que tots ells han estat provocats. I el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, insta el Tribunal Suprem a aplicar l'amnistia sense esperar altres tribunals. Rull ha afegit que no hi ha marge per a càlculs politico-judicials en l'aplicació de la llei.
3: Ara el que toca i el que és exigible en un estat de dret és que la cúpula judicial espanyola l'apliqui definitivament, sense més subterfugis i sense més demores. Insto, de fet, el Tribunal Suprem que abandoni la seva via de rebel·lia i apliqui immediatament, sense haver d'esperar d'altres tribunals espanyols, la llei d'amnistia de manera rotunda i plena.
2: I els alcaldes i alcaldesses del Berguedà rebutgen el Pla d'Energies Renovables, el Pla Ter, tal i com està redactat. Els 31 municipis hi presenten al·legacions, però alguns ajuntaments fins i tot posposen rebutjar-lo totalment i fer front comú amb altres comarques. Moisès Massanes és president del Consell Comarcal del Berguedà.
4: Nosaltres treballem amb dos escenaris. Un, que és negar la major, és a dir, comenceu de nou, i si això passa, doncs tot això ho podrem esmenar. I si no, si acaba passant, ostres, doncs que no sigui que no tenim res per treballar, perquè en alguns casos flagrants doncs no ho puguem aturar.
2: Els arquitectes alerten que la construcció de nous habitatges ha caigut un 40% a Barcelona el primer semestre de l'any. Una xifra que cau d'un 3% al conjunt de Catalunya. El col·legi també alerta que la producció residencial continua lluny de les necessitats actuals al país, que s'estima hauria de ser de 25.000 habitatges a l'any. L'entitat atribueix aquesta davallada a la falta de sòl disponible i la reserva del 30% d'habitatge protegit, tot i créixer un 5% respecte a l'any passat. La rehabilitació continua sent també l'assignatura pendent. I parlem de la Baixa Tordera, perquè registra una primera nidificació de gaig blau al Maresme. Així ho ha confirmat aquesta setmana l'Associació de Naturalistes del Montnegre i la Tordera. La reproducció ha tingut lloc en una de les caixes niu instal·lades per l'associació en el marc del projecte Nius pel Blau, que l'entitat impulsa des de 2021. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia. Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'últim en música. Acompanya'ns a Estrenes. Estrenes.

0: Premià Media Informatius. Joaquim Aguilar.
1: El PSC de Premià de Mar sí que assistirà a la trobada que convoca aquest dissabte el Departament de Territori amb els municipis de la comarca per posar-los al dia de l'estat del conveni amb el Maresme, el pla d'actuacions de mobilitat vinculat a l'encomana de l'estat i a l'arribada de 384 milions d'euros de Madrid. Ho anunciava ahir per xarxes la portaveu Luz Cánovas, que ho justificava en l'oportunitat de conèixer els detalls sobre l'execució d'actuacions com la creació dels enllaços amb l'autopista o la pacificació de la Nacional 2, i que parlava de responsabilitat política i responsabilitat amb els veïns.
2: Es tracta d'una reunió molt important perquè es donaran a conèixer aquelles línies d'actuació d'aquest conveni del Maresme que afecta sobretot a les sortides de la C32 o la pacificació de la Nacional 2, fets que afecten directament a tots els veïns i veïnes de Premià de Mar. Aquesta trobada és molt important perquè la Generalitat ha incorporat la majoria de delegacions que es van presentar al projecte per part del nostre consistori i per part de la plataforma cubana C32, formada per veïns i veïnes de Premià de Mar. I per això hi serem, per responsabilitat política i per responsabilitat davant de tots els nostres veïns i veïnes.
1: La reunió de dissabte, en la qual participarà, com sentíem, la mateixa consellera de Territori, Sílvia Paneque, va transcendir dilluns passat, quan l'alcalde de Premià de Mar i president del Consell Comarcal, Rafa Navarro, va anunciar, justament, que no tenia cap intenció d'acudir-hi, per considerar-la propagandística i fins i tot una falta de respecte, per tres raons. Que la pacificació de la carretera encara estigui per definir, va dir a l'Alma, que ara s'anuncien els primers treballs de pacificació a Mataró, i en un àmbit molt diferent, que la Generalitat hagi desconvocat fins a dues vegades la Junta de Seguretat Comarcal. Ahir dimecres, la companyia Moventis emetia un avís segons el qual l'onada de calor podia causar afectacions en alguns serveis si els vehicles no es podien garantir unes condicions mínimes de confort per la temperatura. L'anunci va provocar la indignació de la plataforma Millorem-vos, que ja ahir mateix registrava una nova reclamació al Departament de Territori. L'entitat, que justament ahir denunciava públicament la manca de manteniment en molts autobusos, considera que en cap cas la solució a aquesta anomalia hagi de ser alterar les freqüències o suprimir expedicions. I recorda que aquesta circumstància climàtica, l'onada de calor, és cada cop més habitual i que, per tant, ja haurien d'existir protocols per afrontar-la. Més concretament, demanen a la Generalitat que informi si la reducció del servei ha estat autoritzada, si s'ha obert algun expedient informatiu a l'operadora i quines mesures s'adoptaran, que s'avaluï si la flota del Baix Maresme disposa de sistemes de climatització adequats i si el contracte de concessió no obliga l'operador a disposar de vehicles alternatius. Una nova eina de detecció del risc d'incendis desenvolupada pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, el CREAF, permet incorporar a altres indicadors que ja s'utilitzen el de la humitat de la vegetació forestal. I ara mateix, aquestes medicions assenyalen que les zones més seques de Catalunya es concentren al Vallès Oriental i Occidental, al Maresme, a la Selva, al Gironès i a la Garrotxa. A escala estatal, destaquen la zona occidental d'Andalusia i Castella-La Manxa. En totes aquestes zones es detecta una humitat inferior al 100% i fins i tot del 80%, cosa que es considera estrès per sequera i que demana estar molt alerta. Des d'aquest juny, la Generalitat construeix un nou giratori que servirà per ordenar l'accés de vehicles des de l'Ella a la C32, obres que, d'alguna manera, marquen l'inici del conjunt d'obres i intervencions que s'han de fer els pròxims temps al llarg de tota la comarca amb les noves connexions a l'autopista. Segons informava ahir Televisió de Mataró, en el cas de l'Ella, aquest giratori de 50 metres de diàmetre servirà per regular la sortida a la C32 des de la carretera BP5002, un punt molt transitat i molt conflictiu, ja que sovint s'ha col·lapsat i ha generat fins i tot talls de trànsit a l'autopista i problemes de seguretat. Les obres s'han d'allargar uns 6 mesos i es faran en 4 fases i tenen un pressupost de prop d'1 milió d'euros. La pàgina de cultura d'avui ens porta a Vilassar de Dalt. Manel Ferrer.
3: L'ONG Baruma organitza aquest divendres la primera edició del Baruma Fest, un tardeo solidari que tindrà lloc a partir de 6:45 de la tarda al parc de Can Rafar de Vilassar de Dalt. La iniciativa neix amb l'objectiu de recaptar fons per als projectes que l'entitat desenvolupa al Senegal i al mateix temps donar a conèixer la seva tasca. Baruma treballa des de fa anys en àmbits com la salut, l'educació i l'empoderament de les dones a la comuna de Dabo, on dona cobertura sanitària a prop de 1.800 infants i impulsa la reforma d'escoles i desenvolupa projectes agrícoles liderats per dones. La responsable de comunicació de l'entitat, Judit Jiménez, explica que el Baruma Fest sorgeix de la necessitat de trobar noves vies de finançament.
4: Se'ns va ocórrer en una de les juntes, perquè nosaltres, clar, constantment hem d'estar pensant i intentant trobar fons i recursos per poder-nos sostenir, no? Perquè a part dels socis i dels ajuts que es puguin aconseguir d'entitats, ajuntaments i de cooperació, també necessitem sostenir-nos a nivell de trobar diners i recursos nosaltres.
3: El Baruma Fest s'allargarà fins a la mitjanit i inclourà les sessions dels DJs Marta, Edu i Mere i una actuació del col·lectiu senegalès Catacasa amb música i danses africanes, així com el servei de bar i sopar. Les entrades anticipades, que inclouen una consumició, tenen un preu de 10 euros i es poden adquirir a través de la plataforma Entràpolis.
1: Per últim, el temps, lleugera baixada de la temperatura. Avui i demà no hauríem d'arribar als 30 graus, amb mínimes de 26. Avui, cel bastant ennuvolat.
5: Premià Mèdia. 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
6: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
5: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

i Cowboys Catalans. Un altre cop en la vostra companyia. Cavalcant sobre les zones de l'FM Tots Country, el programa dedicat a la música que ens agrada escoltar i ballar. Un espai sense cap altra pretensió que la de passar una bona estona a tots plats. Una producció de Canal 20 Radio per a la xarxa de comunicació local. Aquest programa el fan possible l'armant a les vies tècniques. Thank you, company. I a veu de micro, traslladant els millors desitjos des de la ràdio fins tots vosaltres. Aquest que us parla, el Frank. Esperem que us ho passeu força bé amb la selecció que tenim preparada avui. Així que... Let's go, companys!

0: coast to coast.
1: Genial. Genial, senzillament. Aquest ha sigut el Tom Shepherd amb Border to Border. Ja veieu que per un bon countryman no hi ha fronteres que valguin, ni per l'amor ni per la música. Ara, si heu d'acomiadar-vos d'algú, de ben segur que cap adeu sonarà tan dolç com aquesta cançó. Aquí tenim l'Aaron Watson i el seu Kiss That Girl Goodbye. Un tema que ens explica que a la vida hi ha cops que toca dir adeu. I a vegades l'únic que pots fer és acomiadar-te, senzillament, tancar la porta i tirar endavant. Amb tota l'emoció que li posa ell, això sí.

Magnífic Aaron Watson. A vegades la vida és així. Toca dir adéu i mira endavant. Però tranquils, que ara toca parlar d'una cosa que ens agrada a tots. L'amor. I no un amor qualsevol, sinó aquell que et fa sentir que no hi ha ningú més al món. Atenció, perquè el Wynn Williams i el Kyle Frey han unit forces en aquesta cançó per dir-li a una noia que l'estimen tal i com és. No hi ha res més pur que això. Aquí teniu Like She Does.

I ara canviarem una mica de ritme. A vegades l'amor no és tan fàcil com ens pinten. Guaiteu, perquè aquesta cançó no és qualsevol cosa. És per a tots aquells que tenen algú lluny i l'únic que els queda és una foto. La interpreten dos genis del country. Per una banda tenim el Vince Gill, un artista que té més de 20 premis Grammy. Sí, sí, sí, has sentit bé, més de 20. I a l'altre, el Paul Frankill, una autèntica llegenda de la pedal steel guitar, que té aquell so característic que acompanya tantes cançons country. Quan dos monstres com aquests s'apleguen, la màgia està assegurada. Aquí teniu el seu Kissing Your Picture, It's So Cold.

El Ryan Bingham va néixer a Hobbs, Nou Mèxic, però la seva infància va ser una autèntica aventura. Va créixer viatjant per tot arreu de l'oest de Texas i per això se'l considera un texà de cap a peus. És un d'aquests que no pot parar quiet, un autèntic rodamont de la carretera que canta amb la veritat a la gola. I si ja és prou conegut com a cantant, a l'exitosa sèrie Yellowstone ens ha mostrat la seva versió com a intèrpret d'un autèntic cowboy. Amics, ara sí que toca seure i escoltar amb l'ànima. Aquesta cançó, South Side of Heaven, és una de les seves més estimades. És com una confessió. Ens explica d'on ve, dels dimonis que ha hagut d'enfrontar i com ha trobat el seu propi cosí de cel en el lloc més inesperat. Pugeu el volum i sentiu cada acord.

Anem de festa tot country amb Trick Pony i el seu One Night Like This. Aquest trio és un clàssic en el nostre programa perquè, a banda de bones cançons, es nota que s'ho passen de conya tocant. De fet, els seus concerts són coneguts per ser una autèntica festa on no hi ha ningú que es quedi quiet. Vinga, tothom de peu, perquè aquesta cançó és per gaudir d'una bona nit d'estiu.

0: TotCountry.cat, el portal del country a Catalunya. TotCountry.cat. Entra i troba la història de la música country, articles, biografies, country Catalan style, ràdios online, events i molt, molt més. I si vols, col·labora amb nosaltres a info@totcountry.cat. Gaudeix de la música que t'agrada escoltar i ballar. Ens veiem a totcountry.cat.
1: I fins aquí el programa d'avui. Gràcies, moltes gràcies a tots per haver estat a l'altra banda fent-nos companyia en aquest viatge pel cor de la música country. Recordeu que tornem cada setmana al mateix canal i a la mateixa hora amb més històries i més cançons que fan vibrar l'ànima. Si us heu perdut alguna cosa o voleu tornar a escoltar algun tema, ja ho sabeu. Tots els programes de Tot Country estan disponibles en streaming a la nostra pàgina web, a totcountry.cat. Ara sí, feu fort les brides, que toca tornar cap als camins. Fins la setmana vinent, companys! Ah, i sobretot, sigueu bons!
2: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
5: ¿Está aquí?
6: Claro que está aquí. Estará en el ático, jugando con su radio.
5: Tiene una aptitud muy particular con las radios.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: El PSC de Premià de Mar sí que assistirà a la trobada que convoca aquest dissabte el Departament de Territori amb els municipis de la comarca per posar-los al dia de l'estat del conveni amb el Maresme, el pla d'actuacions de mobilitat vinculat a l'encomana de l'estat i a l'arribada de 384 milions d'euros de Madrid. Ho anunciava ahir per xarxes la portaveu Luz Cánovas, que ho justificava en l'oportunitat de conèixer els detalls sobre l'execució d'actuacions com la creació dels enllaços amb l'autopista o la pacificació de la Nacional 2, i que parlava de responsabilitat política i responsabilitat amb els veïns.
2: Es tracta d'una reunió molt important perquè es donaran a conèixer aquelles línies d'actuació d'aquest conveni del Maresme que afecta sobretot a les sortides de la C32 o la pacificació de la Nacional 2, fets que afecten directament a tots els veïns i veïnes de Premià de Mar. Aquesta trobada és molt important perquè la Generalitat ha incorporat la majoria de delegacions que es van presentar al projecte per part del nostre consistori i per part de la plataforma cubana C32, formada per veïns i veïnes de Premià de Mar. I per això hi serem, per responsabilitat política i per responsabilitat davant de tots els nostres veïns i veïnes.
1: La reunió de dissabte, en la qual participarà, com sentíem, la mateixa consellera de Territori, Sílvia Paneque, va transcendir dilluns passat, quan l'alcalde de Premià de Mar i president del Consell Comarcal, Rafa Navarro, va anunciar, justament, que no tenia cap intenció d'acudir-hi, per considerar-la propagandística i fins i tot una falta de respecte, per tres raons. Que la pacificació de la carretera encara estigui per definir, va dir a l'Alma, que ara s'anunciïn els primers treballs de pacificació a Mataró, i en un àmbit molt diferent, que la Generalitat hagi desconvocat fins a dues vegades la Junta de Seguretat Comarcal. Ahir dimecres, la companyia Moventis emetia un avís segons el qual l'onada de calor podia causar afectacions en alguns serveis si els vehicles no es podien garantir unes condicions mínimes de confort per la temperatura. L'anunci va provocar la indignació de la plataforma Millorem-vos, que ja ahir mateix registrava una nova reclamació al Departament de Territori. L'entitat, que justament ahir denunciava públicament la manca de manteniment en molts autobusos, considera que en cap cas la solució a aquesta anomalia hagi de ser alterar les freqüències o suprimir expedicions. I recorda que aquesta circumstància climàtica, l'onada de calor, és cada cop més habitual i que, per tant, ja haurien d'existir protocols per afrontar-la. Més concretament, demanen a la Generalitat que informi si la reducció del servei ha estat autoritzada, si s'ha obert algun expedient informatiu a l'operadora i quines mesures s'adoptaran, que s'avaluï si la flota del Baix Maresme disposa de sistemes de climatització adequats i si el contracte de concessió no obliga l'operador a disposar de vehicles alternatius. Una nova eina de detecció del risc d'incendis desenvolupada pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, el CREAF, permet incorporar a altres indicadors que ja s'utilitzen el de la humitat de la vegetació forestal. I ara mateix, aquestes medicions assenyalen que les zones més seques de Catalunya es concentren al Vallès Oriental i Occidental, al Maresme, a la Selva, al Gironès i a la Garrotxa. A escala estatal, destaquen la zona occidental d'Andalusia i Castella-La Manxa. En totes aquestes zones es detecta una humitat inferior al 100% i fins i tot del 80%, cosa que es considera estrès per sequera i que demana estar molt alerta. Des d'aquest juny, la Generalitat construeix un nou giratori que servirà per ordenar l'accés de vehicles des de l'Ella a la C32, obres que, d'alguna manera, marquen l'inici del conjunt d'obres i intervencions que s'han de fer els pròxims temps al llarg de tota la comarca amb les noves connexions a l'autopista. Segons informava ahir Televisió de Mataró, en el cas de l'Ella, aquest giratori de 50 metres de diàmetre servirà per regular la sortida a la C32 des de la carretera BP5002, un punt molt transitat i molt conflictiu, ja que sovint s'ha col·lapsat i ha generat fins i tot talls de trànsit a l'autopista i problemes de seguretat. Les obres s'han d'allargar uns 6 mesos i es faran en 4 fases i tenen un pressupost de prop d'un milió d'euros. La pàgina de cultura d'avui ens porta a Vilassar de Dalt. Manel Ferrer.
3: L'ONG Baruma organitza aquest divendres la primera edició del Baruma Fest, un tardeo solidari que tindrà lloc a partir de 6:45 de la tarda al parc de Can Rafar de Vilassar de Dalt. La iniciativa neix amb l'objectiu de recaptar fons per als projectes que l'entitat desenvolupa al Senegal i al mateix temps donar a conèixer la seva tasca. Baruma treballa des de fa anys en àmbits com la salut, l'educació i l'empoderament de les dones a la comuna de Dabo, on dona cobertura sanitària a prop de 1.800 infants i impulsa la reforma d'escoles i desenvolupa projectes agrícoles liderats per dones. La responsable de comunicació de l'entitat, Judith Jiménez, explica que el Baruma Fest sorgeix de la necessitat de trobar noves vies de finançament.
4: Se'ns va ocórrer en una de les juntes perquè nosaltres, clar, constantment hem d'estar pensant i intentant trobar fons i recursos per poder-nos sostenir, no? Perquè a part dels socis i dels ajuts que es puguin aconseguir d'entitats, ajuntaments i de cooperació, també necessitem sostenir-nos a nivell de trobar diners i recursos nosaltres.
3: El Baruma Fest s'allargarà fins a la mitjanit i inclourà les sessions dels DJs Marta, Edu i Mere i una actuació del col·lectiu senegalès Catacasa amb música i danses africanes, així com el servei de bar i sopar. Les entrades anticipades que inclouen una consumició tenen un preu de 10 euros i es poden adquirir a través de la plataforma Entràpolis.
1: Per últim, el temps, lleugera baixada de la temperatura. Avui i demà no hauríem d'arribar als 30 graus, amb mínimes de 26. Avui, cel bastant ennuvolat.
0: Premià Mèdia. Informació.
3: Nou comunicat de protesta de la plataforma Millorem Bus Baix Maresme després del tancat i processat del recull d'incidències dels últims 3 mesos, abril, maig i juny, un informe que l'entitat elabora a partir de les comunicacions als mateixos usuaris de les línies de bus interurbà que uneixen Premià de Mar, Premià de Dalt, Vilassar de Dalt i Cabrils amb Barcelona. Segons aquest informe, es mantenen o s'incrementen les situacions anòmales, vehicles plens, retards, usuaris que es queden a la parada i a tot plegat s'hi suma ara una altra circumstància recurrent: les avaries dels sistemes de climatització dels cotxes i la inacció de la companyia, cosa que obliga en molts casos, diuen, desenes de persones a viatjar amuntegades i dretes al passadís, amb condicions d'asfíxia i calor extrema. A la vista de tot el que recull en l'informe, la plataforma assegura que el servei no ha millorat absolutament gens des del mes de gener, quan es va sistematitzar aquests reculls d'incidències, malgrat que s'hagin tramès des d'aleshores fins a 48 reclamacions formals a la Generalitat. Segons ens diu el portaveu Pedro Hernández, moltes d'aquestes reclamacions han obtingut respostes a diferents nivells, però cap d'elles no ha desembocat en solucions concretes, cosa que porta l'entitat a sospitar que no existeix cap protocol que faci que les denúncies es tradueixin ni en requeriments ni en sancions de la Generalitat a la concessionària. Per tot plegat, Millorem Bus insisteix a reclamar un pla de xoc immediat que, d'entrada, suposi la substitució dels autobusos curts per cotxes articulats i que s'obligui la concessionària Moventis a reparar els aparells d'aire condicionat. Tot això passa poc després que la Generalitat anunciés precisament un nou pla de xoc per introduir millores en les línies interurbanes de bus de tot el país. Pla de xoc pressupostat amb 21 milions d'euros. Des d'aleshores no s'ha tingut més notícia de les mesures concretes que s'aplicaran ni com es distribuirà la inversió, però el Departament de Territori va donar a entendre que les millores es començarien a notar passat l'estiu.
0: Premià Mèdia. Informació.
5: Estàs escoltant?
6: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

0: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
1: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Premià Mèdia. Informació.
3: L'Ajuntament espera tenir aviat del tot definit el règim d'accés i pas de vehicles pel tram del carrer Jacint Verdaguer entre Doctor Fleming i carrer de la Plaça. I així mateix també s'estan acabant d'estudiar els mètodes de control i el règim sancionador per als cotxes que incompleixin la normativa. Es dona el cas que es va instal·lar un gran tòtem informatiu a la cruïlla entre Fleming i Verdaguer, que per un costat senyalitzava l'entrada al centre comercial i per l'altre exhibia un gran avís alertant de multes de 200 euros i càmeres de seguretat, presumiblement multes per l'accés indegut al carrer i càmeres per identificar els cotxes. Aquest avís va ser tapat poca estona després que s'instal·lés el tòtem, però algú hi va fer fotos que han corregut per xarxes socials, on molts veïns s'han preguntat pel sentit d'aquesta advertència. Des de l'Ajuntament ens diuen, però, que en la mesura que el sistema que s'adoptarà no s'ha tancat del tot, de moment, s'ha preferit tapar el tòtem i la informació, i ens asseguren que ben aviat s'haurà determinat el model d'accés a la via i les restriccions, molt probablement, es limitarà a veïns i càrrega i descàrrega, i així mateix les possibles sancions a qui se salti la restricció. En paral·lel, s'haurà de desplegar la senyalització viària corresponent.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
3: Primer dia de festa major i la Biblioteca Martí Rosselló ens obre les portes per jugar a jocs de taula. Primera jocteca pirata i avui coneixem com s'ho passen les famílies.
4: Hem jugat a Pesky Island, és un joc que no coneixíem. La veritat és que a casa no tenim cap joc de taula de temàtica pirata i per això també hem vingut, per descobrir nous jocs. I la veritat que és un joc de 3 a 6 anys, superfàcil, molt amè per nens petits de 3-4 anys i ha sigut ideal passar aquest matí aquí.
5: És el Bermuda Pirates i està molt bé. La veritat és que és molt fàcil d'aprendre perquè el manual són 2 pàgines i el nen, bueno, és molt fàcil perquè que juguin nens. Ja està, és a partir de 6 anys, em sembla, i ell té 6 i mig i de moment li agrada.
6: Anis Bonis, no sé quin joc és. Per mi és nou. És un joc nou que ens ha donat el d'allò, si no havíem jugat mai, i de moment primer hem llegit les instruccions que ja t'hi passes un quart d'hora, si les entens.
7: El Pirata Attack. Hi ha com 4 colors amb 4 vaixells i cada vaixell té un color, llavors hem d'intentar que segons les cartes que et surtin aconsegueixis fer el vaixell del color que vulguis. Jo l'acabo d'aprendre avui.
4: Vam veure a través del programa de Festa Major doncs, que hi havia aquesta opció de jocs per nens i com que fa tanta calor i també per fer un pla diferent a la platja, doncs, què millor que venir aquí amb un espai que climàticament doncs, pots estar a gust i poder jugar i descobrir jocs nous que normalment no tenim a casa.
6: Tenim 2 nets i hem aprofitat que és Festa Major i els tenim aquí i venim a jugar perquè ens agraden molt els jocs de taula.
5: Jo a la família ja estic intentant ficar una miqueta, però jo sí que soc molt, molt jugant perquè pràcticament tots els divendres tinc un grup aquí a Premià que anem a jugar i dissabtes també, de vegades. O sigui, fem un o dos dies a la setmana.
8: Elles no sabien jugar, ja volíem ensenyar-los perquè nosaltres sí sabíem jugar i no volíem llegir directament les instruccions.
4: Intentem inculcar doncs, hàbits doncs, fora de tot el digital, perquè bueno, estem en un món on es premia el tema de la pantalla. Doncs creiem que el recurs t'has de venir a la biblioteca o de tenir llibres a casa o dels jocs on tota la família hi participi, doncs és un molt bon al·licient doncs, perquè no tinguin com aquesta necessitat de recórrer doncs, a lo fàcil, que és mirar la televisió o mirar el mòbil.
8: Perquè és molt tranquil, hi ha més companys.
6: Sí, ens agrada molt. Tots 4 juguem, en tenim a casa i juguem molt.
5: Intentem que el nen comenci a jugar una miqueta, treure una mica el que siguin dispositius mòbils i tele i tot això, i a casa ja ho estem intentant a poc a poc, però bueno, vam veure la iniciativa aquesta i res, vam mirar de programar l'horari per venir.
6: La qüestió és distreure els crios, que us ho passin bé.
9: Els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia, informació.
1: Les demandes d'alguns grups municipals que s'obrin aquest estiu mateix als contenidors de brossa ha fet que el grup d'En Comú Podem expressi la seva preocupació que el debat al voltant d'aquest servei pugui centrar-se exclusivament en l'obertura o no dels contenidors i no s'afronti el que a criteri d'aquest partit és el més important, que els contenidors funcionin i que, en general, funcioni també el servei que dispensa l'empresa concessionària. Escoltem el regidor Enric Pons, que afirma que ara el que toca és que es presentin els resultats de l'auditoria externa que s'ha estat fent i a partir d'aquí es faci d'una vegada un dimensionament adequat del sistema. Dimensionament que després hauria de servir per escometre la nova adjudicació del servei. Com ja havia fet amb anterioritat, el portaveu Comú expressa d'altra banda la sospita que la fórmula de contenidors oberts i ús opcional de les targetes, com defensa el govern, podria tenir un rerefons electoralista.
2: Preocupats perquè creiem que el debat s'està centrant molt en si el contenidor està obert i tancat. Plantejar la possible decisió en els propers mesos que la identificació per targeta sigui opcional, la veig una mesura una miqueta electoralista. Jo entenc que el debat, entenem que el debat hauria de ser 1. Hem d'aconseguir que els contenidors funcionin. Per tant, hem d'escollir un millor contenidor. Sembla que sí, va haver una decisió tècnica que va ser errònia i ens hem equivocat de contenidors. Com ho resolem? Preparar-nos per fer una licitació millor. La desera licitació, entre altres coses, infradimensionava les necessitats de premiar. Hem de tenir major control a l'empresa i fer-li responsable no només de la recollida de contenidors, sinó de la neteja del voltant. I després hem de buscar solucions, espais on acostuma a haver-hi moltes bosses fora i d'altres elements. I per últim, doncs sí, estem pendents de rebre l'informe d'auditoria del servei i a partir d'aquí que l'equip de govern ens presenti un pla d'acció de millora.
1: Pons es va exclamar d'altra banda que el regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès, hagués manifestat per primer cop de forma honesta, en paraules seves, la seva visió i les seves explicacions sobre la problemàtica amb una resposta al Partit Socialista a Instagram, on el PSC justament instava el govern a obrir els contenidors.
2: I per altra banda també valorar una cosa que es veu fer ressò vosaltres a Premià Mèdia, i és la conversa que va tenir la compte d'Instagram del PSC i el senyor Pep Ripollès. Jo crec que és la primera vegada que el senyor Pep Ripollès comparteix de manera més honesta la situació del que es va trobar i del que ha passat aquests anys a l'Ajuntament.
0: Premià Mèdia, informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. 5 dotacions dels bombers romandran aquesta nit a Sant Quirze Safaja, després que vespre s'hagi donat per controlar l'incendi que cremava des d'ahir. Es permet l'accés a les zones confinades ahir, excepte a un centre assistencial. Al llarg del dia s'ha treballat per tancar tot el perímetre amb línies d'aigua i controlar els focus secundaris encara actius al flanc dret. A partir de les 9 d'aquesta nit, el dispositiu que avui encara ha sentit una trentena de dotacions s'ha reduït. El foc ha calcinat 97 hectàrees de massa forestal, 37 de les quals dins l'espai peny dels Cingles de Bertí, segons l'últim balanç dels agents rurals. I Protecció Civil ha desactivat la fase d'alerta del pla Procicat per calor intensa, tot i que es mantenen els avisos per calor nocturna en alguns sectors del país. El SEM ha atès 150 persones amb afectacions relacionades amb la calor, en la que ha estat aquesta tercera onada de calor de l'estiu. El 62% dels casos ha requerit el trasllat de la persona al centre sanitari. Es manté activada, però, l'alerta del pla Infocat per l'elevat perill d'incendi forestal. Hi ha 107 municipis de 17 comarques que estan a nivell 4 del Pla Alfa. Més qüestions. Unes 150 persones han manifestat aquest vespre a Sabadell per reclamar l'aplicació de l'amnistia als membres del CDR acusats de l'operació Judas, després, precisament, del pronunciament avui del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El col·lectiu s'ha reunit amb representants d'Alerta Solidària, que ha exigit a l'Audiència Nacional que arxivi immediatament la causa oberta contra aquests 12 CDR, 4 dels quals són de Sabadell. Escoltem Martí Majoral, el portaveu de l'entitat, en declaracions a la xarxa.
2: Contenim una mica l'alegria perquè, si bé és un pas endavant, és un fet positiu haver aconseguit aquesta victòria en aquesta jurisdicció europea, per nosaltres l'alegria és continguda perquè al final és un tribunal espanyol, l'Audiència Nacional, qui haurà de dir quan i com aconsegueix aquesta amnistia. Quan i com, ho dic perquè, veient els precedents, ells no tenen cap mena de pressa. Allargar el patiment dels encausats i les seves famílies forma part del seu macabre joc.
1: L'Observatori contra la LGTBI-fòbia ha registrat 170 incidències des de principis d'any i fins al 16 de juliol. Del total, i segons l'entitat, la via pública continua sent l'àmbit on es produeixen més situacions, amb 35 casos. El segueix l'àmbit laboral i també internet i les xarxes socials. Darrer apunt sobre el Primavera Sound, que xifra l'impacte econòmic de l'edició del 2026 amb 344 milions, una xifra que supera en 5 milions d'euros la de l'any passat. És tot, molt bona nit i fins demà.
0: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
3: El PSC de Premià de Mar sí que assistirà a la trobada que convoca aquest dissabte el Departament de Territori amb els municipis de la comarca per posar-los al dia de l'estat del conveni amb el Maresme, el pla d'actuacions de mobilitat vinculat a l'encomana de l'estat i a l'arribada de 384 milions d'euros de Madrid. Ho anunciava ahir per xarxes la portaveu Luz Cánovas, que ho justificava en l'oportunitat de conèixer els detalls sobre l'execució d'actuacions com la creació dels enllaços amb l'autopista o la pacificació de la Nacional 2, i que parlava de responsabilitat política i responsabilitat amb els veïns.
4: Es tracta d'una reunió molt important perquè es donaran a conèixer aquelles línies d'actuació d'aquest conveni del Maresme que afecta sobretot a les sortides de la C32 o la pacificació de la Nacional 2, fets que afecten directament a tots els veïns i veïnes de Premià de Mar. Aquesta trobada és molt important perquè la Generalitat ha incorporat la majoria de delegacions que es van presentar al projecte per part del nostre consistori i per part de la plataforma cubana C32, formada per veïns i veïnes de Premià de Mar. I per això hi serem, per responsabilitat política i per responsabilitat davant de tots els nostres veïns i veïnes.
3: La reunió de dissabte, en la qual participarà, com sentíem, la mateixa consellera de Territori, Sílvia Paneque, va transcendir dilluns passat, quan l'alcalde de Premià de Mar i president del Consell Comarcal, Rafa Navarro, va anunciar, justament, que no tenia cap intenció d'acudir-hi, per considerar-la propagandística i fins i tot una falta de respecte, per tres raons. Que la pacificació de la carretera encara estigui per definir, va dir a l'Alma, que ara s'anunciïn els primers treballs de pacificació a Mataró, i en un àmbit molt diferent, que la Generalitat hagi desconvocat fins a dues vegades la Junta de Seguretat Comarcal. Ahir dimecres, la companyia Moventis emetia un avís segons el qual l'onada de calor podia causar afectacions en alguns serveis si els vehicles no es podien garantir unes condicions mínimes de confort per la temperatura. L'anunci va provocar la indignació de la plataforma Millorem-vos, que ja ahir mateix registrava una nova reclamació al Departament de Territori. L'entitat, que justament ahir denunciava públicament la manca de manteniment en molts autobusos, considera que en cap cas la solució a aquesta anomalia hagi de ser alterar les freqüències o suprimir expedicions. I recorda que aquesta circumstància climàtica, l'onada de calor, és cada cop més habitual i que, per tant, ja haurien d'existir protocols per afrontar-la. Més concretament, demanen a la Generalitat que informi si la reducció del servei ha estat autoritzada, si s'ha obert algun expedient informatiu a l'operadora i quines mesures s'adoptaran, que s'avaluï si la flota del Baix Maresme disposa de sistemes de climatització adequats i si el contracte de concessió no obliga l'operador a disposar de vehicles alternatius.
0: Aquest espai és una coproducció de Premià Media i La Xarxa. Premià Media. Informació.
5: Des d'aquest juny, la Generalitat construeix un nou giratori que servirà per ordenar l'accés de vehicles des de l'illa a la C32, obres que d'alguna manera marquen l'inici del conjunt d'obres i intervencions que s'han de fer els pròxims temps al llarg de tota la comarca amb les noves connexions a l'autopista. Segons informava TV Mataró, en el cas de l'illa, aquest giratori de 50 metres de diàmetre servirà per regular la sortida a la C32 des de la carretera BP5002, un punt molt transitat i molt conflictiu, ja que sovint s'ha col·lapsat i ha generat fins i tot talls de trànsit a l'autopista i problemes de seguretat. Les obres s'han d'allargar uns 6 mesos i es faran en 4 fases i tenen un pressupost de prop d'un milió d'euros. L'alcalde de l'illa, Marc Almendro, s'ha felicitat de l'inici dels treballs llargament reclamats i, sobretot, per tot el que hauria d'ajudar el nou giratori a reduir aquests problemes de trànsit i l'accidentalitat que s'hi acumulava.
0: Premià Media. Informació. Premià Media. Comunicar en tots els sentits.
6: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.
7: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
8: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
9: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
8: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
10: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
8: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
11: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de La Xarxa.
12: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
8: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

0: l'esmenc Neila presenta nou EP amb títol homònim, Neila. I amb noves cançons. Aquesta n'és una, sempre amb tu. Avui venen a Premià Mèdia per explicar-nos com han cuinat aquests nous temes i com s'inspiren. Ells canten en català, però, com molts artistes, van començar versionant fins a trobar la seva essència i avui els volem descobrir. Benvinguts a Premià Mèdia. La veu la posa la Nora Botella. Nora, benvinguda a la ràdio.
1: Hola, encantada.
0: El Víctor Pasqual, la guitarra. Hola, Víctor.
2: Hola, què tal?
0: I l'Albert Puig, a la bateria. Com esteu?
3: Bon dia, molt bé.
1: Molt bé. Falta un membre, però...
0: Li enviem records, també.
1: I tant.
3: Jo, una abraçada.
0: Molt bé. Com és aquest nou treball? Com és aquest Neila? Aquest nou treball homònim, amb quatre cançons i un EP... que què ens ha de permetre descobrir, Nora? Què descobrim en aquest
1: EP? Són sis cançons. I aleshores, vam començar versionant, com dius tu, i al cap de poquet ja ens vam donar compte de que el que volíem era tirar a fer cançons pròpies, el català ja va sortir de manera natural, no ens ho vam ni qüestionar, i a partir d'aquí va ser tot bastant fàcil, entre tots, o sigui que la intenció és això, és tirar, seguim català, anar fent, anar composant, anar tirant i a veure què passa, però bé.
0: En quin moment descobriu que les lletres les voleu posar vosaltres, també les melodies? Quan feu el pas entre dir, mira, deixem de versionar i volem començar a explicar la nostra pròpia història?
3: Jo crec que el pas va ser molt immediat, de fet vam estar molt poc temps versionant, pocs mesos, i teníem clar d'entrada que volíem fer temes propis, en aquest sentit l'idioma el teníem clar i el tema de composar-ho tot de dalt a baix també ho teníem clar.
0: Que difícil, no? Poder-se composar i tenir missatges per donar, com
1: depèn,
0: ho gestioneu?
1: Depèn, a vegades surt molt fàcil i a vegades t'encalles i no surt, però normalment clar, ho fem bastant a la part, vull dir, jo en temes de melodia sóc la que fa les melodies de veu, hi ha lletres que les he fet jo, hi ha lletres que les ha escrit l'Albert, i a nivell melòdic jo potser em surt una primera idea i a partir d'aquí entre tots l'anem treballant, o sigui, des del principi de tot fins al final la cançó acaba canviant bastant.
0: Cadascú, Víctor, aporta la seva part creativa, no? Tens la llibertat i la potestat de fer allò amb la guitarra, allò que...
2: Totalment, de fet... generalment és la Nora qui acostuma a tenir una primera idea, sobretot amb aquests temes que tenim ara a l'EP, llavors la Nora ho compartia amb un àudio de WhatsApp que rolava, llavors nosaltres ho agafàvem, i jo en aquest cas a nivell de guitarra veia els acords, veia com connectar-los, com generar noves parts dins del tema, i després anàvem sumant, anàvem provant bateries noves, baixos nous... I entre tots, al final, acaben construint tots els temes.
0: I hem dit que són de la comarca del Maresme, que s'agen al Masnou, que han gravat a Premià de Mar i que tenen en comú la Mar Blava.

0: Aquesta cançó és Sempre amb tu, eh? No la Marlava, que és la primera que escoltàvem.
1: Aquesta és Sempre amb tu.
0: Heu gravat aquí, Premià, no? Com ha sigut aquest procés de gravació de l'EP? Com l'heu viscut? Com es gestiona? Hi ha canvis d'última hora en un procés de gravació? Allò que teniu ben clar que seria acaba sent d'una altra manera? Com ha anat l'evolució?
2: És complicat.
1: Molt divertit. Ens vam trobar... Bueno, de fet, va ser tu, no?
3: Vam anar aquí a l'estudi d'Ofiura, que és aquí mateix, aquí, Premià, i des del... Bueno, evidentment, el primer contacte, coneixent-nos i tal, i a partir d'aquí, doncs, portar tot el material que teníem preparat i treballar-lo, doncs, gravant, que si la pista de baix, de bateria, de guitarra i tot plegat, i a partir d'aquí anar produint, anar canviant tot el que se'ns va ocorrer a última hora, o el que també el company ens va proposant, però és un plaer, és algo molt divertit.
2: Crec que hem de reconèixer també que hem estat bastant torre de llonsis, perquè intentem aconseguir un so que sigui propi, i bueno, fa un any i mig, dos, que estem junts, llavors bueno, afinar aquest tipus de so no ha estat fàcil. Ha estat molt anades i vingudes amb la gent d'Ofiura per intentar aconseguir allò que
1: costava. Una paciència...
0: Sempre sumant, no? Per això,
1: paciència important, sí, perquè clar, també era la nostra primera experiència gravant un EP i clar, el procés de gravació en si és superdivertit i després sí que els detalls, ja després de fer els arranjaments, de volums, de so, de tal, això, ostres, al final ja no saps... Però al final has de decidir, o sigui que...
0: A vegades també una visió externa, potser, t'ajuda, no?
1: Ja ho hem fet, també.
3: Però tot i així no acabaríem mai, no? Sempre hi ha aquella cosa de dir, oi, canviem això, i al final dius, hem de parar en algun moment. Sí.
0: Quan acaba un procés creatiu.
1: Sí, no? Clar, exacte. I a vegades necessito estar dos dies o tres sense escoltar res, i després ja no m'agrada res, i després m'encanta, i després, o sigui, el procés és natural, suposo, passar amb tots els processos creatius.
2: I s'ha de dir que som un grup bastant democràtic, perquè hi ha hagut...
1: Sí.
2: Hi ha hagut decisions de, ostres, posem aquest riff de guitarra o no el posem i votem, i al final hem dit, bueno, va, tirem endavant.
1: No, somos cuatro,
3: malgrat
1: si són tres contra un.
3: Malgrat que hi hagi no estigui d'acord.
1: Correcte.
0: Quan hi ha empat, què passa? Quan sou dos i dos, qui mana?
1: Depèn de l'instrument, també. Si jo vull ficar algú de piano i toco jo el piano, és com, pues, us foteu.
3: Sí, el pot de qualitat és aquell moment de l'últim instrument.
1: Sí.
0: Diuen de vosaltres, tenen textura suau però contundent a l'oïda, són ideals per compartir amb una passió per la música que els ha connectat. Cadascú l'ha viscut, treballat i gaudit durant anys, fins que Neila us ha acabat unint. Uh-huh. Què és la música per vosaltres, Albert?
3: Hòstia, quina pregunta.
2: Hòstia.
3: És una cosa que tots hem mamat d'alguna o d'una altra manera de petit, que et marca de petit, i que cadascú individualment doncs, ho porta d'una manera diferent. Hi ha gent que des dels 10 anys ja toca música o es forma, i hi ha d'altres, com per exemple jo, que fins als 30 i pico d'anys no m'hi vaig posar de forma totalment accidental. I, bueno, aquí som, treballant conjuntament i...
0: Com es comença, de forma accidental?
3: Bueno, a tocar la bateria. No, el típic que fan de trobar-te amb un col·lega i et diu, no, busquem un bateria, tu no t'agradaria? Dic, perdona, jo la bateria, jo no he tingut ritme a la meva vida. I a partir d'aquí el repte es va fent gran, fins a trobar-te formant part d'aquest grup.
0: Que bo, no? A veure, Nora, Víctor, què m'expliqueu?
3: Bueno,
1: jo formada des de petita aquí a l'Escola de Música d'aquí de Premià, vaig tenir uns anys que ho vaig deixar bastant. Vaig tenir un grup amb 16 anys aquí, vam tocar a una festa major, jo tenia 16, o sigui...
0: Com es deia el grup?
1: Hem d'anar canviant, ens deien Blanche. Però em tocava una festa major i que penso, hòstia, amb 16 anys jo pujava en un escenari, però després, per coses de la vida, ho vaig anar deixant. Però mai m'he separat d'alguna manera, però en plan grup és el que tinc així més a llarga durada i molt divertit, de veritat.
0: Que bo.
2: I per mi, jo diria que la música és tot, perquè em considero un gran melòman i m'agrada moltíssim. Fa molts anys que toco la guitarra i sempre he tocat de manera autodidacta. I després doncs, he tingut formació i al final el meu objectiu sempre era trobar un grup. I el sorprenent per mi ha estat que el grup l'he trobat amb 40 anys, que dius, hòstia, no és el més comú, no? I per això...
1: Això és un factor interessant de remarcar.
2: Sí, ens vam conèixer de manera totalment random. I jo crec una mica que el destí, no és que cregui molt en el destí, però en aquest cas, si existeix el destí, clarament ens va unir, perquè la manera com ens vam trobar va ser totalment random.
0: Ara m'heu posat el coquet de preguntar-vos com us vau conèixer abans, però seguim escoltant més cançons de Neila.

0: Doncs...
1: Ja veieu, quan estem més traperos a nivell social i musicalment sembla que l'evolució va cap al trap, cap a la música urbana, cap a les batxates, doncs hi ha qui encara aposta per aquesta música pop, evidentment, amb bases rítmiques, amb melodies reconeixibles, amb lletres que fan... pensar, reflexionar, que et porten també cap al moviment. Com viviu vosaltres la música? Cap a on va la música? Perquè també hi ha aquell context de dir, què fem? Ens apuntem al carro del que fa tothom o faig el que em surt del cor?
2: No,
1: com
2: no,
1: ho gestioneu, no, això?
3: Està claríssim que el carro no ens hi sumem.
2: Ens baixem ja, sí, no, que ni pugem ja directe. No, bueno, a nosaltres ens agrada això, és molt, doncs, lo dels 90, el d'allò, bueno, que ara també n'hi ha, vull dir que tampoc és que no hi hagi absolutament res.
1: Reivindiquem la música pop.
2: Sí, totalment, jo, doncs això, bueno, el tema dels directes, que hi hagi instruments a l'escenari, guitarres, d'aquí no ens baixem, i segueix havent cosa, potser no tanta, però... Mm. Però sí.
3: Més que pop, a mi m'agrada definir-nos més una mica més com a indie rock. És a dir, ens agraden les distorsions, ens agraden molt les guitarres, els baixos, els pianos... I,
4: la bateria, no?
3: I les bateries, home, per suposat. Però bateries també estan als altres gèneres, no? Però en qualsevol cas, jo crec que directament ens rebel·lem en contra de la música més mainstream que hi ha avui en dia. Tenim una veu molt petita, però ens rebel·lem i bueno, ens tira el que ens ha unit. Ha estat la música que, de la nostra infància, dels 90, de venia del grunge, del rock d'aquella època, i crec que una mica, i en català, crec que hi ha més grups dels que sembla. De fet, jo particularment estic sorprès que estem començant a descobrir una escena que hi ha més grups del que sembla que fan aquest tipus de música, tot i que al final del que se sent més són coses, tampoc ho jutjaré, però d'altres estils, diguem. Mm-hmm.
1: Evidentment, també abocant una naturalitat en l'època dels artificis, de la tecnologia, no? De tot el que és processat. Aquí, al final, sí que acabem escoltant aquelles textures d'una gravació...
2: És analògic, sí.
1: Fantàstica, no? D'un piano que sona quan, com ha de sonar, no? Amb la veu de la Nora, amb aquella guitarra que amb distorsió o sense distorsió sona ben neta, amb aquella melodia, no? També reivindiquem aquesta naturalitat.
2: Total,
1: no?
2: Total, sí. I, bueno, el tema de l'edat també, doncs, t'obre menys portes que no, si tens 20 o 25. Clar, el fet de ja passar dels 40...
4: Sí, estan a punt de jubilar-nos. Ja.
2: Són les ganes que tens. No, però no és tan fàcil com quan ets... Clar, hi ha concursos que ja et diuen menys de 30, ja no entres.
1: Això passa, eh? Hi ha una limitació d'edat.
4: Sí, sí, totalment.
2: I els que no ho diuen també passa una mica. Jo també s'entén que el grup emergent... Bueno, però això en el cinema o amb altres, o al teatre no passa. I aquí, i amb el tema musical, passa més.
4: Sí, és un...
2: Bueno, també reivindiquem una mica de... Tenim una... emergent amb 40 o amb 50.
4: Tenim una edat, què passa?
1: I tant que sí. Mace Neil encara, avui a Premià Mèdia.

0: Ens agraden els Neila, evidentment que ens encanten els Neila, que bé que sonen, a més, eh? També es nota quan un va a l'estudi, evidentment, i es deixa fluir, i jo no sé quina idea portàveu al cap, però que va sortint amb aquests temes, jo crec que enorgulleix.
1: Sí, no? Totalment, aquí hem d'agrair la feina que comentàvem abans dels companys d'Ofiura.
2: Sí, el Leo i el Marcel.
3: Jo he viscut una cosa que no sabria com seria, però escolto el nostre propi EP. Era una cosa que em preguntàvem, m'agobiarà, perquè clar, són sistemes, els hem tocat infinites vegades, i jo me'ls escolto i a mi m'agraden, llavors per mi això és un orgull.
0: Que bo. Clar, també hi ha aquell procés de ho hem preparat tant i les hem tocat tant, que ara que les gravem i les escolto, com, ja n'estic una mica avorrida, com ho gestioneu això, li hem donat la volta.
2: Cada un té el seu procés. Jo necessito, per exemple, jo tinc un dia a la setmana, que és el dijous, que anem a assajar, que mentre vaig assajar, me les escolto un cop a la setmana i dic, hosti, que guai. Perquè cada dia, a veure si em surt, perquè si no la passo, però m'agrada deixar, perquè clar, és la meva veu, també és diferent. Jo em canso més d'escoltar-me a mi que no, potser ells, d'escoltar-se tocant. Clar, la veu és el que més em cansa a mi, de mi mateixa. Però bueno, està divertit, està bé.
0: I tant que sí.
3: També passa que hi ha temes que al principi diem, hòstia, aquest per nosaltres, aquest és un temazo, però al cap d'una setmana, hòstia, estic avorrit d'aquest tema, ja no, i de cop i volta un altre, ostres, però és que aquesta part és molt bona. I bueno...
2: Que a mi em passa molt, jo fluctuo molt, eh? O sigui, estic super, hòstia, sí, i de cop i volta dic, no m'agrada res. I aleshores dic, hòstia, doncs va, i després sí, o sigui, tiro molt de...
0: Estats d'ànim.
1: Hi ha una cosa que també és molt a remarcar, que quan la gent ens parla de l'EP, tothom ens diu un tema diferent que li agrada. Això una de
2: això
1: dos.
2: Això està molt bé.
1: Una de dos. O totes en general l'agraden, i que més que menys d'una forma o d'una altra, o a ningú li agrada tal i qual, no? Però que no hi ha, en teoria, un hit que dius, home, és el hit el que val i l'altre no val tant, no? Jo crec que totes en general la mantenen una línia.
0: Que bo, fantàstic. No hi ha banda sense bolos en directe. On us podem veure?
2: Això, teniu... les dates, jo...
0: Teniu
2: això,
0: agenda? Sí.
1: Tenim agenda... Tot just acabem de publicar el canal d'Instagram, que ens podeu seguir...
0: Tampoc hi ha banda, ja, sense xarxes, eh? Com
1: clar,
0: porteu això?
1: No, fatal.
0: D'estar pendents de publicar,
1: fatal.
0: De vendre-us... Perquè hi ha un món, també, que els músics estan per fer música, no. I llavors la part del màrqueting també costa molt.
1: No, som boomers amb això.
2: Jo ja, ni directament, o sigui, són ells els que porten més.
1: No, i portem relativament poc, pengem molt poc, de fet, vam penjar ahir perquè teníem el bolo, que el podem d'alguna forma anunciar. El dia 18 de setembre toquem a la Sala Fridònia de Barcelona.
0: Molt bé.
1: I és el primer que fem, no, però és la primera propera data que tenim de bolo.
0: Serà presentació?
1: Almenys a Barcelona. Bueno,
2: podria dir que sí.
1: I llavors en tenim un altre el dia 9 d'octubre a Masnou.
0: Molt bé. Toqueu a casa.
1: Sí, que toquem a casa.
0: Molt bé, fantàstic. Com porteu això de gestionar també els directes? Perquè ara sembla també que has de fer show, no? Si toques les mateixes cançons, li has de fer una volta, has de canviar aquella part... Això també es gestiona?
2: No, de moment, en principi, clar, també els escenaris tampoc on toquem nosaltres no són grans escenaris, per tant, estem bastant ajustats a... Clar, hi ha el piano, baix, guitarra, bateria... Vull dir que no hi tens molt espai per... I en plan de show és més l'emoció que tu li fiquis a l'hora d'interpretar un tema que no deixes d'estar, entre cometes, actuant, que no fer molt de xou i preparar una coreo, o ara tu i jo ens mirem en aquest tros... De moment, no et dic que no ho fem, però de moment no tirem.
0: L'emoció del directe, no? Allò que et diguin,
2: sí,
0: ostres, Nora, m'has arribat, no? És allò que
2: exacte, sí.
0: També et traspassa més enllà del que estem escoltant avui, no? D'aquest EP, no? Al
2: que
0: final
2: tampoc...
0: és l'ànima del grup.
2: Exacte, tampoc tenim molt de recorregut, igual d'aquí... 300 concerts, et dic, ostres, però ara no tenim gaires i els nervis també estan.
3: Quan toquem el Sant Jordi i ens preparem
2: exacte.
3: Un show, ara mateix bàsicament el que volem és que la música soni bé i sobretot passar-nos-ho bé, perquè jo crec que un tema molt important, ja tots tenim una edat, i estem aquí per gaudir, per passar-nos-ho bé, i per això xarxes socials, doncs sí, hi has de ser, si vols que algú t'escolti, però no és el nostre objectiu.
2: No.
3: El nostre objectiu és passar-nos-ho bé, treure una mica el que tenim a dins i gaudir de la música, que és la nostra passió.
0: A mi m'ha agradat molt perquè dieu que voleu aportar coses boniques, eh? Tant a la música com a la vida en general, així que ens quedem amb això.
2: I
0: ha sigut
2: tant.
0: Un plaer avui conèixer-vos. Gràcies per venir,
2: gràcies
0: Nora, Víctor, Albert. I a més, per acabar, crec que ens tocareu un tema en directe, la qual cosa ens encanta.
2: Bueno, és un tema que és nou.
3: No està publicat?
2: No, no està publicat. En
0: exclusiva,
2: principi.
0: Inèdit.
2: Però clar, és un tema que de cop va sortir com molt sol i en els directes tampoc ni bateria ni guitarra, per tant... Ai, ni guitarra, perdona.

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: El regidor d'Urbanisme i responsable de mobilitat, Antoni Subirà, explicava a Premià Mèdia que el tòtem que s'ha instal·lat al carrer Jacint Verdaguer ha de ser impactant perquè d'ara endavant, entre Doctor Fleming i carrer de la plaça, no hi podran passar cotxes i qui passi serà gravat per les càmeres i multat, i que per això ha de quedar molt clara la prohibició. En tot, Subirà admetia que ara s'està estudiant, deia, si ha de ser un avís més o menys cridaner, i per això després d'instal·lar-se l'estructura, l'avís va ser tapat.
4: Aquest tòtem ha de ser molt, molt... Bueno, per això es va plantejar el tòtem. Ara estem polint que sigui més cridaner, que sigui no tan cridaner, però ha de ser molt, molt impactant perquè no hi hagi possible error de que la gent s'hi posi, perquè penseu que la gent que s'hi posi serà filmat i rebrà automàticament una multa a casa. Eh? O sigui que, a veure, és una zona peatonal i no s'hi ha de poder accedir. Per tant, el tòtem aquest ha sigut... Bueno, sembla que hi hagi un daltabaix amb el tòtem, però no n'hi ha cap. El que passa és que uns apostaven per una cosa més cridanera, els altres una cosa més... I estem aquí, i tampoc és una tragèdia. Però bé, s'ha de senyalitzar molt bé i esperem que funcioni, perquè serà una zona també important de trànsit de persones. Després les mercaderies, això hi podran entrar, però les persones serà la prioritat. Per això s'ha d'explicar molt bé i s'ha de tenir molt ben acotat.
3: Subirà va confirmar que l'única excepció a la prohibició del pas de vehicles en aquest tram serà per l'accés a l'únic aparcament que hi ha i també per la de càrrega i descàrrega de veïns i comerç.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Avui farem la cercavila, bueno, la passejada, i llavors totes les colles anem presentant, bueno, els nostres balls i el que anem fent. Que es dona visibilitat a tot el que és tradició catalana i sortim tots banderos i tota aquesta gent i això es veu molt poc. Ara mateix són 22 o així en grans i uns 10 petits. I ara en aquesta fem, és l'única vegada que sortim tots junts, tant nens com els grans.
3: Són 8 capgrossos, 4 pirates i 4 premianencs i bueno, sempre com a mínim són 8 portadors per poder-los treure'ls tot i sempre intentem ser gent de més, sobretot perquè fa molta calor i ens hem de fer canvis i tenir gent de suport que ens porti aigües, que vigili, sobretot perquè la gent no es fica enmig de les cercaviles. Tenim una colla de petits superpotent que ho fan molt bé, s'han après els balls molt més ràpid que nosaltres, tot sigui dit. I sí, sí, tenim ganes ja que vagin creixent i vagin pujant i nosaltres ja ens puguem jubilar.
4: Avui és la passejada, que és la cercavila de Festa Major, que participem les colles de Deboli.
5: I he començat aquest any. Home, desviure-ho des de dins és xulo, perquè no l'havia viscut mai i m'ha agradat molt.
6: Nosaltres som unes 20 persones i ens veiem els diumenges a la tarda a Can Manent per assajar, formar part també de Premià i de la cultura del poble.
7: Doncs una emoció, perquè la veritat és que Deboli és una entitat molt potent i aquesta força que té d'haver pogut incorporar amb les colles petites tanta gent jove, pensa que jo fa molts anys que ballo panderos i feia durant molts anys érem, doncs, anàvem fent anys, no? I de cop i volta s'han incorporat una mà de gent jove que tirarà la colla endavant i està passant igual amb bastons, amb totes les colles, per tant vol dir que la cultura popular a Premià està superviva i això és un orgull perquè al final això és poble i és cultura.
0: Els escoltes.
1: A les xarxes i al YouTube te'ls mires. Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El grup municipal d'Estimem Premià ha volgut posar de manifest la seva satisfacció per la festa del comerç de fa dues setmanes i ha demanat a Premià Mèdia rectificar una informació que es publicava però que va ser retirada arran del malestar mostrat per aquest partit. Estimem Premià no comparteix les crítiques al PSC, que considera totalment esbiaixades i fora de lloc, a més de poc rigoroses. Es congratula de l'èxit de la Fira de Comerç i deixa en mans de comerciants, representants per Comerç Premià, l'anàlisi de la jornada. Segons la comunicació que ens van fer arribar, el regidor d'Urbanisme, que actuava de portaveu a l'Espai d'Opinió, va manifestar que el nou format de festa, incloent el carrer Jacint Verdaguer, necessitava més ritme perquè parlem d'un nou carrer. S'ha d'incorporar a la dinàmica d'aquesta jornada. Escoltem el moment en què Subirà parla de la festa del comerç i del cas al carrer Jacint Verdaguer.
2: Bé, la prova és positiva. El Jacint Verdaguer, hi hem d'insistir-hi, va venir molt just perquè l'obra encara estem acabant. Ens va faltar ritme, eh? Jo crec que per l'any que ve hem d'intentar fer més i que sigui una festeta amb més encant tot plegat i que hi hagi més gent. Perquè, bueno, ja et dic, va ser tot molt ràpid i molt precipitat per això de l'obra, però jo crec que n'hi ha bé, hem de promocionar el comerç i una de les eines serà aquesta, i ho farem.
1: Com explicàvem, Comerç Premià té previst celebrar una reunió per valorar l'esdeveniment la setmana que ve, però ja ens avancen que les primeres sensacions ja van permetre constatar una davallada en la participació de comerços.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Dimecres 15 de juliol a Mataró es va presentar l'ampliació del Tecnocampus per mitjà d'un nou edifici de 13.000 metres quadrats en un acte en presència de l'Ajuntament i la Generalitat, que durant l'acte va anunciar que hi ajudarà amb 2 milions d'euros. I era la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que a banda d'anunciar aquesta col·laboració en el finançament, que se sumarà als 18 milions d'euros que el Tecnocampus ha demanat amb un crèdit al BBVA, va parlar en l'acte de la voluntat de la Generalitat de reforçar lligams amb aquesta institució adscrita a la Universitat Pompeu Fabra. Recordem que el nou edifici, que s'ubicarà entre els carrers Narcís Monturiol i Arenys, haurà d'estar enllestit l'any 2029 i suposarà un increment de la infraestructura actual del Tecnocampus d'un 25%. Hi haurà un aulari obert per a formació professional, amb noves famílies formatives, espais de simulació, laboratoris i una petita residència per a estudiants i per a professorat i intercanvis. També tindrà un auditori de mida mitjana i nous espais d'aparcament.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: El PSC de Premià de Mar sí que assistirà a la trobada que convoca aquest dissabte el Departament de Territori amb els municipis de la comarca per posar-los al dia de l'estat del conveni amb el Maresme, el pla d'actuacions de mobilitat vinculat a l'encomana de l'estat i a l'arribada de 384 milions d'euros de Madrid. Ho anunciava ahir per xarxes la portaveu Luz Cánovas, que ho justificava en l'oportunitat de conèixer els detalls sobre l'execució d'actuacions com la creació dels enllaços amb l'autopista o la pacificació de la Nacional 2, i que parlava de responsabilitat política i responsabilitat amb els veïns.
2: Es tracta d'una reunió molt important perquè es donaran a conèixer aquelles línies d'actuació d'aquest conveni del Maresme que afecta sobretot a les sortides de la C32 o la pacificació de la Nacional 2, fets que afecten directament a tots els veïns i veïnes de Premià de Mar. Aquesta trobada és molt important perquè la Generalitat ha incorporat la majoria de delegacions que es van presentar al projecte per part del nostre consistori i per part de la plataforma cubana C32, formada per veïns i veïnes de Premià de Mar. I per això hi serem, per responsabilitat política i per responsabilitat davant de tots els nostres veïns i veïnes.
1: La reunió de dissabte, en la qual participarà, com sentíem, la mateixa consellera de Territori, Sílvia Paneque, va transcendir dilluns passat, quan l'alcalde de Premià de Mar i president del Consell Comarcal, Rafa Navarro, va anunciar, justament, que no tenia cap intenció d'acudir-hi, per considerar-la propagandística i fins i tot una falta de respecte, per tres raons. Que la pacificació de la carretera encara estigui per definir, va dir a l'Alma, que ara s'anunciïn els primers treballs de pacificació a Mataró, i en un àmbit molt diferent, que la Generalitat hagi desconvocat fins a dues vegades la Junta de Seguretat Comarcal. Ahir dimecres, la companyia Moventis emetia un avís segons el qual l'onada de calor podia causar afectacions en alguns serveis si els vehicles no es podien garantir unes condicions mínimes de confort per la temperatura. L'anunci va provocar la indignació de la plataforma Millorem-vos, que ja ahir mateix registrava una nova reclamació al Departament de Territori. L'entitat, que justament ahir denunciava públicament la manca de manteniment en molts autobusos, considera que en cap cas la solució a aquesta anomalia hagi de ser alterar les freqüències o suprimir expedicions. I recorda que aquesta circumstància climàtica, l'onada de calor, és cada cop més habitual i que, per tant, ja haurien d'existir protocols per afrontar-la. Més concretament, demanen a la Generalitat que informi si la reducció del servei ha estat autoritzada, si s'ha obert algun expedient informatiu a l'operadora i quines mesures s'adoptaran, que s'avaluï si la flota del Baix Maresme disposa de sistemes de climatització adequats i si el contracte de concessió no obliga l'operador a disposar de vehicles alternatius. Una nova eina de detecció del risc d'incendis desenvolupada pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, el CREAF, permet incorporar a altres indicadors que ja s'utilitzen el de la humitat de la vegetació forestal. I ara mateix, aquestes medicions assenyalen que les zones més seques de Catalunya es concentren al Vallès Oriental i Occidental, al Maresme, a la Selva, al Gironès i a la Garrotxa. A escala estatal, destaquen la zona occidental d'Andalusia i Castella-La Manxa. En totes aquestes zones es detecta una humitat inferior al 100% i fins i tot del 80%, cosa que es considera estrès per sequera i que demana està molt alerta. Des d'aquest juny, la Generalitat construeix un nou giratori que servirà per ordenar l'accés de vehicles des de l'Ella a la C32, obres que, d'alguna manera, marquen l'inici del conjunt d'obres i intervencions que s'han de fer els pròxims temps al llarg de tota la comarca amb les noves connexions a l'autopista. Segons informava ahir Televisió de Mataró, en el cas de l'Ella, aquest giratori de 50 metres de diàmetre servirà per regular la sortida a la C32 des de la carretera BP5002, un punt molt transitat i molt conflictiu, ja que sovint s'ha col·lapsat i ha generat fins i tot talls de trànsit a l'autopista i problemes de seguretat. Les obres s'han d'allargar uns 6 mesos i es faran en 4 fases i tenen un pressupost de prop d'1 milió d'euros. La pàgina de cultura d'avui ens porta a Vilassar de Dalt. Manel Ferrer.
3: L'ONG Baruma organitza aquest divendres la primera edició del Baruma Fest, un tardeo solidari que tindrà lloc a partir de 6:45 de la tarda al parc de Can Rafar de Vilassar de Dalt. La iniciativa neix amb l'objectiu de recaptar fons per als projectes que l'entitat desenvolupa al Senegal i al mateix temps donar a conèixer la seva tasca. Baruma treballa des de fa anys en àmbits com la salut, l'educació i l'empoderament de les dones a la comuna de Dabo, on dona cobertura sanitària a prop de 1.800 infants i impulsa la reforma d'escoles i desenvolupa projectes agrícoles liderats per dones. La responsable de comunicació de l'entitat, Judit Jiménez, explica que el Baruma Fest sorgeix de la necessitat de trobar noves vies de finançament.
4: Se'ns va ocórrer en una de les juntes, perquè nosaltres, clar, constantment hem d'estar pensant i intentant trobar fons i recursos per poder-nos sostenir, no? Perquè a part dels socis i dels ajuts que es puguin aconseguir d'entitats, ajuntaments i de cooperació, també necessitem sostenir-nos a nivell de trobar diners i recursos nosaltres.
3: El Baruma Fest s'allargarà fins a la mitjanit i inclourà les sessions dels DJs Marta, Edu i Mere i una actuació del col·lectiu senegalès Katakasa amb música i danses africanes, així com el servei de bar i sopar. Les entrades anticipades, que inclouen una consumició, tenen un preu de 10 euros i es poden adquirir a través de la plataforma Entràpolis.
1: Per últim, el temps, lleugera baixada de la temperatura. Avui i demà no hauríem d'arribar als 30 graus, amb mínimes de 26. Avui, cel bastant ennuvolat.
5: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
6: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
5: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: a les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: L'any 490 abans de Crist, la plana de Marató, a pocs quilòmetres d'Atenes, va ser l'escenari d'uns dels enfrontaments militars més cèlebres de l'antiguitat. L'imperi persa havia desplegat la seva flota pel mar Egeu, amb l'objectiu de sotmetre les illes i castigar Atenes i Erètria pel seu suport a la recent revolta jònica. Per fer front a aquest desembarcament, l'exèrcit atenenc va decidir avançar cap a la costa per bloquejar el pas de les tropes perses a Marató. Però com es va arribar exactament a aquest punt? Com es va planificar aquesta incursió persa cap a la Grècia continental? Quin va ser el xoc tàctic real entre la falange d'hoplites grecs i l'exèrcit de Darius? I quant hi ha de mite i de certesa històrica en la famosa cursa de Filípedes fins a Atenes? Benvinguts a la plana de Marató. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les portes de Troia, el programa de ràdio de mitologia, segons el 3CAT. Moltes gràcies per la menció.
3: A l'Atrapa'm si pots.
2: Atrapa'm si pots.
3: Va sortir, si és
2: va fallar. El programa d'història de Ràdio Castellari, La Xarxa. Penúltim programa de la temporada per parlar de la Primera Guerra Mèdica amb els nostres historiadors de capçalera. Alberto Reche, benvingut.
4: Bones, què tal?
2: I Albert Abril, benvingut.
3: Com anem, Sergio?
2: Albert, per què parlem de les guerres mèdiques i no de les guerres pèrsiques?
3: Doncs, bàsicament per una generalització dels grecs, perquè abans que es formi el gran imperi dels perses Aquemènides, que són els que llançaran aquesta invasió, no?, contra les ciutats gregues, el que coneixem com la potència hegemònica del Pròxim Orient, a la regió de l'Iran com a epicentre, eren els medes. Llavors, quan els perses substitueixen, no?, aquesta gran potència que són els medes, i absorbeixen tot el seu, bueno, tot el seu imperi, assimilen la cultura, etc., no?, pels grecs els termes meda i persa es converteixen en una mena de sinònims, no? Llavors, els grecs de l'època referiran als invasors orientals com a medes, i per això nosaltres, que som molt hereus de la historiografia, si li podem dir així, la historiografia grega, en diem guerres mèdiques. Però efectes pràctics, els grecs estaven lluitant contra l'imperi persa de Camènida.
0: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
1: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: doncs comencem el programa canònic avui, dels que ens agraden també escoltar, com no, la primera guerra mèdica, amb l'Albert Abril portant una mica el ritme del programa d'avui i proposant-nos la música de l'Assassin's Creed Odyssey.
1: Què en penses d'aquest?
0: És un dels bons, però no és el millor.
1: Sí?
0: Home.
2: A mi em va salvar la pandèmia.
1: A mi també.
2: Me'l vaig passar durant el confinament.
0: Però no per això és dels millors.
2: Bueno, estàs tancat, sí, però pujat al puto Partenó.
1: Clar, tio, és que només per això val la pena.
0: Jo em quedo amb els de Roma, amb els d'Itàlia, Ezio Auditore.
1: Home, clar.
0: Aquests són els millors.
1: Però si compares, sí.
0: Sí, però molt bo. De què parlarem avui, Albert?
1: A veure, avui parlarem, òbviament, de la Primera Guerra Mèdica, no? I per fer-ho ens hem de desplaçar als anys 492-490 abans de Crist. També parlarem de la famosa batalla de Marató, la passarem molt ràpid, i ens hi acostarem llegint a l'historiador grec Heròdot, que, com bé sabeu, quan anem a fonts primàries tan llunyanes i sobretot també quan anem a preguntar-li coses a Heròdot, també l'hem d'agafar una mica amb pinces, però ens donarà moment, bueno, jo crec que ens donarà momentazos. Llavors, tinguem en compte que per l'imperi persa aquesta batalla va ser gairebé una, entre cometes, una anècdota perifèrica, i per nosaltres, no, per la cultura més occidental, s'ha convertit en un dels grans mites fundacionals d'Occident, no? Ens han venut moltíssim el relat de la democràcia grega que atura el despotisme asiàtic, i aquesta lectura, ni de bon tros, és una lectura honesta.
2: Sí, de fet, ni que sigui perquè per culpa dels grecs tenim maratons, gent que corre i es fica vaselina a les ingles per córrer millor. En qualsevol cas, sembla que Marató s'ha convertit en un dels grans esdeveniments històrics. T'has fet una imatge mental?
1: No, estava pensant on anava això.
2: No, bueno, pues, que quan parlem de Marató, Marató s'ha convertit en un gran esdeveniment històric molt important en l'imaginari occidental, no? I una mica perquè és això.
1: A veure, sí que és cert, però hem d'anar en compte, no? Perquè les guerres mèdiques en general, no només la batalla de Marató, és un dels episodis més instrumentalitzats de la història europea. Ja n'hem parlat en molts programes, no?, de la construcció aquesta, de la contraposició, no?, entre Orient, Occident, etc.
2: 299-300.
1: Mira, el tinc abundat, per, sí? Per citar-te, si a la pregunta 4, crec. Doncs això, que és un dels episodis més instrumentalitzats, aquesta narrativa que ens ha arribat, no?, que els homes lliures i democràtics aturen l'avenç del despotisme esclavista asiàtic, no?, que és una, en bona part, és una construcció política feta pels propis atenencs del moment, i amplificada per la historiografia posterior, sobretot del segle XIX, etc. Molt vinculat, bueno, amb la independència de Grècia, bé, és igual, no hi entrarem, però... si us sembla, comencem una miqueta fent quatre punts, no?, per la democràcia atenenca, que podríem dedicar programes sencers en dir que de democràcia tenia poquet, no?, però per ser molt, molt, molt ràpids. El 490 és una democràcia molt incipient i només era democràcia per una minoria molt concreta, sí, pels homes lliures, nascuts a la ciutat, i amb propietats suficients com per ser considerats ciutadans. Llavors, quedaven excloses totes les dones, que ja és la meitat de la població, tots els esclaus, que era una economia bastant esclavista, per tant, una part enorme de la població també quedava fora, i el que anomenaven els matecs, és a dir, que els residents estrangers, és a dir, els que no tenien la ciutadania atenenca, que també eren una gran part de la població d'Atenes. Per tant, la participació en aquesta democràcia estava reservada a una petita elit de la ciutat.
0: Uh-huh. I a nivell polític, en l'àmbit polític, a l'imperi persa, com el podem caracteritzar?
1: Clar, l'imperi persa, clar, tampoc és... O sigui, és una monarquia, òbviament, però historiogràficament és molt inexacte presentar-lo com un estat esclavista i despòtic en aquesta contraposició tan tramposa, no?, amb la lliure i democràtica Atenes. De fet, l'imperi aquemènida, i això tampoc és per justificar res, òbviament, la història tampoc serveix per això, per fer un partit a veure qui era més democràtic o més llibertari. Però, si més no, era conegut també per una certa tolerància religiosa, tolerància per les cultures que tenia sotmeses, no?, respectava les tradicions locals, permetia que els pobles mantinguessin certes institucions i la seva llengua, i fins i tot Ciro el Gran, que serà un dels grans monarques d'aquest imperi, allibera el poble jove del captiveri babiloni.
2: No es pot encertar sempre.
1: Exacte. Òbviament no és cap paraís, no?, però la caricatura aquesta que sempre ens pista pinten del despotisme brutal que fa la tradició grega és molt filla d'una mena de, entre cometes, d'una propaganda de guerra de l'època, eh? Llavors els atenencs utilitzen Marató i la guerra mèdica durant dècades per justificar la seva hegemonia sobre les altres polis gregues. Sí, ja ho anirem veient. La batalla va ser real, la guerra va ser real, la victòria de Marató és extraordinària, però el mite que l'envolta diu molt més sobre com Occident s'ha volgut explicar ell mateix, no? I aquesta contraposició entre Orient i Occident, que no pas el que va significar aquesta batalla a nivell global en aquell moment.
2: Va estar guai la batalla, però no per fer-ne una marató.
1: Exacte.
2: Molt bé, aterrem una miqueta als fets històrics, no? Estaves parlant a l'imperi persa, però per entendre una mica la magnitud d'aquest xoc, posem una mica, com sempre que parlem de guerres o de batalles, les peces al tauler. Què era exactament l'imperi persa en aquell moment? Què incluïa?
1: A veure, el millor que podeu fer, com ja hem dit abans, és escoltar el capítol que els va dedicar l'Alberto, el 299, que és dels meus primers capítols com a membre de les Portes de Troia.
2: Sí, va ser... De fet, és el programa en el que et vas unir.
1: Ah, mira, veus? Sí. Doncs el primer. Just després em van fer una amb en Roger Riera sobre l'ombra de les Termòpiles, que va ser molt interessant, que també precisament parlem d'aquests temes. Llavors, ens hem de situar al segle V, abans de Crist. L'imperi persa, governat per la dinastia Camènida, era una gran potència, s'estenia des de la vall d'Indus, no, l'actual Pakistan, fins als Balcans, i arribava fins a les portes de Grècia. De fet, si volem posar una mica de noms propis, no, ocupava els territoris que avui dia es correspondrien amb l'Iran, Iraq, Turquia, Egipte, Síria, Israel, Afganistan, Palestina, Grècia, Bulgària, Índia, etc.
2: La part tranquil·la,
1: en aquell moment segur. Clar, estem parlant d'un imperi que s'ha calculat que podria mesurar més o menys 5 milions de quilòmetres quadrats, que per fer-nos una idea és una extensió similar al que tenia Roma en el moment de la seva màxima expansió.
2: M'encanta. Imperi romà com a camp de futbol sí, històric, no?
1: Això
2: feia 3 imperis romans.
1: Aquest imperi havia estat fundat per Ciro el Gran al segle 6 abans de Crist, ampliat per Cambises II, i en el moment de la nostra història parlem de Darius I el Gran. Era un imperi immens, riquíssim, molt ben organitzat en províncies anomenades satrapies, que després en parlem una miqueta, i amb una capacitat de mobilitzar tropes d'arreu. Sí, per tant, era un imperi molt divers, molt poderós, i no ens l'hem d'imaginar, òbviament, com un imperi centralitzat modern, eh? Però bueno, si més no, era això.
0: I la Grècia d'aquell moment, com era?
1: A veure, ens han repetit la cançoneta, i ens hem repetit nosaltres mateixos 1000 cops, no? La Grècia del moment era totalment diferent. Sí, l'Hèlade, la Grècia, ja sabeu que no era una entitat política unificada, ni molt menys. On Pèrsia era un estat centralitzat i jeràrquic, Grècia era un mosaic de centenars de polis, aquestes ciutats d'estat independents. No entrarem en el funcionament de les ciutats, però el que sí que hem d'entendre és que cada una d'elles tenia el seu govern, les seves lleis, el seu exèrcit, la seva moneda, els seus déus, etc. Algunes eren oligarquies, d'altres eren tiranies, d'altres diarquies, i algunes començaven a experimentar una miqueta amb això de la democràcia, no? Algunes de les més famoses les sabem perfectament: Atenes, Esparta, Corint, Tebes, sí, no cal anar més enllà perquè a tots i totes ens sonen. Llavors, l'únic que unia a totes aquestes ciutats era una llengua, era una religió i un sentiment cada cop més incipient, sobretot les guerres mèdiques, el que dèiem abans, no, ajudaran molt a crear aquest sentiment de grecs, no, com a tal, de pertanyen a una mateixa cultura diferenciada de la resta del món. No? Aquesta idea de que nosaltres som els civilitzats, som els grecs i els altres són els bàrbars, no, els barabar, aquests que no parlen grec. El que hem d'entendre també és que les ciutats gregues no només existien a la península dels Balcans, sinó que hi havia ciutats gregues per tot el Mediterrani, ja que s'havien fundat moltes colònies durant els segles anteriors, i en aquest cas ens interessa parlar entre aquelles ciutats que queden entre els Balcans i Pèrsia. I parlem, en aquest cas, de la Jònia, no?, de la ciutat Jònies. Aquestes colònies gregues estaven situades a la costa occidental d'Àsia Menor, que això seria actualment Turquia, la costa més occidental, que des del segle VI, òbviament abans de Crist, estaven sota sobirania persa. Llavors, els perses els feien pagar tributs, hi havien col·locat tirans com a titelles de l'imperi, i en concret ens interessa la satrapia de Sardes, la satrapia de Lídia, de la zona de la... Això, la satrapia de Lídia, que era aquesta la que nomenava els governadors i controlava les polis sotmeses de la Jònia. Llavors, hem d'entendre que en aquesta regió de l'actual Turquia hi havia tot de polis gregues que estaven sotmeses a l'imperi persa.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Sabaton, un altre cop.
1: Un altre cop?
0: Sí. Èpic, no?
1: Bueno, donen ganes d'invair...
0: Testosterona,
1: sí,
0: no?
1: No sé si Grècia o Polònia, però donen ganes d'invair coses.
2: Molt bé, continuem amb el capítol d'avui, situant els protagonistes. Estàvem parlant de les costes occidentals de l'actual Turquia. És aquí on començarà el conflicte?
0: Sí. A les costes occidentals del que seria l'Àsia Menor, no? Com comentàvem abans, el separador és una zona plena de ciutats gregues, que aquestes ciutats gregues estan sotmeses als perses Aquemènides. Podríem parlar, per exemple, de ciutats que ens sonaran com Efes, Milet, Halicarnàs, Foquea, etc. De fet, els grecs jonis, per simplificar-ho moltíssim, perquè no entrarem en detalls, clar, estaven... entre cometes, farts, no?, d'aquesta pressió persa. No entrarem en detalls, però pensem que aquestes ciutats gregues en el seu moment havien estat polis independents, no?, que mantenien unes relacions comercials molt intenses amb les ciutats gregues més de la península del Peloponès, més europees, no?, i cada cop un imperi doncs les va... absorbir, eh? Però recordem que respectant la llengua, respectant certes institucions i respectant certa autonomia. Si més no, el que hem d'entendre és que el primer pas cap a aquestes tensions, cap a aquest conflicte, succeeix el 499 abans de Crist amb un personatge que es deia Aristàgores. Aristàgores era el tirà de Milet, que potser podríem dir que era la ciutat jònia més important de la regió. Aristàgores havia de dirigir una expedició militar contra la illa de Naxos, una expedició patrocinada pel propi sàtrapa persa, i va fracassar en aquesta expedició. Vale? Va fracassar estrepitosament. Llavors, després d'aquest fracàs, Aristàgores, veient que aquí també hi ha una miqueta d'interessos personals, tenia molta por de ser deposat com a tirà a la ciutat. Llavors, van a fer uns vinets rebaixats amb aigua i va trobar la solució. Doncs, per no ser deposat com a tirà, per no ser deposat per al sàtrapa persa que m'està controlant, doncs què faré? Doncs em revoltaré contra l'imperi més poderós de la regió, em revoltaré contra els perses Aquemènides. I, dit i fet, decideix restaurar la democràcia a Milet, també poso restaurar entre cometes, i convoca totes les ciutats jònies a la revolta, i els diu, som-hi, comencem la revolta jònia, no? I, efectivament, la revolta jònica, perdoneu, tindrà lloc entre el 499 i el 494 abans de Crist. Llavors, aquest serà el primer gran enfrontament entre el món grec i l'imperi persa. I el que hem d'entendre és que serà aquesta revolta el que al final s'acabarà convertint en una, bueno, en una invasió persa i llavors també en una guerra, no?, entre el món persa i el món grec.
1: Perquè hem d'entendre que aquestes ciutats jòniques gregues demanen ajuda a les ciutats continentals.
0: Efectivament. De fet, Aristàgores sabia perfectament que les ciutats jònies no podien fer res soles contra Darius I. Per tant, el que fa és anar a buscar ajuda en els seus cosinets de la Grècia continental, no?, de la Grècia dels Balcans. Primer de tot, a qui vas a buscar? Pues, el que està més fort, no? Primer vas a buscar Esparta, la ciutat que tenia el millor exèrcit, o ja tenia la fama de tenir el millor exèrcit de l'Hèlada. Però el rei espartà, en aquell moment Cleòmenes, quan s'assabenta que la capital persa... Això ens expliquen les fonts, eh? Quan s'assabenta que la capital persa, Susa, està a 3 mesos de camí, diu, ni de conya. No me'n vaig tan lluny de les meves terres, perquè els espartans, és cert que eren molt recelosos d'allunyar-se de les seves terres, però no perquè sí, sinó perquè el sistema productiu i el sistema polític dels espartans es basava moltíssim en el control de les terres, el control de les ciutats del voltant, el control dels esclaus, i allunyar-se podia portar revoltes.
1: Això està molt bé, no? Soc una gran potència militar, soc el millor guerrer del món, però només quan em ve bé.
0: Exacte, només al costat de casa.
1: Ui, no, és que jo és que tinc molta planxa per anar-me'n.
2: M'agafa lluny.
0: Les termòbiles sí. Quedaven més a prop, no? Com que els espartans li van dir que no, doncs van dir, bueno, doncs me'n vaig cap a Atenes. Els atenencs, què els hi passa? Doncs que els atenencs tenien un lligam cultural, però sobretot comercial, molt fort amb els jonis. I, efectivament, els atenencs envien 20 trirems a ajudar a la revolta jònia. A Erètria, una altra ciutat grega, també envia uns quants trirems, un total de 5. Vale? Per fer-nos una idea, les fonts diuen, això, com sempre, un altre cop, les xifres, no, de dades tan antigues, ens diuen que entre Atenes i Erètria envien uns 10.000 efectius a ajudar aquesta revolta jònica. Llavors, aquesta força expedicionària que salparà, travessarà el mar Egeu per ajudar a la revolta, és el que encendria el conflicte i passaria a ser una revolta d'unes quantes ciutats a una guerra oberta entre dues civilitzacions, si ho volem dir així.
2: Doncs centrem-nos en la revolta. Què és el que van fer les ciutats jònies rebels?
0: La primavera del 498 abans de Crist, les forces gregues i jònies van avançar cap a Sardes. Sardes era la capital de la satrapia de Lídia. Sí, el que dèiem abans, aquesta satrapia era la que governava les ciutats jònies. Vale? És, per fer-nos una idea, actualment es correspondria amb les províncies turques d'Esmirna i Manissa, però, per concretar encara més, és la meitat més occidental del que seria la península d'Anatòlia. Clar, quan les tropes gregues avancen cap a Sardes, l'agafen totalment desprevinguda. Entren a la ciutat, prenen la ciutat baixa, la ciutadella de la ciutat sí que aguanta, sí que resisteix, però què passa? Que quan les tropes gregues es retiren, hi ha un incendi devastador que es carrega tota la ciutat, és a dir, destrueix tota la ciutat. De fet, aquí és curiós, no? Perquè quan són els perses els que ataquen, són els perses els que incendien, i aquí les fonts ballen una miqueta, no? Diuen, no s'acaben de posar d'acord sobre si l'incendi va ser intencionat o va ser un incendi, sense voler, s'ha calat foc i s'ha estès per tota la ciutat. Però, bueno, si més no, el resultat és el mateix. Sardes, la gran capital de la regió, va cremar durant diversos dies, i, de fet, una cosa que sí que remarca és que es crema el temple de la deessa local, que era Cíbele, i aquest temple va quedar destruït, no? Com a símbol més d'aquesta destrucció que va tenir la capital de la satrapia.
1: Doncs ja tenim el titular de la premsa del dia d'avui, no? Arde Cibeles.
2: Exacte. Estan pensant, no?
1: A solo unos pocos miles de kilómetros de Madrid. La cosa entenem que no queda així, no? Que grecs i jònics cremin la capital persa de la regió fa que aconsegueixin el que volen, s'acaba aquí el conflicte...
0: Ni de conya, ni de bon tros. De fet, podríem qualificar, si miréssim com si estiguéssim comentant una sèrie, podríem qualificar aquest atac a la ciutat de Sardes com un gran error de càlcul, perquè, òbviament, després de la crema d'aquesta capital de la satrapia, els atenencs i els eretris fan mitja volta i se'n tornen cap a casa, pensant que ja havien complert amb la seva ajuda, no? Nosaltres ja us hem portat els trirems, els ciutats, hem saquejat la capital de la satrapia, ja està, ens en tornem. Sí, però l'únic que havien aconseguit amb aquest incendi era despertar el gegant, sí, els perses. L'imperi persa reacciona, després de diferents escaramusses, cremes, saquejos, la revolta jònia s'acaba definitivament, és aixafada, el 400,

0: Primera Guerra Mèdica, i segurament ni segona. Per respondre a aquesta pregunta, jo crec que val la pena explicar un parell d'anècdotes dels textos d'Heròdot, perquè quan Heròdot explica que quan Darius rep la notícia de l'incendi de Sardes, pregunta... Qui collons són aquests atenencs? No? Qui són aquesta gent? No n'havia sentit de parlar mai. Quan li expliquen, sí, els atenencs són una ciutat grega que està a l'altre costat del mar Egeu, no sé què, doncs Darius agafa un arc, dispara una fletxa cap al cel i demana als déus que li permetin venjar-se.
1: Que és una gilipollez enorme. És com pixar en contra del vent, no? Si tu dispares una fletxa cap amunt...
0: Et pot caure a sobre.
1: Sí. Ha estat molt bé que la guerra que hagués acabat aquí, no? I que, o que es diguessin guerres mèdiques perquè van haver de cridar un metge.
0: Perquè Darius en algun moment acabar... havia de sortir aquesta broma. En algun moment...
1: Segueix,
0: per favor. I a més, per no oblidar-ho mai, per no oblidar-se mai de qui eren aquests atenencs, va ordenar a un dels seus servents que cada dia durant el sopar li repetís tres vegades, a cau d'orella, senyor, recorda els atenencs. Senyor, recorda'ls.
1: S'ha de ser justet, també, no?
0: Sí, t'ho han de recordar tres cops al dia.
1: Tres cops al dia, és com...
0: T'espatllen el sopar, Sergio?
1: Sí. Quin passat.
0: Sí. I efectivament... Després de recordar-li tres cops cada dia, al cap d'uns anyets, no se n'ha oblidat. I és que entre el 1400... Ah, perdó.
1: Ja, però sí, clar, del 494 al 492 van dos anys.
0: Molts cops, eh?
1: Jo hagués calculat quants recorda els atenencs li van fer, no? 365 per dos, tres anys, tres cops al dia. Calculeu vosaltres mateixos la turra que li van fotre aquest programa.
0: La turra, gran podcast, per cert. Doncs, després de repetir-li tantíssims milers de cops que qui eren els atenencs, Darius envia ambaixadors a totes les polis gregues exigint allò que surt a la pel·lícula, no? I al còmic de 300, que diu terra i aigua, no? Que era el gest simbòlic de submissió del gran rei. Això també l'Alberto en va parlar en el programa 499, però perquè ens fem...
1: 299.
0: Perdó, mare, com estic amb els números. 299.
1: El 499 va ser de la batalla de Mühlberg. De Mühlberg.
0: Hòstia, és veritat, just abans del Palau Robert. És veritat. Quina bona memòria, eh?
1: Bueno.
0: I el... No, és igual, no entrarem. El rei envia aquests ambaixadors exigint terra i aigua com a gest simbòlic de submissió a les ciutats gregues, i la majoria de les polis accepten. Però, òbviament, Atenes i Esparta... van refusar. Però és que no només van refusar, sinó que el que van fer va ser matar els ambaixadors, que òbviament és una mala idea, perquè tota la maquinària bèl·lica de l'imperi persa es posa en marxa de manera bastant implacable.
1: Molt bé, aquí ja comença la part divertida. Darius ja per fi diu, deixa de dir-me recorda els atenencs.
0: Per fi.
1: Ja me'n recordo. Vull dir, molt imperi persa, molt important, però podrien haver inventat els pòssits, saps? Que sigui un pòssit al costat del llit i no necessites a una persona
0: repetint-te... Que et vagi menjant l'orella cada nit.
1: Repetint-te milers de vegades el mateix. En qualsevol cas, comença l'acció, comença la invasió persa.
0: Sí, la invasió persa té un total de dues fases. Les explicarem breument per tampoc entretenir-nos en molts detalls tècnico-tàctics. Però situem-nos al 492 abans de Crist. La primera campanya la lidera Mardoni, que era gendre del gran rei. Llavors Mardoni realitza una operació en paral·lel. Mentre un exèrcit terrestre va passejant per les terres balcàniques, resseguint les ciutats gregues, sotmetent-les, etc., una flota va resseguint l'escarpada costa grega en paral·lel. Vale? Per tant, imaginem-nos una operació doble, no? Per terra i per mar. Llavors, Mardoni surt per terra, travessa l'estret del Bòsfor, passa per Tràcia i Macedònia, a la costa nord de l'Egeu, i en dues regions són sotmeses, va? Dues regions bastant grans, de seguida se sotmeten a l'imperi persa. Però mentre la flota persa ressegueix la costa, es troben amb una tempesta al cap Athos que destrueix gran part de l'armada. Clar, les fonts antigues ens parlen de 300 vaixells enfonsats i 20.000 homes morts al mar. A veure... Un altre cop el tema de les xifres. Segur que hi va haver aquesta tempesta, segur que es van enfonsar vaixells. Ara, 20.000 homes enfonsats i morts al mar, poc probable, però si més no significatiu, no? Hi va haver aquesta tempesta.
1: A mi m'encanta perquè quan els atenencs envien 20 vaixells i els d'Eritrea envien 5, els 25 vaixells caben 10.000 homes, i en canvi els perses en 300 vaixells caben 20.000. O sigui, aquí hi ha algú que va o molt apretat...
0: Eren vaixells molt... petitonets. Eren petitonets. Sí. Si més no, significatius.
2: Eren petitonets.
0: Petitonets. Vaixellets petits. I, digues, digues.
1: I anaven, no, anaven lent, no anaven amb perses.

0: estic en presses.
1: Aquesta sí que no m'esperava,
0: No ha entrat, no ha entrat, ho sento molt.
1: No, bueno,
0: demano disculpes.
1: A mitges, ha entrat a mitges.
0: Mira com el... Vinga, seguim.
1: A veure, després d'aquesta desfeta de la tempesta, Mardoni es veu obligat a retirar-se i la campanya s'atura aquí. Per tant, primera fase superada.
2: Però Darío es continua i és quan començarà la segona fase?
1: Com que Darío està convençut que es vol venjar d'aquestes ciutats gregues que van enviar reforços a la revolta jònia, canvia d'estratègia totalment i decideix fer un atac amfibi pel mig del mar Egeu. El 490 abans de Crist envia una segona força directament per mar. I estem parlant d'una expedició imponent, un altre cop, xifres antigues, però bueno, ho estic dient cada cop, però ja...
2: Ens ho creiem i ja està, sí, perquè hem de jugar,
1: sí,
2: però...
1: Sí, perquè hem vingut aquí a... 600 vaixells de transport i de guerra i un exèrcit d'entre 20.000 i 25.000 soldats d'infanteria més tot un cos de cavalleria. Tornem al tema dels vaixells, les mides.
0: Perquè aquí com anaven cavalls anaven més amples.
1: El comandant d'aquesta expedició és Datis, un general meda molt experimentat, acompanyat d'Artafernes. Que aquest Artafernes era fill del sàtrapa de Sardes, la ciutat que havien incendiat els jonis, no? I també, donava la casualitat, que era nebot del rei Darius. Una cosa que ens demostra un cop més, que els governants de les satrapies acostumaven a estar emparentats, no? amb la monarquia persa. I amb ells hi viatjava un programa clau que era Hípies. Per d'ell, potser en parlem en un altre moment. Llavors, aquesta expedició tan gran, tan monumental, tenia un objectiu molt clar, que era destruir Erètria i destruir Atenes. Sí? Era una expedició de càstig. I això vull que quedi molt clar, perquè molts cops es pinta la guerra mèdica com que volien envair Grècia, i no és així. Vale? El que volien era destruir la ciutat d'Atenes i Erètria. La invasió de Grècia vindrà després. Vindrà amb la Segona Guerra Mèdica, amb Xerxes, etc.
0: Molt bé, i com és aquest viatge de la flota persa pel mar Egeu? Aquests 600 vaixells, milers de soldats, cavalls...
1: Una miqueta com una apiconadora. Sí? La flota persa va saltant d'illa en illa a través de les Cíclades, les va sotmetent pel camí, gairebé sense resistència. Naxos, que havia resistit aquella expedició del tirà de Milet en el 499 abans de Crist, és incendiada sense cap pietat, sí, perquè s'havia revoltat contra Pèrsia, etc. Però, en canvi, Delos, l'illa sagrada d'Apolo, és respectada. De fet, s'explica que Datis, el comandant d'aquesta expedició, fa una ofrena de 300 talents d'encens en un gest simbòlic molt ben calculat, aquí també, molt interessant. Finalment, a l'illa d'Eubea, on hi ha la ciutat d'Erètria, arriben allà, que és un dels seus primers objectius. Llavors, l'exèrcit persa desembarca, posa setge a la ciutat, Erètria resisteix durant 6 dies, però fixeu-vos que la ciutat és presa per la traïció de dos ciutadans. Des de dins, que obren la porta als perses. Això els grecs ho fan molt, no? Quan perden una batalla, quan passa alguna cosa, és que algú ens ha traït. No és perquè nosaltres l'haguem liat, no? Sinó que hi ha hagut una traïció interna, han col·laborat amb els perses, que els han subornat, els han seduït, etc. Llavors, els perses entren a la ciutat i les fonts gregues ens expliquen que les conseqüències són devastadores. La ciutat és saquejada, els temples són incendiats. La idea aquesta, no?, de la venjança simbòlica, perquè com que es van cremar els temples de Sardes, no?, doncs nosaltres també us cremem els temples grecs. I tota la població és esclavitzada, deportada a l'interior de l'imperi persa, i Heròdot explica que Darius s'assegura d'instal·lar-los, tots aquests esclaus, ben a prop de la capital de Susa, de la capital de l'imperi. Per tant, primer objectiu completat, sí? Ara la flota posa rumb al sud, cap a l'Àtica, i ara ja li toca el torn a Atenes.
2: Atenes, ciutat on els seus habitants devien estar absolutament confosos amb tota aquesta situació. Però, clar, els perses on decidiran desembarcar exactament?
1: Això segur que la majoria dels oients ja saben la resposta, i és que els perses decideixen desembarcar a Marató, a la platja de Marató, que queda a uns 40 quilòmetres al nord-est d'Atenes. Però la pregunta és, per què allà? No, per què?
0: Per què allà?
1: Per què allà? els atenencs... Els perses trien Marató per dues raons fonamentals. La primera és purament militar. Marató és una platja que precedia una plana molt àmplia, ideal per desplegar-hi la seva poderosa cavalleria i sobretot els carros de guerra perses, que era el punt fort de l'exèrcit acadèmica. Acadèmica. La segona raó és que els perses anaven assessorats i guiats per un traïdor grec que coneixia perfectament el terreny a la perfecció. Fixeu-vos, un altre traïdor.
0: Molt bé, i què podem saber d'aquest nou traïdor? De qui estem parlant?
1: L'hem mencionat breument abans. Portaven amb ells a Hípies, i us avanço que no és un traïdor qualsevol, sinó que havia estat tirat a Atenes i té una història bastant interessant darrere seu. Però com que el guió m'ha quedat molt llarg i no volia fer dos programes de la Guerra Mèdica, doncs...
0: De
1: la Primera Guerra Mèdica.
0: O sigui, no volies fer un marató de programes.
1: No volia fer un marató de programes. És un personatge que segurament desenvoluparem en una píndola per mecenes. Només us dic, així com us tiro la xarxa, diem-vos que la nit abans de la batalla té somnis bastant turbulents relacionats amb la seva mare.
0: Espero que dient-li no me pises lo fregao.
2: Molt bé, Atenes sap que Eretri ha caigut i que la flota persa s'acosta per desembarcar. Com reacciona Atenes davant d'aquesta ciutat, d'aquesta situació tan desesperada?
1: A veure, hi va haver molt pànic, evidentment, però els atenencs van ser bastant pràctics aquí. El que fan és decidir, o sigui, òbviament el que fan és mobilitzar immediatament el seu exèrcit de ciutadans, sí, aquests ciutadans lliures que es podien pagar el seu propi armament, no, els famosos hoplites. I com que Atenes s'acabava d'estrenar en la democràcia, el seu exèrcit estava dirigit per 10 estrategos. Molt ràpidament, el que hem d'entendre és que els estrategos eren generals escollits per cada una de les tribus d'Atenes. A més, hi havia un cap de tota aquesta tropa, de tot l'exèrcit, que era el Polemarca, que llavors era un home anomenat Calímac. Entre aquests generals destacarem l'intrèpid Milcíades el jove, no confondre amb Milcíades el vell, que havia servit a la cort d'Arius durant anys com a governador. Governador d'una zona de Tràcia que estava governada pels perses. Cosa que li donava un coneixement directe de les tàctiques militars perses que cap altre comandant atenenc tenia, no? Llavors, els comandants prenen una decisió bastant interessant, arriscada però interessant, i és que no es quedarien darrere les muralles de la ciutat d'Atenes, sinó que anirien directament a la platja de Marató per bloquejar l'avenç persa. O sigui, la idea era impedir que l'exèrcit persa es pogués desplegar per tota la zona de l'Àtica.
0: Tenim un exèrcit persa immens, tenim uns atenencs en inferioritat que tenen l'experiència d'Erètria, i entenc que demanen ajuda, no? Fan un Gondor demana ajuda a Rohan Responde. Sí.
1: En comptes d'encendre a Limares, crec que
0: es diu... Almenares.
1: O
0: Talaies.
1: Alimares, crec que és. En comptes d'encendre les Alimares, no? Com fa el nostre estimat Pippin, envien un missatger a córrer, no? A demanar ajuda urgent, òbviament un altre cop, al cosí gran, a Esparta. No envien un missatger qualsevol, sinó envien un amaròdrom, que era un corredor professional de llarga distància, anomenat Filípades, que segurament us sona a tots i totes. Filípades corre des d'Atenes fins a Esparta, que són entre 225 i 240 quilòmetres, en menys de 2 dies, per entregar un missatge de socors. És una proesa física extraordinària, però també segurament hi ha una miqueta d'invenció, no? en tot això. Però bueno, si més no, Filípades és un personatge que sonarà per després per al tema de la llegenda de Marató, etc.
2: Pobre Filípades, quina pallissa. Desconeixem si es va ficar a vaselina o no.
1: Ho desconeixem.
0: Mel. Mel d'abella. De la Grècia.
2: Després d'això, què li respondran els espartans? Perquè, clar, després de recórrer 200 quilòmetres...
0: Però 200 quilòmetres de nada.
1: Clar, després de tornada.
0: De tornada.
1: Que els dies no quadren gaire, però bueno, no passa res.
2: Hem vingut a jugar, com
1: tu dius.
0: Que
1: és
0: pitjor,
1: sí.
0: Perquè tu mentre fas corrent, no, el cansament va darrere, però la que pares perquè et responguin, de cop i volta et ve 240 quilòmetres de cansament.
2: Amb flatus arribaria.
1: I llavors tornar, és que només de pensar que has de tornar...
0: Tornes baixada, ja, tot el que has pujat...
1: Ho baixes. Ah, bueno, Després de la matada de 200 quilòmetres d'anar i 200 de tornar, doncs els espartans, fidels a la seva fama de ser extremadament lents per mobilitzar-se i molt supersticiosos, li donen una resposta, que és: i tant que us ajudarem. Com o no, cosins atenencs. Però ara mateix estem celebrant les festes carnees, que és un festival religiós en honor al déu d'Apolo, i les nostres lleis ens prohibeixen marxar a la guerra fins que no hi hagi lluna plena. Què passa? Que faltava gairebé una setmana per la lluna plena. Això sumat al fet que els espartans segurament li haurien dit alguna cosa com de l'estil: nosaltres ja us vam avisar que no us poséssiu amb l'imperi Acamènida, deixava Atenes en una situació bastant delicada. O sigui, haurien d'aguantar el xoc o enfrontar-se a la destrucció abans que arribessin els reforços del Peloponès. Per tant, Esparta no es mou encara.
0: Llavors, Atenes queda sola? Algú l'ajudarà?
1: Queda sola o gairebé sola, perquè dins d'aquest panorama reben una petita bona notícia, i és que la polis de Platea, una ciutat aliada, decideix enviar un contingent d'uns 1.000 hoplites per lluitar al seu costat. Malgrat aquest esforç, els atenencs i els plateus continuaven estant sols davant d'un exèrcit que els superava àmpliament.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recta final del Portes de Troia, que no és un portal de mitologia, però bueno.
1: Avui... O sigui, t'ha ofès, això, una mica.
0: Què va, què va? Està bé.
2: Hi ha més gent que ens ha d'escoltar.
0: Gràcies al 3CAT i als guionistes del concurs del 3CAT, que ens han citat. Ens
2: Atrapa'm,
0: moltíssima...
2: si Atrapa'm si pots.
0: Atrapa'm si pots, ens fa moltíssima il·lusió sortir.
2: Em va fer molta... Saps qui m'ho va dir? M'ho va dir la meva àvia.
1: La teva àvia?
2: La meva àvia em va dir, ahir va sortir per la tele. I jo, què?
0: Molt bé.
1: Sí, veus? Sí, I tu què he fet? Què he fet?
0: Bueno, evidentment, aquest tipus de concursos van adreçats a un
2: públic, un target,
1: no, mitològic.
0: Recta final.
2: Una abraçada per tots els oients que escolten i miren el...
0: Atrapa'm si pots,
2: exacte.
0: Atrapa'm si pots. Filipides, no?
1: Recta final. No, Filipides t'atrapava segur. Bueno, depèn.
2: Joder.
1: Depèn, perquè jo, si és el viatge de tornava allà, quan està el Vira en Atenes, jo crec que alguna rampa li devia donar.
2: Hòstia, oh, i tant.
1: T'imagines?
2: És com Gimli perseguint els Uruk-hais.
1: Igualet. És la imatge que, és jo, que jo tenia.
0: La cara, no? De la cara. Amb 70 i pico d'anys que tenia, o 60, perdó. Recte final del Portes de Troia, que estaven dient a punt d'arribar a l'enfrontament. Quines són les forces d'uns i d'altres contingents?
2: Dediquem una pregunta a Comte Soldadets, com sempre. Ja que no sabem, no, un altre cop, el tema de les fonts antigues, ens diuen més o menys que els atenencs portaven uns 9.000 hoplites, que just abans de la batalla se'ls hi sumen 1.000 hoplites més de la ciutat de Platea, que en total farien uns 10.000 grecs. 10.000 hoplites, perquè llavors hi ha els soldats invisibles, que són tots aquells que no eren ciutadans lliures, que també participen a la batalla. Però bueno, això ja, si algun dia fem algun programa de la batalla, ja se'n parlarà més. Al davant, l'exèrcit persa tenia entre, el que dèiem, entre 20 i 25.000 soldats d'infanteria, uns 3.000 arquers i potser 1.000 genets de cavalleria i carros de combat. Llavors, si us fixeu, superaven els grecs àmpliament, com a mínim de 2-1, no? I aquí el joc un altre cop d'aquesta inferioritat numèrica, i a més, entre ells també hi havia una diferència tàctica, una diferent manera de fer la guerra, brutal.
1: A veure... Ningú pinta miniatures de visigots, però sí que hi ha molta gent que pinta miniatures d'hoplites,
2: d'atenencs,
1: de carros perses... Llavors, ja és àmpliament sabut, però com lluitaven aquests dos exèrcits? Què els diferenciava? Quines eren les característiques i habilitats de cada exèrcit?
2: Un parell de línies només. L'exèrcit persa basava molt la seva força en la distància, milers d'arquers llançant una pluja de fletxes per desorganitzar l'exèrcit enemic, per tot seguit enviar càrregues de cavalleria, lleugera, pesada, i també els carros de guerra, juntament amb la infanteria lleugera. Sí, fixeu-vos, la infanteria persa era sobretot una infanteria lleugera. En canvi, els grecs, l'hoplita grec, era una infanteria pesada que s'ha calculat, que, depèn de l'equipament que portessin, perquè cadascú es pagava el que podia, podia arribar a carregar uns 20 quilos d'armadura lluitant exclusivament cos a cos. Llavors, aquests hoplites avançaven en formació de falange, que ja us la... És la típica imatge, no?, de tots els escuts rodonets, no?, aquests escuts de bronze, no?, els aspis o els oplons, que donen nom a la unitat, no?, 90 centímetres d'ample, entre 7-9 quilos de pes, vull dir, has d'estar fort, per carregar-lo. L'únic que li passava a la falange oplítica és que era molt estàtica, avançava molt a poc, i que tenia uns punts febles claríssims, que eren els flancs i la rereguarda. Llavors, els grecs sabien perfectament que un avanç lent, si ells anaven caminant lentament contra els perses, els hi provocaria, bueno, els convertiria en uns blancs superfàcils per les fletxes. Per tant, sembla que hi ha diversos dies en què els enemics s'estan mirant l'un a l'altre, els perses anaven descarregant coses, els grecs esperant a dalt de la platja, no? I no passa res. No, durant uns dies s'estan mirant els uns als altres.
1: M'encanta. Batalla psicològica, no?
2: De
1: mirar-se com duel de mirades. I què va fer que es trenqués aquesta calma xitxa, no? Aquesta calma prèvia a la batalla i que de cop i volta a qui li entrés pressa fos als atenencs.
2: A veure, el que us deia, no ho desenvoluparem la batalla perquè no tenim temps, però perquè ens fem una idea... Qui pren una miqueta la iniciativa, no per la batalla com a tal, sinó per fer alguna cosa diferent, és el general persa Datis. I és que, aprofitant la nit, embarca en els vaixells que estaven allà a Marató, tota la seva cavalleria, i se'n va directament a atacar Atenes. Diu, bueno, tinc l'exèrcit atenenc aquí davant, Atenes estarà desprotegida, per tant, me'n vaig directament per Atenes.
1: Bueno, possiblement guanyarà la guerra, però ha perdut el duel de mirades.
2: Ah, sí.
1: No? Ha estat qui primer ha apartat la vista.
2: No sé què és el que fa més mal a l'orgull.
1: Home, jo ho tinc molt clar.
2: Datis deixa tota la infanteria a Marató per retenir allà l'exèrcit grec i que no se'n tornin cap a Atenes, i el general atenenc Milcíades, quan se n'adona, doncs es dedica a convèncer tots els comandants de que cal atacar ja, cal atacar la platja, perquè encara estan descarregant les coses, penseu que portaven molt equipament, no? Carros, cavalls, etc. Cal atacar ja, perquè només si els derrotem ràpidament podrem tornar cap a la nostra ciutat a protegir la polis.
0: I quin va ser el pla de Milcíades per guanyar ràpidament, tot i estar en desavantatge numèric?
2: Milcíades, per no ser rodejat, allarga la seva línia debilitant o buidant al centre de la formació. Clar, ens hem d'imaginar que les falanges gregues, normalment la típica, tòpica, falange atenenca, estava formada per unes 8 línies de profunditat. Llavors, ell el que fa és debilitar una miqueta el centre de la formació i concentrar el gruix dels hoplites en els dos flancs, en el flanc dret i el flanc esquerre. Llavors, la gran sorpresa va venir quan ell pensa, vale, clar, el nostre principal perill són les fletxes perses. Per tant, el que farem serà avançar molt lentament fins arribant al moment que les fletxes ens poden començar a tocar i els últims 200 metres anirem corrent. Correrem. Sí, correrem, 200 metres, que no són els 200 quilòmetres de Filípides, eh?
1: Però... Està Filípides allà un altre cop. Un altre cop, ho tinc bastant.
2: Clar, van córrer aquests 200 últims 200 metres amb tota l'armadura, els escuts, etc. Òbviament es van menjar unes quantes fletxes, però, bueno, la idea i la cosa és que van arribar a xocar les dues infanteries. El centre grec, fet a propòsit més feble, va cedir cap enrere. Els flancs dels hoplites més carregats van esclafar les ales perses i es van tancar sobre l'enemic com unes tenalles, sí? Fent una miqueta aquesta idea d'envolvent. El pànic es va apoderar de les tropes orientals, que van trencar files i van fugir desesperadament cap a l'aigua per intentar-se salvar amb els vaixells. Hi ha moltíssimes anècdotes de la batalla. S'explica que hi ha un grec que agafa un vaixell per intentar que aquest vaixell se'n vagi, li tallen les mans, bueno, que crec que era germà d'Èsquil o alguna cosa així, Èsquil aquell que el va matar... No,
1: aquest sí que va quedar ben Èsquil.
2: Sí, que el mata un trencalots tirant-li una tortuga al cap. Bueno, en vam parlar en el programa de Joe Biden, d'aquest de les morts d'aquelles estúpides.
1: Que també va ser programa de final de temporada.
0: No recordava el programa de Joe Biden.
2: No recordo.
1: Va ser l'últim.
2: Recordes el número, Alberto?
1: No.
2: Aquest és més difícil.
1: No sé. I, bueno, no ens podem aturar la batalla, però sí podem fer una mica de conseqüències, no? Quina va ser la situació just després de la batalla?
2: A veure, aquí podríem explicar moltes coses. Podríem explicar el mite de Filípides, no? Que és aquesta marxa de 42 quilòmetres que quan arriba a Atenes crida Nike, o Nike Keman, Nike Kamen, perdó. I que després de cridar això...
1: Per què de cop i volta parla japonès, no?
2: I que després de cridar això es mor, sí, allà al mig. Però és un mite, és una llegenda, no ens hi entretindrem, si més no, tenint en compte que és això l'origen, no, de les maratons, no? Per això els 42 quilòmetres i algo, que és una marató, crec, o 42 i algo.
1: T'imagines que córrer una marató impliqués la mort, sempre?
2: Uau!
1: Vull dir, ja que t'ajustes al mite...
2: Has d'arribar a cridar?
1: Has d'arribar a cridar?
2: I morir.
1: I deixar espai?
2: Bueno. En fi, igual que nosaltres no tenim temps de parlar d'això, Milcíades tampoc té temps de celebrar res, perquè, segons Herodot, els perses havien deixat uns 6.400 morts a la platja i els aiguamolls de la zona, davant dels 192 atenencs. Fixeu-vos també les xifres un altre cop, eh? Cautela un altre cop, però, bueno, una victòria contundent, si més no. Datis i Artafernes han reembarcat les tropes i estan anant cap a Atenes. Per tant, els interessa recollir ràpid i anar corrents cap a Atenes per defensar la ciutat. Llavors, Milcíades deixa un destacament a la platja, sota el comandament d'Arístides, per custodiar el botí, atendre els ferits, etc. I la resta, els 9.000 hoplites esgotats i ensangonats, fan una marxa forçada, aquest sí, que van ràpid cap a Atenes, sí, travessant els pujols, els camins sota el sol de l'estiu, carregant tot el seu equipament, per recórrer aquests 40 quilòmetres i escaig que els separen de la ciutat d'Atenes. Llavors, quan la tropa de Datis arriba davant de les costes de la ciutat, esperant-se trobar unes muralles buides, unes muralles indefenses, es troba precisament l'exèrcit atenenc que ha aconseguit arribar just abans, un exèrcit victoriós encara ens... Datis, quan veu això, s'adona que ha perdut la batalla de Marató, fa virar les naus i se'n torna cap a Àsia.
0: Com qui fa veure que no... Ens havíem oblidat d'una cosa. Els espartans han acabat ja amb els seus rituals a Apolo, van arribar en algun moment a tot això...
2: Estaven fent les seves cosetes, i és que els espartans arriben just l'endemà de la batalla. Un cop la lluna plena els va permetre marxar i van complir la seva promesa. Arriben amb 2.000 hoplites espartans que havien recorregut 200 quilòmetres en només 3 dies, igualant gairebé a Filípedes.
1: Però com pot ser que trigui jo més? Em venia en Renfe?
2: Que els espartans...
1: Els espartans caminant creuen Grècia.
2: En fi, que quan van arribar a la batalla a la zona Marató, la batalla ja havia acabat, però Heròdot ens explica una anècdota i és que ens diu que demanen veure els cadàvers dels perses per pura curiositat, ja que molts d'ells mai havien vist les tropes exòtiques asiàtiques. I, bueno, després inspeccionen el camp de batalla, s'ho miren com uns jubilats miren unes obres, feliciten els atenencs, els diuen molt bé, bona victòria, i se'n van cap a casa un altre cop. S'hi giren i se'n van.
0: Meravellós.
1: Molt bé, fantàstic. No, jo no esperava res menys dels espartans.
2: Gràcies.
1: I anem una mica a les conseqüències més a mig plaç, no? Quines són les conseqüències? No hi ha tant de la batalla de Marató, sinó de la Primera Guerra Mèdica.
2: A veure, ja ho hem dit al començament, sí que historiogràficament Marató ha encapçalat els discursos d'Orient contra Occident, o si més no els ha inaugurat, el primer cop que un exèrcit grec derrota l'imperi Acamènida, en camp obert. Marató va demostrar que els grecs i el món sencer, que els perses no eren invencibles, no? Però, bueno, una mica del que hem comentat a l'inici del programa. Per Atenes, la batalla es va convertir en el mite fundacional del seu esplendor clàssic. Els 192 atenesos van rebre un honor excepcional, van ser enterrats en un gran túmul, que avui dia encara es pot visitar a la plana de Marató, al Soros. I aquells combatents es van convertir en una mena d'éssers venerats durant generacions com l'epítom del coratge cívic i democràtic.
0: I van saber capitalitzar aquest prestigi, Albert?
2: Molt. Com que havien lluitat gairebé sols, es van permetre el luxe de quedar-se amb tot el crèdit de la victòria, un crèdit polític i moral que van utilitzar durant dècades per justificar el seu lideratge sobre la resta del món grec. Llavors, gràcies a aquesta justificació, impulsen la fundació de la Lliga de Delos i, en definitiva, inicien això, el seu moment de màxim esplendor cultural, polític, l'anomenat segle de Pèricles.
1: Sí, però a nivell pràctic, i sobretot tenint la certesa de que estem en la Primera Guerra Mèdica, hem d'entendre que l'imperi persa no ho devia deixar tot aquí.
2: Ni de conya. De fet, els perses, pels perses Marató va ser un petit contratemps perifèric i el rei Darius no va renunciar a la seva venjança. De fet, es va enfurismar encara més i va començar a preparar una invasió total, ara sí. Va haver una gran i definitiva invasió. Però Darius va morir el 486 abans de Crist mentre preparava aquesta nova campanya perquè va haver de sufocar una revolta.
1: Li faltaven metges, estaven tots a Grècia.
2: En fi, el seu

0: fill successió Xerxes primer va recollir el testimoni de Darius i ell va heretar el projecte d'aquesta gran invasió i el durà a terme 10 anys més tard, el 480 abans de Crist, en el que coneixem com la Segona Guerra Mèdica. I serà en aquest nou conflicte on viurem els grans episodis legendaris, no? La batalla de les Termòpiles, Salamina, Platea, que això ja és carn de programes que ja hem fet i que potser en un futur farem.
1: Doncs...
2: parada, la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvell, you know, I come and go, m'escapa.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
3: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
2: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
3: Home, testimonis.
2: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
3: A la teva ràdio local.
4: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
6: Pues la cosa es así, verá.
7: Es impresionante.
8: Me encanta, me encanta.
9: Mola.
10: Me gusta como suena.
11: Qué bonito.
5: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
12: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.
4: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

Sarrià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un serièfil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
2: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
3: Ladies and gentlemen...
2: programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
4: Jazz It.
2: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazz It.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: escoltant?
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Cada setmana a les ràdios de la xarxa Reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, Reguem.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar.